Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: Sí.
1: Embolica't.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Un home de 28 anys ha resultat ferit de gravetat a Texas pels trets d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin i la víctima seria un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni de l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Mentre l'extrema dreta arrasa, el canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir que se'ls expulsi immediatament.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port van sortir ahir al centre de la ciutat per protestar. Jaume Osete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou. I té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policies per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.

0: rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
1: Hi han actuat Maria Arnal, a qui podem sentir, Muska, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Vidnaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona, per 101 a 87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3 i a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
1: Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les 5 i 5 minuts, què tal, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia,
5: bon dia.
3: Teniu soneta?
4: Una mica.
3: Us costa arrencar?
4: Ja ho farem, eh?
3: Penseu que ens queda tota la setmana, eh?
4: I tota la temporada,
3: i també. Tota la temporada, i el setembre encara dura. Per sort li posarem una mica d'humor.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 21 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i a la tarda, ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca, ho haureu notat, a l'interior i algunes boirines. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Calafell el sol sortirà a les 7 i 40 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana l'actriu Naomi Watts ha rebut el Premi Donosti al Festival de Sant Sebastià i en recollir-lo ha dit unes paraules que està bé destacar.
0: Vinga.
1: Em van dir que m'afanyés, que la meva carrera s'acabaria als 40 anys i aquí em teniu. Les dones de la meva edat necessiten veure'ns fent cinema.
0: De fet, fa pocs dies també hi havia l'actriu Vicky Luengo que reivindicava exactament el mateix, per tant, celebrem el que ha comentat aquest cap de setmana Naomi Watts. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio i avui què passarà?
2: Avui amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez per comentar aquest avís d'una possible nova entrada massiva a Ceuta. També tindrem l'alcalde de Girona, Lluc Sarelles. Parlarem de l'amnistia perquè demà ja poden començar a passar coses a reuneix al Constitucional i farem cor i agora esportiva, que el Barça és encara més líder.
0: Doncs tot això a partir de pràcticament una hora amb Ricard Ostrell i molta atenció perquè avui per començar la setmana ens posem nostàlgics.

0: Sí, Un dia he de tornar és una cançó que forma part del disc de Sau Quina nit, un disc que es va publicar l'any 1990. Hi ha un moment de la cançó que diu "No espereu res de mi", i és precisament el títol del documental que podeu veure a la plataforma 3Cat i que explica la vida de Carles Sabater fora de l'escenari a través d'imatges inèdites de la seva carrera personal, a través de la seva càmera personal i dels testimonis del seu cercle més íntim. Si no l'heu vist, ja teniu una bona opció televisiva per avui. Toca recordar el sempre estimat Carles Sabater, perquè avui hauria bufat 64 espelmes. Malauradament ens va deixar molt aviat, només tenia 36 anys. Però el seu llegat musical i artístic és present en dies com avui. I amb el permís de Carles Sabater, els matiners hem tornat i ho tenim tot llest perquè ho espereu tot de nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada ha sortit una notícia que agradarà als fans de Brigitte Bardot, perquè avui surten a la venda en subhasta 300 lots d'objectes de l'actriu. La bona notícia és que la majoria tenen un preu de sortida inferior als 100 euros,
0: està
2: encara.
0: Està molt bé.
2: Entre els objectes que se subhastaran hi ha des d'anells de brillants fins a un exemplar del Kama Sutra.
0: Aquestes hores del matí...
2: Sí, aquestes horetes...
0: No sé si l'utilitzaríem per anar a dormir o per practicar sexe ara mateix.
2: Jo crec que ens
0: troparíem
2: tots ara mateix. Els beneficis es destinaran a la seva fundació de defensa dels animals. Els admiradors de la figura icònica, que recordem que va morir el desembre passat als 91 anys, han acudit els darrers dies en massa a contemplar els prop de 300 lots exposats a les sales de subhastes Drouot, al centre de París. Avui se subhastaran mobles, roba, imatges religioses, cassoles i també una àmplia col·lecció de retrats de Bardot. Alguns d'ells, clar, com és d'esperar,
0: eròtics. Sí, evidentment, sí. Doncs estarem pendents també d'aquesta subhasta. Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Avui el món és un lloc una mica millor per històries com la de la botiga Torrente a Barcelona. Andreu Merino.
3: És una botiga d'aparellams ubicada al carrer Marquès de Barberà, al Raval. La particularitat és que va obrir el 1860 i ha funcionat de manera ininterrompuda fins ara, tal com explica l'historiador Dani Cortijo al Nació. Els barcelonins reconeixeran l'establiment per una característica de l'entrada, on una gran mà de ferro subjecta un llamp. La botiga ha subministrat aparellams a la catedral, a Santa Maria del Mar i també al Palau de la Música, entre d'altres. I en un moment en què molts comerços es veuen obligats a tancar per la pressió dels lloguers, és una alegria que aquesta botiga continuï aguantant després de més de 160 anys, i per molts més.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. El Japó és el primer país de superar la xifra de 100.000 persones en 100 anys o més.
4: Sí, són dades que ha fet públiques el Ministeri de Salut del país, una xifra que, per cert, creix de manera exponencial. De fet, respecte a l'any passat, s'hi han sumat 7.914 persones més. Amb totes aquestes dades, el 88% són dones. I si us pregunteu quin és el secret, doncs, d'entrada, la dieta, perquè mengen principalment peix, verdures, arròs i bastants pocs greixos saturats. També tenen un estil de vida molt actiu, és molta gent que camina, que va en bicicleta, que es tira, que fa gimnàstica. Aquí també s'hi sumen els avenços en la tecnologia mèdica i, atenció, un sistema de salut universal que atén, doncs, totes les persones grans.
0: Doncs ens haurem d'apuntar la recepta per arribar als 100 anys.
4: O anar a viure al Japó.
0: Quin 98 anys i encara fent els matiners.
4: Ui, ja en parlarem.
0: Ja en parlem d'aquí 50 sí. anys. 2 minuts, arribem a 5:15 del matí. Divendres s'estrenarà a Palau Sató, al Baix Empordà, el documental Pessics de Memòria. Ot Serra.
5: Jo Clau que ha canviat molt, de 40 anys enrere o 30 cap aquí, ha canviat.
6: A partir del testimoni de dones de diverses generacions, reconstrueix com era la vida quotidiana en aquest poble durant la segona meitat del segle XX. Són una vintena de persones entrevistades, veïnes de Palau-sator, Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada.
5: Matàvem les gallines.
7: I el col·lis també, els cruixàvem.
8: Anàvem a estudi peu. Del Mas, el poble, mitja hora.
6: Els impulsors volen donar protagonisme a les dones que en aquella època sovint quedaven subordinades als homes. El documental es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de Palau-sator.
0: I Barcelona tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
9: Sí, el primer obrirà al barri de la Marina del Prat Vermell, no del Plat. Serà un local en un edifici municipal i ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
10: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
9: S'hi podran comprar productes a preus assequibles i estarà dirigit a la població més necessitada. Amb aquest pla pilot, Barcelona segueix els passos de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran aquest any vinent. De fet, Collboni ho ha anunciat després de reunir-se amb Zoran Mamdani, que és l'alcalde de la ciutat nord-americana.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ens despertem plegats des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i és que tal dia com avui, però de l'any 1974, Barry White arribava al número 1 als Estats Units amb Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Babe era el seu primer número 1 com a solista i, de fet, l'únic que aconseguiria el capdavant de la llista Billboard. Al Regne Unit el tema també va triomfar, va arribar fins al número 8. Barry White es veu que no volia ser cantant al principi, a ell ja li anava bé estar darrere fent de productor, fins que va decidir llançar-se a escriure i provar amb aquest tema, un tema, per cert, dedicat a la seva dona i musa, Golden White.

Amb la música de Barry White hem arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, i avui al programa volem recordar una de les artistes més estimades del país. Us parlem de la Núria Feliu.

0: Ai, és que tal dia com avui, un 21 de setembre, va néixer la Feliu. I és per això que avui al programa recordarem alguns dels seus grans moments al programa El Convidat d'Albert Thom, a TV3.
1: Sí, Núria Feliu va explicar algunes curiositats de la seva manera de viure.
2: Tu vius sola?
3: Sí.
2: Sempre has viscut sola?
3: Jo he viscut sempre sola, si no he viscut mai, sí. He tingut rotllos, eh?
2: Home, ja m'ho imagino.
3: Però, bueno,
2: ja m'ho imagino.
3: Home, tampoc, eh? Perquè...
2: Però mai conviure.
3: No, conviure no, no. Jo estic encantada, sempre dic que és una soledat escollida meravellosa. Mm. Estic més bé que mai, ara de debò, eh?
0: Doncs aquí era el primer dels molts comentaris i moltes de les confessions que va fer Núria Feliu al seu moment, perquè també, de fet, va explicar moments de la seva joventut.
1: L'Albert Thom li va preguntar si es veia guapa quan era jove, i això és el que responia.
3: No, jo diria que guapa, guapa, no. No, vaja, jo no m'hi veig.
2: I de jove t'enduies els nois o et costava?
3: No. Jo he estat sempre molt tímida. Vaig ser molt tímida, molt. I, a més, era molt coco. No anàvem a ballar, saps? I a mi no em treien a ballar, saps? Em treia a ballar el papa per les festes majors, parlo jo, saps? I no tenia gaire ganxo, no.
0: Qui s'atreveix a no treure a ballar a Núria Feliu en el seu moment, per favor?
1: No que malament. Passar...
0: No, home, fatal. No podem parlar de la Núria Feliu sense recordar un moment important de la seva vida.
1: Sí, ella era del barri de Sants i sempre havia desitjat una cosa, tenir una geganta.
3: Vaig pensar, a mi m'agradaria tenir una geganta. Si me la fan després de morta, que el deixo escrit que vull una geganta, no la podré controlar, no la podré mirar i tot per la teva aquí, perquè vaig esperar a morir, me la faig. I aleshores els geganters d'aquí Sants són els que se n'encarregaran de treure'm a ballar, perquè no vull tenir una geganta allà quieta com una mòmia. Jo vull sortir a ballar, saps?
2: Què val fer-se una geganta?
3: Home, depèn, perquè jo vava amb tanta pedreria, però no. Jo em crec que era més cara. Jo crec que deu valguer uns 5.000 euros, comptant-ho tot, eh?
0: Ai, la Feliu sempre serà la Feliu, una de les grans folklòriques del nostre país. I quan sona aquesta música vol dir que obrim la revista dels matiners. Ho estàvem comentant també a l'inici del programa. De fet, l'hem recordat aquest cap de setmana. Naomi Watts ha recollit el Premi a la Trajectòria i s'ha atrevit amb l'euskera.
1: Ha sigut aquest dissabte, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià, i ella, doncs, ha intentat i ha volgut dir gràcies així.
4: Gabon, Donostia. I'm trying. Es que digo gosh. Okay. I'm already. Es que digo gosh. How do I say it? Donostia. Gosh. Okay, yeah.
1: Ja està, ja ho intenté, eh?
0: Pobre. Esquerra Casco.
1: Vam la xuleta, vam el paperet.
0: Ha de costar.
1: No se n'acaba de sortir. Després sí que vam anglès, diu que està molt emocionada, que segueix sentint tot aquell formigueig a les cames, un premi que, per cert, l'ha rebut en mans de Bayona, que la va dirigir a la pel·lícula Lo Impossible.
0: 10 minuts, 5:45 del matí, també hem de parlar de Maya.
5: Hay un parque en mi.
0: La Lara s'està emocionant amb aquesta cançó que ella mateixa ha carregat a l'ordinador dels matiners.
1: És preciosa, m'agrada molt.
6: És preciosa, eh?
0: Parlem de Maya perquè s'ha fet viral per un vídeo de quan era petita que demostra que sempre ha estat una estrella.
1: Efectivament, és un vídeo d'ella amb uns 10 anys sortint de l'escola sent perseguida per tots els seus companys de classe que li demanen cridant que canti Me Muero, un tema de La Quinta Estació, i ella, doncs, acaba cantant.
5: Que soy yo quien te haré los minutos y horas que muero por
1: que fort.
0: És que el vídeo que s'ha viralitzat, no sé si els oients que ens esteu escoltant us l'heu trobat per TikTok, per X, perquè, vaja, ha corregut com la pólvora aquest cap de setmana, sí. És que és pastada.
1: Sí. Fins i tot la veu, eh?
0: Tot.
1: No té veu de nena petita.
0: No.
1: És que té un xorro.
0: És una meravella, és una meravella. Recordant a Maya aquest matí als matiners, i també és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, responia així a aquelles veus que sostenen que s'ha de posar límits a la immigració.
8: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Però és que el debat crec que és un altre. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo soc defensor d'un control migratori en el sentit de que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants. Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i per tant redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
7: Al suplement, l'actor Carles Franzino ens explicava com entén la professió.
6: Se'ns n'oblida que al final això que fem ho fem pels altres. Clar que hi ha una gran part, diguéssim, d'inquietud personal, artística, d'investigar, de veure, però cuidado amb aquestes coses perquè també es confon una miqueta amb l'ego, amb estar tancat, estar pendent de tu només, el món tal, i és com no, si el més interessant damunt d'un escenari al final és el que em donaràs tu, el que tinc al davant, no? I per tant, després aquest triangle de connexió amb el públic és meravellós, s'ha de donar les gràcies i, en fi, ho fem per ells.
7: I més enllà d'aquesta casa, José Mourinho no convenç ni a un madridista com Paco González, de la cadena COPE.
9: Señoras y señores, ha reaparecido Mourinho no sé cuántos años después. La culpa de la derrota es por el árbitro. Tiene razón en las posibles tarjetas de la primera parte, pero ha dicho que todo ha sido extraño en la designación de Ortiz Arias. Una semana antes, no es internacional, no soporta la presión. Y además ha añadido a Trujillo, que en el VAR tenía currículum según lo llevaba aprendido Mourinho. O el Madrid ha fichado a un guionista para Real Madrid Televisión, o Real Madrid Televisión le había dicho, mira, que sepa los antecedentes tanto de este como del otro.
0: Si sona aquesta música, vol dir que ha arribat el moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
10: Bon dia, matiners. Avui, dilluns, la Lluna entra a Aquari i ens recorda que podem formar part d'un grup sense deixar de ser nosaltres mateixos. Fixa't en els teus cercles. Et permeten expressar-te amb llibertat o et fan interpretar un paper? Recorda que la teva diferència també és la teva aportació. Apropa't a persones amb qui pots ser tu, compartir el teu talent i sentir que formes part d'alguna cosa. Bona setmana!
0: Bona setmana, Cristina. Doncs ja sabeu el consell, com sempre, de la gent d'Astrocat.cat. I per cert, matiners, que avui us portem al teatre. Estigueu alerta, perquè d'aquí pocs minuts obrirem línies telefòniques al 932-07474 i us convidarem a anar al teatre, cosa que ens encanta. Mentrestant, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànaga, que fa anys en fa 69. Dos músics en majúscules també fan anys el mateix dia, Jorge Drexler en fa 62, i ara que hem sabut que vindran a Barcelona, també felicitem a Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. I acabem felicitant l'actor Òscar Casas, germà de Mario Casas i ex d'Anna Mena. És nascut el 98, per tant, feu càlculs, només en fa 28.
11: No m'ho puc creure!
1: Sí, no arriba als 30 anys, però tot i així, moltes felicitats.
0: Jo crec que la Melero ja es quedarà sempre als aniversaris. Sí. Potser, a veure, podem pecar de fer-nos pesats. Però a mi no m'ho puc creure, em té fascinat.
1: Són dos segons.
11: No.
1: A la gent li acabem.
11: Ja pararem, si cal.
0: Nosaltres ho anem treballant. Si veiem que en algun moment, potser ens estem fent pesats, canviem de frase. Mentrestant, ja ho sabeu, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, matiners!
13: Eloi Vila, periodista i bona persona. Presenta el programa El Cotxe, de TV3.
12: Jo ja veieu, soc dels que vaig d'hora i arrenco el dia amb música. I ara, amb tot aquest allau d'Oasis i aquesta gira mundial que passarà per Barcelona, els he recuperat, que feia temps que no els escoltava. I sona cada dia, en bucle a casa, aquesta cançó, Life Forever, extraordinària. Si us acut una cançó amb més força per arrencar el dia, va, vinga, gaudiu-la molt. Matiners, som-hi.
14: Els matiners.

0: Són dos quarts de sis. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 21 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. L'extrema dreta torna a guanyar en un Land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
1: Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
0: I sense sorpreses, la Comissió Electoral Central russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
1: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, que està molt per sobre de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
0: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
1: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, per cert, Feijóo va endurir el seu discurs anti-immigració des de Badalona.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Pedro Sánchez acusa el PP i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític, i deia això.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Als Estats Units, en les últimes hores, hi ha hagut un tiroteig dels ICE.
1: Un dels agents d'immigració del país ha disparat i ferit de gravetat un home de 28 anys a Texas. Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. L'home ha rebut almenys dos impactes de bala i després d'ingressar en un hospital l'han traslladat a un centre de detenció.
0: Els Mossos busquen cinc homes que es van vestir de policia per segrestar, suposadament, un altre home a l'AP7.
1: Va passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, cinc homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre. Més tard el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.
1: Sobretot per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes d'ampliació. A Barcelona, 30.000 persones, convocades per la plataforma Zero Port, van sortir al centre de la ciutat. Jaume Gosset, portaveu.
4: La gent ja no pot més, i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes. És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: La bola negra a la pel·lícula dels Javis continua resant.
1: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Per cert que Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Va arribar ja a dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Amb les eleccions, evidentment, avui en portada, les eleccions a Alemanya, ja ho direm bé.
5: Exacte, amb el desastre electoral per la CDU del canceller Merz. Sí, Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia: la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes.
6: També en portada avui les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico. En foto partida d'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotos calcades. A cada foto, el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta aixeca la mà esquerra.
5: Altres temes de portada: Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
6: I per acabar, Collboni, El Periódico explica que demana, des de Nova York, una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
0: I avui, articles d'opinió sobre les eleccions a Alemanya i Donald Trump.
6: La Vanguardia titula l'editorial La caiguda de la CDU després de la desfeta a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental davant de l'extrema dreta.
5: I apunta que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU.
6: El Mundo titula l'erosió del centre alemany i també assenyala que els resultats de les dues eleccions regionals que es van fer ahir confirmen una tendència preocupant.
5: Per això, davant del populisme i l'antipolítica, fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca la immigració desordenada.
6: L'Ara, d'altra banda, dedica l'editorial a Trump i diu que la seva guerra contra l'Iran ofega els seus aliats.
5: I creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte amb Dinamarca i Groenlàndia, que de moment no queda clar fins a quin punt supera el que ja tenia firmat des dels anys 50.
6: El País directament titula Groenlàndia no és de Trump i assegura que la presència militar nord-americana a l'illa àrtica ja estava garantida pels pactes del 1951.
5: El diari de Prisa deixa clar que l'acord sobre Groenlàndia preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units.
6: I per la seva part, el periòdico mira cap a casa nostra i es fixa en el fet que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han inaugurat el curs polític a Catalunya aquest cap de setmana.
5: El diari diu que Catalunya és essencial tant pel PP com pel PSOE i que les eleccions del maig seran la primera referència sobre la relació de forces amb què socialistes i populars encararan la resta de cicle electoral.
0: Entra la ràdio xiulant, cantant, perquè és el seu dia preferit. Sílvia Solanes, molt bon dilluns.
7: Molt bon dilluns.
0: Veus que bé, quina energia.
7: Sí,
0: amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
7: No, perquè la producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor. Ho denuncia Unió de Pagesos i ho llegim al Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que, amb la calor, està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
7: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Això recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Explicant-nos, els pisos públics podran prescindir de places de pàrquing o com a màxim en tindran una per pis, en funció de la zona, ja que n'abarateix el preu. També hi ha canvis a l'hora de programar places d'aparcament als nous barris, als nous carrers que es construeixin. Si un carrer és de vianants, no n'hi haurà.
0: Si en els actes de festa major hi busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
7: Perquè Vilaseca es convertirà en el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers. Ho veiem al Vés Tarragona.
0: Del menja pomes al devora pomes.
7: El devora pomes, un nou projecte per acostar la poma als nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb aquesta campanya divulgativa es promouen hàbits saludables a través de jocs i experiències. L'han posat en marxa Fructicola Empordà, Giropoma i Girofruits, tres dels principals productors de poma a les comarques gironines. Ho recull el diari de Girona.
0: I a aquestes hores del matí torno a saludar la Marta Viana. Bon dia de nou, Marta.
8: Bon dia, bon dia.
0: Perquè amb la Marta sempre els matiners repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem?
8: Mireu, avui us vull començar parlant de la xarxa d'espectacles infantil i juvenil, perquè ja està en marxa tot aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes d'agost. Em queda llunyíssim escriure fins al mes d'agost, però que sapigueu que hi haurà un munt d'espectacles tota la temporada, espectacles pels més petits, també pels que no ho són tant. Hi ha molta cosa per tot el territori, per Palafrugell, per exemple, aquest cap de setmana, per Rubí, Vilafranca, Calafell o Molins de Rei, i ens ho explica la gerent de la Fundació Xarxa, la Mònica Martínez.
9: Sí, comença una nova temporada de la Fundació Xarxa. Teatre, música, titelles i espectacles per compartir en família. Programació estable als municipis, campanya escolar, fires, festivals i maratons de contes. També el tast d'espectacles i els premis Fundació Xarxa per impulsar les arts escèniques familiars. Podeu descobrir la programació, la cartellera i les notícies a fundacioxarxa.cat.
0: Més coses, perquè ara toca parlar, ho hem fet a l'inici del programa, també l'hem recordat quan repassàvem algunes dels sons que ens ha deixat el cap de setmana, però seguim parlant de Sant Sebastià.

0: Hem de seguir parlant de la bola negra, en parlarem molt perquè això no ha fet més que començar i es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastià d'aquí molt poca estona. Al Matí Catalunya Ràdio sentirem la crònica de l'enviat especial amb Marc Garriga, però sí que us diem que l'ovació va ser històrica, ja van ser més de 10 minuts aplaudint i va haver molta, molta emoció, i una pel·lícula que, per cert, ja està triomfant a l'altra banda, al Festival de Toronto, s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen. I deixa'm acabar parlant de Shakira, perquè ja comencen a haver-hi les primeres convidades, que ens fan molta il·lusió, i aquest cap de setmana ha sigut el torn de Laura Pausini. Dues han aparegut a l'escenari cantant a la famosa cançó Antologia.
1: Cinc minuts, arribem a 6:45 del matí. Ai, Déu meu. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Si arriba la Maria, ja la tenim aquí, és el moment de la dada, Maria. A veure com anem, perquè la setmana passada va venir aquí ganivetades a l'estudi.
2: Avui és una dada festiva, eh?
1: Espero que no. Ara passava que digues fàcil.
2: Festiva.
1: Perquè últimament també ens estàs fotent unes escombrades en directe. Que tela.
2: Aviam, us poso un pas doble, que és tot un emblema d'una ciutat catalana. Us diu alguna cosa, això?
0: Molt, una cosa bàrbara.
2: Hem d'anar més a Tarragona.
1: Hem tornat a la nostra infantesa. Als tarragonins els hi sonarà una mica més, eh?
2: Sí, moltíssim. Espera, espera, que això serà el gir.
1: Ah, val, val. Bueno. Vinga.
2: A Tarragona t'asseguro que ho estan entenent,
1: eh? Ah, sí, sí, també tens tota la raó. També tens tota la raó.
2: Aquesta cançó és l'Emperito Roca. Emperito Roca. I coincidint amb les festes de Santa Tecla, avui, que és dia 21 de setembre, aquesta mitjanit, la mitjanit del 21-22, es fa la baixada de l'Àliga i aquesta cançó sona en bucle. És tot un emblema, tot un himne de la ciutat i de les festes. Per això, avui us pregunto,

0: 800... No, no, no, oh, es queda ser més nou, això. 1900, jo diria 1940.
1: 1940, Càlies.
0: No, vinga, va. També els oients que esteu a casa podeu participar, mentre la Lara i la Marta...
2: 1980.
0: 1980, Marta Viana, va.
2: Doncs jo 50.
1: 1950.
0: Sempre heu donat alguna pista, eh? Veniu perseguint sempre a mi, eh?
2: L'he passat jo.
0: A veure, Lara García ha dit... Ho he dit bé? 1980?
2: No, jo he dit 80.
0: La Marta. La Marta, 1980. Lara García, 1950. I jo dic 1940. I la persona, el matiner o matinera que s'emporta avui la dada, Maria, és... Podeu aplaudir, sisplau. No sigueu rancurioses.
2: Sí, visca, visca.
0: Ja porto dues de seguida. Explica'm això, Maria.
1: Mira, es va estrenar l'11 de setembre del 1925 en un teatre de Carlet, a la Ribera Alta, del País Valencià, i la va compondre un barceloní que treballava allà, allà a la banda d'aquell poble, que es diu Jaume Teixidor. Com ha arribat això a convertir-se en una espècie d'himne oficiós de Tarragona? Doncs una mica per casualitat. Mm-hmm. Als anys 80 ja era la cançó amb què la colla jove dels Xiquets de Tarragona celebrava les seves victòries.
0: Sí.
1: I després, quan es va començar a fer la baixada de l'Àliga, mm-hmm, a finals dels 80, doncs el trompetista, que era aleshores, que ja no ho és, dels Pets, el Xavi Torner, un dia que estaven fent aquesta baixada es va posar a tocar aquesta cançó. Aquesta cançó sona en bucle durant la baixada.
0: Sí.
1: I heu d'anar, us ho recomano molt, perquè és un ambient molt festiu. I mireu com es posa la gent. Això és des del Pla de la Ceba a la Catedral fins a la Plaça de la Font, no parar. A tope, a tope.
0: Gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
2: Adéu.
0: Tres quarts de sis del matí, això vol dir que en 15 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui tenim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar d'aquesta possible nova entrada massiva a Ceuta i també d'un dia de moltes eleccions, per exemple, a Alemanya, també n'hi ha hagut a Rússia i n'hi haurà precisament al Marroc. Saludarem l'alcalde de Girona, Lluc Sadellas, parlarem dels robatoris de coure, perquè la setmana passada vam tenir diverses notícies sobre el tema i segurament hi haurà novetats legislatives, i acabarem amb cor i l'Àgora Esportiva, que el Barça és més líder després de la derrota del Madrid.
0: Veus, doncs ja tindrem el dilluns fet. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: Fins ara. I molta atenció, oients dels matiners, perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 932017474. Si teniu ganes d'anar a teatre, nosaltres us hi portem. Per tant, 932017474, un val per dues persones per anar a veure La primera llei de Newton a la Villarroel. De seguida, escoltem els oients més matiners.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
0: Per què?
5: Tres bessones? Bessones són dues.
0: Ah.
5: Tres són trigèmines.
6: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
5: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
7: Sí, és veritat això?
8: És veritat, és veritat, té raó.
5: Un, dos, tres, som tres trigèmines.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, em diuen que no tenim l'Eloi Cordomí?
2: Epa!
1: A veure,
2: no em de patir.
1: Espera, vaig a trucar-lo. A veure, vaig a trucar en directe a l'Eloi.
2: Eloi.
1: És que jo des que està construint aquell mur estrany a casa seva, jo pateixo per l'Eloi.
2: Que deu ser el muret aquell.
1: A veure.
2: Jo crec que s'ha dormit. És que ara ja costa aixecar-se.
1: Vaig a trucar-lo.
3: Hola, probablement tinc cobertura. Que truca en via.
1: Hola! Que em surt la bústia, també.
2: A veure, el truca tres vegades seguides, que és el que li va passar al Francesc l'altre dia.
1: Oh! Bé, o sigui, però el tenim aquí o no el tenim? A veure. Aquestes coses passen a vegades. Ara, si se m'ha dormit, veuràs tu, perquè tampoc no entrarà al matí, eh?
2: Hauria. No sé. Bueno.
1: Doncs si no el tenim. Sí, el tenim. Eloi? Eloi?
4: M'has posat amb la Cati.
1: Ah.

0: Ara, ara. Què t'ha passat?
1: Ah, jo, m'ho dius a mi, hola,
0: sí,
1: bones.
0: Sí, bon dia, t'estic trucant, em surt la bústia.
1: Ah, aquí. Però Eloi,
0: hi ets?
1: Hola, hola, hola.
0: Ah, va, sí, a veure, sí, a veure, un moment, anem ordenar-ho tot això.
1: Espera, Eloi Cordoní, bon dia. Que normal, avui.
0: Bon dia.
1: I bona hora.
0: Què t'ha passat?
1: No m'ha passat res, jo m'he connectat a l'hora de sempre, però avui aneu més d'hora, no?
2: Potser un minutet.
0: Un minutet o dos.
1: Doncs un minutet, ah, doncs mira.
2: Escolta, és que un minutet
1: és el decisiu.
2: Un minutet et pots quedar al llit.
0: No gaire cosa ah, més.
1: Ai, senyor. Tot a lloc.
0: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana, Eloi?
1: El cap de setmana bé, hem tingut els cunyats per casa, la família, bé, ha estat divertit, la veritat.
0: Molt bé, alguna anècdota que vulguis explicar als matiners de Catalunya Ràdio?
1: He reposat una mica del tema dels murs de pedra perquè m'he contracturat una mica l'espatlla.
0: Ah, ja hi som.
1: Sí.
0: Ja sabíem que això passaria, però si no pots estar pujant i baixant amb pedres que pesen 300 quilos, Eloi, que no tenim edat.
1: Sí. Ja, de fet, ja fa dies que m'avises i penso això. Ah. És un senyal, com que tu ets una mica bruixot, penso això és un senyal de que hauria d'anar fluixant.
0: Ja t'ho dic ara, amb aquestes coses has de vigilar.
1: Ho faré.
0: Ara posa't una faixa protectora o alguna cosa d'aquesta.
1: No, és una mica de l'espatlla, però ja s'està recuperant correctament.
0: Vinga, anem-hi, Eloi. Quin temps ens espera per avui?
1: Vine una setmana estiuenca, avui i tota la setmana. De fet, avui serà el dia més càlid de la setmana, ja tenim valors alts a aquesta hora i s'arribarà a més de 30-32 graus a gairebé tot Catalunya, fins a 35-36 graus a les Terres de l'Ebre o a les comarques de Ponent. I dia de sol, amb algunes capes de núvols prims, poc importants, i sembla que aquesta tònica de temps es mantindrà tota la setmana, tota. Fins divendres, dissabte ben bé, com molt diumenge començaria a canviar una mica el temps, arribaria a passar algun frontet, però vaja, encara queda gaire, encara queda molt, així que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, aquest tipus de temps. Estiuenc, totalment estiuenc.
0: Bé, ja està bé, que ja arribarà l'hivern, ja tindrem temps per parlar de la baixada de l'estat. Això mateix. Escolta'm, cuida't molt aquesta esquena, eh?
1: L'espatlla.
0: Doncs porta't bé, sisplau.
1: Tot evoluciona correctament.
0: Gràcies, Eloi.
1: Merci,
0: una abraçada, fins ara.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, que avui us convidem a anar al teatre. Us estava dient fa pocs minuts. Tenim per vosaltres un val per a dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida que planteja una pregunta tan provocadora com actual. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Per tant, si teniu ganes d'anar-hi, 93 201 7474. Ens encanta regalar teatre també, perquè ens sembla un bon regal. És fàcil, només cal que entreu, per cert, també a regalateatre.cat i faràs o fareu feliç a aquelles persones que més us estimeu. Per tant, des de Regalateatre us convidem a La primera llei de Newton. Aquest matí vull parlar amb la Leonor. Bon dia, Leonor.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Leonor?
4: Bé.
0: Com va aquest dilluns?
4: Bé, amb vosaltres és bona manera de començar.
0: Ah, molt bé, veus que bé. A quina hora et despertes tu normalment?
4: Cap a les 5 o així.
0: Ah, o sigui que ens escoltes pràcticament tota l'hora.
4: Sí, quasi bé.
0: I a què et dediques tu, Leonor?
4: Jo treballo per l'administració.
0: Molt bé. I treballem fins molt tard o només fins al migdia? Només.
4: No,
0: horari de matí o horari de tarda?
4: De tarda, matí i tarda.
0: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
4: Per tant, treballem.
0: Entenc que acabes tard de treballar i te'n vas a dormir d'hora?
4: No. Tampoc.
0: Bé, ho tenim tot controlat, amb el tema dels horaris.
4: Tot controlat.
0: Leonor, tens el número 1 d'aquí uns moments, la mà innocent del programa, que d'innocent no té res, que és Ricard Ostrell, escollirà quin número és el guanyador. Però al llarg d'aquesta setmana us anirem convidant al teatre. També una abraçada, Leonor.
4: Molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu. Guim, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Guim?
5: Molt bé.
0: Fas veu una mica de son, eh?
5: Bueno, sí, és que m'acabo de despertar ara mateix.
2: Oh, però quina ara... veu, eh?
0: Sí.
2: Quina senyora veu.
0: El Quim podria ser locutor de ràdio.
2: Sí.
5: Això és alt, perquè encara no he parlat gaire aquest dia, avui mateix.
0: Guim, des d'on ens truques, per cert?
5: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona. I ens hem llevat, entenc que fa què, 5, 10 minutets?
5: Sí, 10 minuts, així.
0: Uns 10 minuts. Estem fent el primer cafè del dia.
5: Sí, ara el farem, sí.
0: Molt bé. I tu a què et dediques, Guim?
5: Soc auxiliar administratiu.
0: Molt bé, i a quina hora ens hi posem?
5: Sí, jo començo a 7:45.
0: Ah,
5: i acabo a les 3 o així.
0: I per què et lleves tan aviat?
5: Ah, perquè normalment em poso la ràdio i així m'agrada llevar-me tranquil·lament.
0: Poc a poc i bona lletra, eh? Fas alguna cosa d'esport, abans no comences a treballar?
5: No ho faig després. Molt. No, abans no. No, no, escolto la ràdio i llavors vaig fent tranquil·lament.
0: Això és una meravella. Jordi, també una... Perdona, Guim, també una abraçada. Tens el número 2.
5: Molt bé.
0: Gràcies per trucar-nos, que vagi bé. Adéu, ja, i també saludo en Jordi. Jordi, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Tu fa molta estona que estàs despert, Jordi?
6: No, jo em llevo cap a 2:15.
0: Molt bé. I des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona,
0: des
6: també.
0: Des de Barcelona, també. Què et dediques tu, Albert?
6: No, Jordi.
0: Ai, perdó, Jordi, és que tinc l'Albert ara que...
6: Treballo a la indústria.
0: Molt bé, i a quina hora ens hi posem?
6: A les 7.
0: A les 7 del matí, encara. Et queda, doncs, una horeta sí. Per començar la setmana. Ets molt mandrós, tu? Costa començar la setmana o no?
6: S'està molt bé, el cap de setmana.
2: Clar, i tant.
0: Sí, i passa molt ràpid, no, també?
6: Sí.
0: Molt bé. Jordi, tens el número 3. Gràcies per participar.
6: Fantàstic.
0: Una abraçada, bon que vagi bé. Bon dia. Adéu. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. Albert, bon dia. Tinc l'Albert per aquí. Albert, bon dia.
7: L'encens?
0: Ara sí. Albert, com estàs?
7: Bé, molt bé.
0: Benvingut als matiners. Des d'on ens truques tu, Albert?
7: De Barcelona, també.
0: Des de Barcelona. I fa molta estona que estem desperts?
7: Bueno, sí, desperts, perquè bàsicament la meva filla està volant i acaba d'aterrar.
0: I d'on ve? D'on ve?
7: Sí. Ella treballa fora, va estar aquí 3 dies fent una boda i ara ha aterrat a Boston.
0: Ah, val, és a dir, que entenc que aquest matí l'has anat a portar a l'aeroport perquè torna cap a Boston, eh?
7: No, va marxar ahir.
0: Ah, va marxar ahir.
7: El que passa que ara ha aterrat. I està esperant...
0: El missatget de que tot ha anat bé, eh? Que ha arribat bé, el vol ha anat perfecte, sí. Sense cap problema.
7: Ah, això mateix.
0: Jo, de fet,
7: treballo de tarda, el que passa que està després per això.
0: Ai, és que els fills, els pares, les mares... Això és una meravella, m'encanta. Sí. Albert, tens el número 4, gràcies per participar.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu, gràcies, moltes adeu, gràcies. Adeu. Cada dia us convidarem a anar al teatre, per tant, atents als matiners de Catalunya Ràdio, Marta Viana, i jo ja hem fet el mateix, que passa ràpid.
2: Ja està, ja ho tenim, ja anem a dimarts.
0: Ha començat a les 5, que deia, hòstia, ara hem de començar la setmana... No,
2: pues no, sí, t'acabes activant.
0: Sí, després ja està, ja ho tenim fet. Gràcies, Marta Viana, adeu. També la Lara García, la tinc per allà. Adéu, Lara, que vagi molt bé.
2: Adéu, Lara.
0: D'aquí uns moments, per cert, parlo amb en Ricard Ostrell. Avui la nostra mà innocent per a decidir qui s'emporta aquestes entrades per anar a la Villarroel. I, mentrestant, una cançó que té la seva història i que d'aquí uns moments us explico. Són o eren El Quadrat.

0: La música del Quadrat va ser el primer, un dels primers projectes musicals de Gerard Aledo. Més tard va venir la banda Animal, que segurament us sona una mica més. Aquesta era Una vida esperant-nos, i amb aquesta cançó arribem pràcticament ja a les 6 del matí. Moment de saludar a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vas?
1: Bé, i tu?
0: Bé, el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Veus que bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, abans de que m'expliquis què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, necessito que em facis demà innocent i que em diguis un número d'entre l'1 i el 4.
1: El número 1.
0: El número 1, doncs, la Leonor, que se'n va cap a la Villarroel amb les entrades que us estem regalant aquest matí al programa. Escolta'm, avui déu-n'hi-do per començar la setmana el ministre José Manuel Álvarez, també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
1: Sí, i també ens acompanyarà l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, perquè demà també comença tot el festival de l'amnistia, i per tant volem saber també com es prepara en aquest cas la defensa de Jordi Turull, quins són els càlculs que fa sobre el que pugui sortir d'aquesta sentència, i en fi, ho seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, doncs escolta, ja t'ho deixo tot ben preparadet, tot teu. Que vagi molt bé l'inici de setmana, Ricard.
1: Gràcies, igualment.
0: Fins ara. Arrenca l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè de...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
4: Vinga, doncs molt ràpid.
3: Què et sembla?
4: Vinga.
3: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
4: Doncs,
3: ho
4: repeteixo? Sí, vinga, digues.
3: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
5: Anna, què? Tu hi has pensat, ja? L'Antona Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
4: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
5: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
4: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
5: Ah, la del dibuixant.
4: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
5: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
4: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
5: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
3: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble veget que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa, i em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona.
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Relleu sí, generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família què? Un dia arribes a casa i dius marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema números sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, sí. això sempre, no?
4: Sí. Sí, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer, fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I va ser això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Tenen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo durant molts anys vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid, i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, sí, que...
4: Sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1 o 2 de migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
5: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
5: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa com es veia abans i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
5: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De... Quan era ben petit ella em va com... iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare, i el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga. Sí, crec que venia amb un diari, i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman al curs ja professional per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
5: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
5: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
4: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Molts amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, estar com molt convençut del que has de fer, perquè en el moment que dubtes jo directament ja diria no ho facis, perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser en Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer, però així del celler no, encara no.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pas, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Ostres,
4: que mala sort. Sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
5: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar, perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent, cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid, però clar, en altres productes més
5: diguéssim el que, tot el que són croissants,
4: sí, allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
5: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm, o sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, ja t'estàs esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54 amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
5: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
6: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa, vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
7: Ei, Carme, ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé, a mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat de l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
8: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
8: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
8: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
9: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
8: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
9: sí,
8: Anna?
9: Sí, sí.
8: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo, i que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
8: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
9: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
8: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues, perquè és molt interessant aquesta història.
8: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic Museu Diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies, doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així, doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals de el segle XX s'incorporen, doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
8: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs, i són a l'Orient Mitjà.
9: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas, de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc, doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París, i finalment, doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981, i el 1983, doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
8: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
9: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
8: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
9: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes, i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
8: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
8: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
8: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
8: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
8: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
8: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
10: Som-hi, Marga, quan vulguis.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
10: Pots dir meua, eh?
11: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
10: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, Anna, mira, és Mora Play, ¿vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica, per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el coquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir: ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic: no, què passa? I em va dir: no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he d'apropar molt.
6: Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia: què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema: no hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'estat ja s'ha

0: també van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
1: Bueno, pues nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, pues aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i ells tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven, estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, uns pares se van jubilar ja fa uns anys, gràcies a Déu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
0: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
2: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar, això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors, amb la Dolo, teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, va dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ja la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré, sí. Més per ma mare que per mi.
0: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
2: A Vilallonga, al Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
1: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i te diuen, és que el meu carnisser s'ha jubilat.
2: Clar.
1: El meu carnisser s'ha jubilat. I on t'he d'anar ara? Doncs he vingut a fer cap aquí a la Selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, allà, no sé, i vaig a les botifars, on ens ho combinen.
2: Cuinant, i llavors vés allà, vés a Cal Miquel, vés a Cal Daniel, vés a Cal Anton, que no fallarà.
1: Per gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
2: Es passava per Setmana Santa.
1: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tall, guarda'm això. I tot això ja ha canviat un món, eh?
2: Sí, ja ha canviat.
0: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la Selva tindran el supermercat.

0: mercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
1: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser, i sobretot és algú que vol seguir, vol vindre 2 o 3 mesos abans que plegui per veure com treballem, vindrà a treballar 3 mesos abans per aprendre bé tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè és clar, un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
2: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, el nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'envasar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem 3 cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, molt, molt més difícil. Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, i ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que hagués dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies, ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
1: Com a la gent normal.
2: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
1: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve a l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat els quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-nos com tots i la vaig ser greu. L'últim té que anar a la porta.
3: Sí, tant. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada, a mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Els de ma germana exactament igual, i clar, quan te veuen autònom que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això diuen, ep, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i xandalles, això és història, ja.
0: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser sense adonar-se'n està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble i a la Selva del Camp aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa.
2: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
3: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
5: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
1: Salut activa.
6: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
7: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem, com cada dia al matí, a la sardana i a la música per a cobla. Aquest programa us el prepara i us el presenta en Pere Païssa. Bé, avui escoltarem unes sardanes excel·lents, balladores, molt maques. Les hem escoltat ja altres vegades, que són del compositor Josep Saderra i Puigferrer, un dels músics que més van popularitzar la sardana a principis del segle XX. I començarem amb la sardana que es diu La Jove, una que es va estrenar l'any 1918 i l'escoltarem amb la cobla Juvenívolo de Sabadell. I després Estrella de Rubí, feta l'any 1931 i que l'escoltarem amb la cobla Els Mongrins.

Avui estem dedicant aquest programa al compositor Josep Saderra i Puigferrer. Hem escoltat La Jove amb la Jovenívola de Sabadell i després aquesta bonica sardana obligada de Tible, Estrella de Rubí amb la cobla Els Montgrins. Val a dir que Josep Saderra va néixer a Sant Feliu de Pallerols l'any 1883, encara que va viure molts anys a Banyoles, allà on va morir l'any 1970. Escoltem ara l'Encís de l'Estany, sardana doncs dedicada a l'Estany de Banyoles, amb la cobla La Salvatana. És una sardana obligada de tenora. I després Nit Estelada, aquesta famosa, coneguda sardana de Josep Saderra, l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal. Aquesta, val a dir, que va ser estrenada l'any 1957, o sigui, ell era quan ja tenia 70 anys.

Bé, i continuem avui amb sardanes de Josep Saderra i Puigferrer. Hem escoltat l'Encís de l'Estany amb la cobla Salvatana i després Nit Estelada amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem una de les sardanes més conegudes d'aquest compositor. Va ser estrenada l'any 1951. Es diu Maria de les Trenes i l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, amb aquesta molt coneguda sardana de Josep Saderra i Puigferrer, Maria de les Trenes. Bé, i ara n'escoltarem una altra també força coneguda d'aquest compositor. És la sardana que es diu Vell Penedès i també la podrem escoltar amb la cobla, la principal de la Bisbal.

Bé, i aquesta és la sardana bonica, superconeguda, Vell Penedès, de Josep Saderra i Puigferrer. Bé, i ara d'aquí un moment continuarem amb sardanes també d'aquest compositor, que va néixer a Sant Feliu de Pallerols l'any 1883 i va morir a Banyoles l'any 1970. Germà gran, també d'en Manel Saderra i Puigferrer, aquest gran compositor, autor de la sardana Somni. Doncs bé, ara continuarem d'aquí un moment escoltant Noies Poblenovines amb la Cobla Ciutat de Barcelona, una sardana que va fer l'any 1967, just 3 anys abans de morir, i després una sardana obligada de Fiscorn. Es diu Rossinyol i va ser estrenada l'any 1950 i escoltarem amb la Cobla la principal de la Bisbal. Això serà d'aquí un moment.

Bé, i continuem amb aquestes sardanes precioses, boniques, balladores, saltadores d'en Josep Saderra i Puigferrer. Acabem d'escoltar Noies Poblenovines amb la cobla Ciutat de Barcelona i després Rossinyol amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes més d'aquest compositor, potser no tan conegudes, però podran veure que també molt, molt balladores. Escoltem ara Renaixement i després de Ripoll La Més Gentil. Renaixement va ser estrenada l'any 1935 i de Ripoll a La Més Gentil un any abans, el 1934, i les escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, acabem d'escoltar les sardanes de Renaixement i de Ripoll, la més gentil, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I ara escoltarem una altra sardana de Josep Saderra i Puigferrer. No és gaire coneguda, es diu Renuera, i també l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, acabem d'escoltar Renuera, una sardana que es va estrenar l'any 1949 d'en Josep Sederra i Puigferrer amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i anem per la darrera sardana d'avui, també d'en Josep Sederra i Puigferrer, com totes les que hem pogut escoltar avui. Es diu Amor perdut i també l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adéu-siau.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 21 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició, nova setmana, setmana número 39 ja d'aquest any 2026. Al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Doset, Oriol Romeu i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible des d'ara i fins a les 12 del migdia. Ara mateix amb una temperatura de 19 graus a l'exterior de l'emissora i disposats, com deia, a acompanyar-vos per seguir compartint l'actualitat local i, evidentment, també els espais més d'entreteniment que us hem preparat per avui dilluns. Bé, d'entrada, desitjar que hagueu gaudit del cap de setmana, aquest primer cap de setmana de la Festa Major, marcat doncs per l'inici amb la crida el passat divendres i les diferents activitats que hem tingut en el transcurs del cap de setmana, que el temps ha respectat, de fet, ha fet força bonança, per no dir calor, i encetem doncs aquesta setmana on tenim ja, per exemple, demà, el pregó inaugural de la festa, recordeu, a les 8 del vespre al Teatre del Foment Cultural i Artístic, amb la Míriam Cano, que serà l'encarregada de fer el pregó, la Míriam Molinenca, escriptora, traductora i directora de l'Escola Blum de Literatura, doncs ens acompanyarà demà al Foment, recordeu, a les 8 del vespre. I una setmana, evidentment, marcada per la resta d'activitats de la festa. Nosaltres intentarem anar compartint també en el transcurs d'aquests dies doncs moltíssimes de les activitats que es faran, tant des del Bon Dia i Bona Hora com des de l'informatiu Molins de Rei al dia. Ara, per exemple, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, parlarem de totes les activitats que tenen a veure amb els gegants de Molins de Rei, amb el seu president, el Miquel Burgès, que ens acompanyarà d'aquí una estona aquí al programa. I és que han preparat ja, per exemple, la 39a trobada de gegants i capgrossos pel proper diumenge dia 27 a partir de les 9 del matí. Quins seran els gegants convidats? En parlarem, perquè teniu també fins al dia 25, encara aquests dies, la mostra de gegants convidats, per una banda a la Federació Obrera i per l'altra al Museu del Renaixement, a la Sala Gòtica. En parlarem d'aquestes i altres qüestions, com la resta de propostes que faran els gegants en el transcurs de la Festa Major. Serà doncs a 8:45 que parlem amb el Miquel Burgès, el dia que escoltarem les reflexions, l'apunt del dia de l'Elisenda Colell. Farem també l'espai del Santoral, el Sant Tornem-hi, amb el Jesús Cardona, i repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per acabar aquesta primera hora parlant de llibres amb la Maria Casals a la recomanació cultural del dilluns. Després de les notícies de les 9, tindrem la cançó del dia que ens selecciona el Toni Ramoneda i després la tertúlia d'actualitat acompanyats del Ramon Canal, de la Genoveva Català, del Joaquim Martí, del Jaume Armengol i del Joan Barrios. Amb ells farem tertúlia fins les 10 del matí a l'equador del programa. A partir de les 10, després de les notícies, preguntes a Molins en Comú Podem, avui en principi acompanyats del regidor Gerard Corredera, entre altres responsabilitats al consistori, regidor d'Esports. Ahir vàrem tenir també una regida cursa de Sant Miquel, una matinal, com sempre, interessant. Aviam si podem valorar doncs la cursa i la resta de qüestions des de l'òptica de Molins en Comú Podem amb el regidor, com dèiem, el Gerard Corredera. Després, avui parlarem del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Aquesta temporada, després de moltes temporades acompanyant-nos de periodicitat quinzenal, combinant-ho amb el parc, amb el Consorci del Parc de Collserola, aquesta temporada farem la col·laboració mensual i ens acompanyaran un dilluns al mes. I avui parlarem d'una proposta que fan aquest dissabte, en aquest cas, a l'espai de la Terrissa, això es troba a la població d'Esparreguera. Parlaran de la ceràmica de quilòmetre zero i ho faran amb l'Anna Anglisano, que és doctora en geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de la Universitat de Girona, i ens acompanyarà aquí el programa a 10:45 per explicar-nos més detalls d'aquesta xerrada. Serà a les 11 del matí, el dissabte, a la xerrada, a l'espai de la Terrissa. L'Anna Anglisano ens acompanyarà a partir de 10:45 avui aquí al programa amb el primer espai del curs del Centre d'Estudis Comarcals. Després farem un cafè amb el comerç amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç, i a les 11 trucarem la Míriam Cano perquè ens parli d'aquest pregó que ens oferirà demà. Recordeu, entrada lliure al Foment. Si no podeu anar-hi, també l'oferirem en directe per la ràdio, i amb ella parlarem del pregó i d'aquest llibre que acaba de publicar, llibre de poesia editat per l'Abreu, que ahir presentava la Setmana del Llibre en català. Es diu Eleusis i és recent, és novetat d'aquests dies, aquest llibre de poemes de la Míriam. La trucarem, doncs, a partir de les 11:10 aquí al programa. I després, ja a la recta final, el Miquel Casas, amb ganes de portar-nos bona música al Bon Dia i Bona Hora, al voltant de 11:45 i fins a arribar a les 12, La Màquina de la Penny, amb aquesta dècada dels 80 que serà protagonista aquest any, cronològicament, amb algunes excepcions, però cronològicament, com ens va dir el Miquel, i per tant estem a inicis dels 80, escoltant les cançons que es publicaven i sonaven en aquell moment. Doncs avui, nova ració, de 11:45 fins a arribar a les 12, que és quan posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora. Donarem pas a les notícies i de seguida els restes de sèrie, a les 12:08 aproximadament, el tercer programa del curs. Avui parlarà, o escoltareu, cançons de dones no catalanes cantant en català. És el que ha preparat el Josep Lluís Ravenga per avui, de 12:08, com dèiem, aproximadament fins la 1 del migdia. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia. A 13:45, les històries de la fotografia amb el David Rius per completar aquest matí. De manera que, sense més preàmbuls, comencem el Bon Dia i Bona Hora d'avui, dilluns 21 de setembre de 2026. Passant 7 minuts i mig de les 8, anem a actualitzar la informació de servei, i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Hola, Ferran, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns destacant un accident a la AP7 des de primera hora del matí. Es talla un carril, queden dos carrils oberts a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit sud, tot i que les retencions són de fins a 10 quilòmetres de cues, unes cues que ja passen a Cerdanyola. Per altra banda, però, també tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Roca, que deixa el vehicle al voral però suma 4 quilòmetres de cues també en sentit sud, per tant, aquesta via hores d'ara força complicada. A la ronda de dalt també hi ha retencions des del nus de la Trinitat fins a la Diagonal. Per tant, retencions en tot el tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat a causa d'un vehicle avariat que també talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, doncs també tenim retencions habituals en direcció Barcelona, sobretot pel vessant Llobregat. Hi ha cues en sentit nord des de Molins de Rei fins al Papiol, també amb aquest enllaç amb la AP7 en sentit nord. Però també en direcció Barcelona hi ha retencions en aquesta mateixa via, la B23, entre Sant Feliu de Llobregat fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a la A2, hi ha retencions des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Molt bon dia. Gràcies, Ferran. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim una incidència a Rodalies. Pel que fa a la R2 Sud, hi ha una incidència en les infraestructures a l'estació de França, que ja ha estat resolta, això era de fa una estona, s'ha resolt, però els trens, atenció, circulen amb demores que poden superar els 20 minuts. Això afecta a la R2 Sud de Rodalies. Hi ha hagut una incidència, doncs, a la infraestructura a l'estació de França, ja ha estat resolta, però això encara provoca demores que poden superar els 20 minuts. I, per altra banda, parlant del tram, en aquest cas, tram a les línies T1, T2 i T3, i per una unitat avariada, les freqüències de pas també estan alterades en aquests moments. Afecta a les línies 1, 2 i 3 del tram. Aquestes són les incidències en aquest moment pel que fa al transport públic, a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Encetem setmana. Deixem enrere un cap de setmana marcat, doncs, per les temperatures altes, especialment a matí i migdia. Anem a conèixer, doncs, com ha d'evolucionar aquest dilluns i aquesta nova setmana que tot just comencem, meteorològicament parlant. Saludem el Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Què ens expliques? Bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Pocs canvis en una situació meteorològica que continua dominada per les altes temperatures. Ara al matí fa una mica de fresqueta, vaja, camisa o jaqueta ja ens va bé, però a partir de mig matí aquesta roba fa una mica de nosa i avui esperem temperatures màximes que se situaran al voltant dels 31-32 graus a bona part de la comarca. Són temperatures altes en aquests últims dies de l'estiu. Recordem que el proper dimecres comença la tardor i que ho farà amb temperatures altes. Avui sol durant tota la jornada i demà una jornada també com la d'avui amb temperatures iguals o fins i tot podríem pujar una mica. Això sí, a primeres hores abriguem-nos una mica perquè farà una mica de fresca, però vaja, la resta del dia calor amb sol. A l'interior de la comarca una mica de boirina que desapareixerà ràpidament, també de cara demà. I a partir de dimecres poden baixar una miqueta les temperatures, però vaja, de moment es manté la situació meteorològica d'altes temperatures diurnes. Per sort, durant la nit i a primeres hores, podem tastar una mica la fresca.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. Són les 8 del matí i 11 minuts, i el que farem ara és escoltar l'oferta de feina que ens comparteix, com cada matí, el Francesc Rueda. Què tal, Francesc? Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Sant Feliu de Llobregat. Ens demanen un administrativa comptable. Seria una plaça, en jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 9 a 6, amb un contracte indefinit i inicialment un període de prova. El salari estaria al voltant dels 22.000 euros bruts anuals negociable. Les tasques, les pròpies d'un administratiu comptable, comptabilització de factures, conciliacions bancàries, assentaments comptables, preparació de documentació pels impostos, arxiu, etc. Es busca una persona amb experiència d'un parell d'anys, en fina similar, català, castellà i anglès, coneixements d'ofimàtica i a nivell de formació un grau en administració i direcció d'empreses, econòmiques o similar. Valorable també un bon nivell d'Excel i programes de comptabilitat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació. Informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem de comunicar una defunció. Ha mort la senyora Teresa Vidal Chancó. Teresa Vidal Chancó tenia 93 anys i l'acte de comiat serà avui, precisament aquest matí, a les 10, a la parròquia de Sant Miquel. Actualment doncs la senyora Teresa Vidal residia a Pallejà, però l'acte de comiat serà aquí a la vila, evidentment, a les 10 del matí, a la parròquia. Descansi en pau la senyora Teresa Vidal Chancó, que ens ha deixat els 93 anys d'edat. Com dèiem, acte de comiat avui a les 10 a la parròquia. I d'aquest cap de setmana també destacar que ens ha deixat, deixeu-me enviar una forta abraçada a un excol·laborador d'aquesta casa, el Jaume Parés, i a la seva germana Anna Parés, que han perdut la seva mare aquest cap de setmana. Ha mort la senyora Carme Ill. I des d'aquí també el nostre més sentit condol. L'acte de comiat va ser ahir al migdia a l'oratori del tanatori. I pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, doncs us he de recordar que avui, dilluns, dia 21 de setembre, la farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Edgar Oriol. Aquesta és l'antiga farmàcia Mas. Per tant, heu d'anar al carrer Santiago Rusiñol, números 8-10, l'horari d'obertura, sempre, com recordem, és de les 9 del matí fins les 10 de la nit.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local, explicant-vos, tal com publicava a les xarxes socials, al seu Instagram, La Guàrdia Urbana, explicaven que la Guàrdia Urbana de Molins de Rei ha detingut una persona com a presumpta autora d'un robatori en força en una empresa del polígon del Pla aquest cap de setmana. Sílvia Ardés, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, segons publica la Guàrdia Urbana, en el marc de les diligències i gràcies a les imatges que han obtingut durant els fets, han pogut relacionar aquesta persona que han detingut amb altres robatoris comesos durant els últims dies aquí a la vila. Entre aquests robatoris, doncs, se li imputa un que es va fer a una escola del municipi, perquè sembla que les característiques de l'autor coincideixen amb les imatges que té la Guàrdia Urbana. La persona que l'acompanyava ha quedat investigada pels fets. També una furgoneta amb què es desplaçaven ha quedat al dipòsit municipal a disposició de les diligències municipals.
0: Bé, i a més tot això, també us hem d'explicar que hi va haver actuació policial amb dos detinguts per actes preparatoris de robatori amb força a domicili. Això passava el divendres. Diversos veïns van alertar de la presència de dos individus amb actitud sospitosa que estarien fent fotografies als habitatges de la zona, explicava la Guàrdia Urbana. Posteriorment, agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà, que sortien d'un gimnàs proper, també van informar de la presència d'aquestes dues persones sospitoses. La patrulla va identificar els individus i, després de les comprovacions corresponents, va constatar que tenien nombrosos antecedents relacionats amb robatoris amb força. Durant l'escorcoll, se'ls va localitzar diversos estris presumptament utilitzats per facilitar l'entrada en habitatges i, a més, posteriorment, diversos veïns van informar que havien trobat escuradents introduïts en els marcs de les portes dels seus domicilis, un sistema que podia haver estat utilitzat per comprovar si els habitatges quedaven buits. Finalment, els dos individus van ser detinguts per presumptes actes preparatoris de robatori en força a domicili. La col·laboració veïnal és clau, explica la Guàrdia Urbana, amb aquesta publicació també a Instagram. Davant de qualsevol conducta sospitosa, aviseu els serveis d'emergències o les forces de seguretat i, sempre que sigui possible, faciliteu informació sobre persones o vehicles sospitosos. Aquest és també una altra de les notícies del cap de setmana, insistim, les dues explicades per la Guàrdia Urbana al seu Instagram. I canviem de qüestió perquè tenim també nota de premsa de l'associació Pragma, que expressa la seva perplexitat davant la denegació de la subvenció municipal destinada a les entitats de Molins de Rei.
1: La resolució municipal estableix que el projecte presentat per l'associació Pragma diu l'Ajuntament que no s'ajusta a l'objecte de la convocatòria. Segons les explicacions que l'entitat ha rebut dels tècnics municipals, expliquen des de Pragma, aquesta decisió respon al fet que el projecte no s'adreçaria a tota la població. Des de Pragma expressen la seva profunda sorpresa davant d'aquesta interpretació. Diuen que els costa entendre que un projecte nascut precisament per evitar que la manca de recursos econòmics sigui una barrera per accedir a l'atenció psicològica, logopèdica o psicopedagògica pugui quedar fora d'una línia d'ajuts sociosanitaris perquè no s'adreça indistintament a tota la població. Atendre una necessitat concreta no redueix el nostre entendre, diu Pragma, el seu interès social. L'associació Pragma desenvolupa una tasca d'atenció en els àmbits de la psicologia, logopèdia i psicopedagogia en serveis dirigits a diferents etapes de la vida i a través de l'associació. Aquesta atenció es fa accessible especialment a persones i famílies que per la seva situació econòmica tenen dificultats per assumir el cost d'aquests serveis. Però la tasca de l'associació, diuen, no acaba en l'atenció individual, perquè al llarg de l'any també organitzen xerrades i activitats obertes a la ciutadania, es treballa en xarxa i es col·labora amb altres entitats de la vila. També impulsen activitats lúdiques i solidàries obertes a tothom, com dos tornejos de pàdel o la quina solidària de Nadal amb la intenció de recaptar fons que permetin continuar oferint atenció a aquelles persones que més la necessiten. Per tant, aquesta nota de premsa per mostrar la sorpresa i lamentar que l'Ajuntament els hi ha negat la subvenció municipal destinada a entitats.
0: Més coses. Passen 4 minuts, pràcticament 5 ja, d'un quart de 9. anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, explicant-vos que avui tenim dues propostes emmarcades en el programa de festa major. D'entrada, a 6:15 tenim el berenar amb la Remolina.
1: Sí, al pati, a la plaça del Palau, es fa aquesta activitat, que és gratuïta, amb la Remolina, que representa que fa 500 anys que va viure al Palau de Requesens. Una activitat festiva, lúdica, pel públic familiar, a partir de 6:15. I després, l'altre acte que hi ha avui dins del programa de festa major és la inauguració dels jardins de Joan Genés i Cògol, l'espai de jardins de la plaça 1 d'Octubre, durant el nom de qui va ser, entre d'altres, directiu esportiu, va ser esportista, va ser president del Club Natació, va ser regidor també i activista cultural, entre d'altres temes, aquí a la vila. Joan Genés i Cògol, que ens deixava l'any 2023. L'Ajuntament doncs posarà el seu nom a aquests jardins que hi ha a la plaça 1 d'Octubre i la inauguració és avui a les 7 de la tarda.
0: Molt bé. Avui, per cert, també que la biblioteca fa sessió de filmoteca, a projecció de cinema amb Noche de Vino Tinto, de José María Núñez.
1: Doncs és avui a les 6 de la tarda a la mateixa biblioteca. És una sessió dinamitzada, que serà dinamitzada per Ignasi Franc, crític de cinema, i l'entrada és lliure.
0: I just també parlant de la biblioteca, demà hi ha la presentació del llibre Ferma sobre la Terra, de l'Asten Capel Silla.
1: Dins dels actes de la Setmana del Llibre en català que s'estan fent a Barcelona, la biblioteca s'hi suma i presenta aquest llibre. Durant l'acte de presentació demà es comptarà amb la mateixa autora, que conversarà amb la moderadora de clubs de lectura i activista cultural, Aina Rusca. Demà, a 6:45 de la tarda, a la biblioteca. L'entrada també és gratuïta.
0: Molt bé. Per cert, que el Mercat Municipal també prepara una campanya per aquests dies de festa major.
1: Sí, comença el dissabte que ve, dia 26. De fet, és del 26 al 28 de setembre, aquesta campanya per aconseguir el vermut del mercat. Diuen que per la festa major reuneix una suma de 30 euros amb 3 o més tiquets a les parades associades i us regalaran una ampolla de vermut fins a exaurir les existències, del 26 al 28 de setembre. Per tant, bàsicament, el dissabte, també el dilluns, a les parades que estiguin obertes.
0: I avui, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer, avui 21 de setembre, recordeu que vam informar, el divendres van haver-hi aquestes taules informatives habituals, i hi haurà també portes obertes al centre Elois, a l'antic CAP, el dia 1 d'octubre, ja ho explicarem, el dia 1 d'octubre, de 10 del matí a 12 del migdia. I a més també hi haurà altres propostes més avançat el mes d'octubre, que ja us explicarem, però el dia oficial, el Dia Mundial de l'Alzheimer, és avui 21 de setembre. I anirem repassant també altres qüestions del programa de festa major, evidentment els butlletins horaris. Només recordar-vos el que programa el Foment Cultural i Artístic també per aquest proper cap de setmana de festa major, i és que programa també una activitat per dia, divendres, dissabte i diumenge, per ser més exactes. Divendres comencen amb un tribut a Alejandro Sanz.
1: Doncs sí, ni més ni menys, aquest concert tribut al músic el divendres a 8:45 del vespre. Dissabte faran portes obertes al Teatre del Foment, per aquells que no el conegueu o tingueu ganes d'anar a veure el teatre, que ja sabeu que els últims anys s'ha anat actualitzant amb moltes obres i és un teatre de primera línia. Doncs faran portes obertes el dissabte de 10 a 1 i diumenge a les 6 de la tarda, espectacle d'improvisació amb uns coneguts del Foment, uns habituals, la companyia Planeta Impro i el seu Impro Show.
0: Com dèiem, més informació en els diferents butlletins horaris. Avancem, ampliem el focus, anem amb la informació general, amb els titulars de la premsa escrita. Roger Tosset, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. El govern recomprarà edificis que va vendre el 2012, ho diu el periòdico a la seva portada. L'administració es va desprendre de 38 immobles i encara n'ocupa com a inquilina 23, pels quals paga 43 milions d'euros l'any, quantitat que es vol estalviar. Els propietaris són Zurich, Canham Grün i Franklin Templeton. Parlen també de la pugna des de Catalunya. Sánchez posa el PSOE en dinàmica electoral a la Festa de la Rosa i Feijóo col·loca la Badalona del Viol com el millor exemple polític, amb fotografies precisament de Sánchez de Milla i de Feijóo amb Fernández ahir a Badalona. Parlen també de la derrota de la CDU, la ultradreta venç en un altre estat alemany immers, perd Berlín. El Consell Executiu aprovarà demà el nou Pla d'Igualtat, és el pas previ a una llei, i des de Nova York, Collboni demana una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible. També entrevisten l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, que diu que aquesta ciutat no ha de créixer més, si ho fa, ha de ser amb lògica. I TV3 estrena Gènesi, la sèrie que descriu el camí cap a l'èxit de Ferran Adrià. El diari Ara, parlant d'aquesta desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya, la CDU no aconseguiria entrar al Parlament de Mecklenburg, Pomerània Occidental, on guanya l'AFD. Per l'alcaldia de Berlín, després del triomf de la candidata Die Linke, que podria governar amb l'SPD. Parlant de Sánchez, governaré fins al 2031 i més enllà, protagonitza la Festa de la Rosa a Gavà el mateix dia que Feijó contraprograma a Badalona, i parlant també del confeti per celebrar el triomf de l'IF Eralp. Això és el que us dèiem de la desfeta de Merz. Aquesta és la fotografia de portada. L'oposició a ampliar l'aeroport agafa força al carrer, ecologistes i entitats socials es manifesten a Barcelona i el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. Els sondejos donen entre el 49 i el 52% dels vots a Rússia Unida, amb tots els vots falsos i manipulats dels que ja estem acostumats i que expliquen alguns mitjans de comunicació. A La Vanguardia, Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Sánchez apela al vot català per frenar la involució de PP i Vox, i Feijó crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre. També Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions i protesta contra l'ampliació del Prat amb 5.000 assistents. També Mourinho perd el derbi i ataca l'arbitratge. Van perdre per 2-1, i també parlen d'aquest suplement especial que tenim avui amb La Vanguardia, anomenat Catalunya Avança, repàs de projectes públics i privats per afrontar els reptes de futur.
0: Continuem, 3 minuts i mig, i arribarem a 2:15 del matí.

0: De seguida parlem de tota l'activitat de la colla gegantera de Molins de Rei per aquests dies de festa major, però anem a repassar els diaris digitals.
1: Comencem pel 3Cat Info, que parla de l'Alzheimer, diagnosticar abans i avançar la recerca, els reptes de la nova era de l'Alzheimer. S'entra doncs en aquesta nova era coincidint, aquesta notícia d'altres diaris digitals coincidint avui, com dèiem abans, amb el Dia Mundial de l'Alzheimer. Doncs la comunitat científica posa el focus en actuar abans de l'aparició de símptomes. A Catalunya s'estima que hi ha unes 150.000 persones afectades, xifra que equival a un de cada 10 majors de 65 anys. Els experts assenyalen que la investigació es troba en un punt d'inflexió gràcies als biomarcadors, indicadors biològics, que faciliten confirmar o descartar la patologia de manera més àgil, precisa i menys invasiva. La prevenció és clau amb temes com, per exemple, temes que es poden modificar, com la hipertensió, l'obesitat o el tabaquisme. Això podria prevenir o retardar fins a un 45% dels casos de demència. Pel que fa als tractaments, doncs el sector viu un debat intens després que el Ministeri de Sanitat hagi rebutjat finançar els dos primers fàrmacs capaços d'alentir la progressió de la malaltia en fases primerenques, tot i que el govern en qüestiona el valor clínic i l'elevat cost. Els hospitals de referència demanen reconsiderar la decisió de no finançar públicament aquests dos medicaments amb diners públics, perquè que, si no, les teràpies quedarien restringides només a l'àmbit privat. Anem a BTV, que diu que hi ha les entitats socials alerten sobre el risc imminent d'infants dormint al carrer. Ara, a Barcelona, hi ha gairebé 2.000 persones dormint als carrers, l'últim recompte d'arrels així ho indica, i mostren com hi ha famílies senceres amb infants que dormen al carrer habitualment. Han notificat algun cas puntual de famílies que després d'un desnonament han hagut de pernoctar al carrer o bé en algun vehicle. La problemàtica principal, diuen, és, segons les entitats, que els infants viuen també els desnonaments i han deixat de ser un factor de vulnerabilitat que agilitzi els recursos o els allotjaments temporals. Diuen que no hi ha places ràpides que ajudin doncs a acollir aquests infants que formen part d'aquestes famílies. Una notícia que llegim a BTV. Es destaca que aquesta fins ara ha estat una línia vermella per l'administració, que han actuat amb rapidesa quan hi havia infants menors. I acabarem amb una notícia del Nacional, del Caso, de fet, que s'inclou al Nacional. Falsos policies rapten a un home al mig de la P7 a Vilanova del Vallès en plena llum del dia. 5 homes encaputxats i vestits de falsos agents de policia van interceptar doncs a la P7 aquest vehicle per raptar violentament un dels ocupants en plena llum del dia. La víctima, que havia sortit de la presó feia poc, va ser abandonada hores després amb ferides greus, però amb vida, en un cas que els Mossos d'Esquadra investiguen com a detenció il·legal, possible revenja amb un tema relacionat amb les drogues.

0: Encetem setmana, setmana important, i avui volem parlar d'entrada de les activitats que programa la colla gegantera de Molins de Rei per aquests dies de festa major de Sant Miquel. A l'horitzó, el diumenge, aquest diumenge 27, la 39a trobada de gegants i capgrossos. I en parlem de tot plegat aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei en rigorós directe amb el president de la colla gegantera, que és el Miquel Bugès. Què tal, Miquel?
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Com estàs?
1: Molt bé, ja...
0: Sí, a punt, eh?
1: Recte final.
0: Escolta, d'entrada, perquè ens servirà després per parlar d'alguns d'aquests gegants que teniu exposats aquests dies, com es presenta la 39a trobada de gegants i capgrossos i quantes colles convidades tindrem enguany?
1: Doncs així, per arrencar, com sempre, moltíssima il·lusió, sobretot. Hem intentat fer una selecció de gegants acurada, divertida i vistosa, i n'hi ha alguns de certa importància, i la veritat és que moltes ganes.
0: Molt bé, tinc en exclusiva aquí aquest desplegable.
1: Correcte.
0: Que heu editat amb tots els participants.
1: Exactament.
0: Amb aquests dibuixos.
1: Perquè tothom els pugui identificar després al carrer i sàpiga com es diu cada un.
0: Que és el clàssic de dir, és que no veiem el cartellet quan passen amb el...
1: No sabem d'on
0: no
1: són.
0: Els hem de preguntar amb els geganters. Això es podrà trobar fàcilment, aquest desplegable que tinc aquí a les mans?
1: Ja des de dissabte el podem trobar a la Sala Gòtica a les tardes, que tenim la mostra de gegants al museu amb aquests convidats de fora de Catalunya. I allà el podreu adquirir pel donatiu d'un euro. Igual que també hi ha un pòster molt xulo amb tots els participants. I la nova samarreta que hem fet de gegants, que ara feia molts anys que no fèiem samarreta, i tenim samarreta nova.
0: Molt bé. De les colles convidades, a veure, què em destacaries d'aquest any?
1: Dels de fora?
0: Sí, o... correcte. Primer comencem pels de fora.
1: Comencem pels de fora. De fora, però de no gaire lluny, tenim els gegants del Consell Insular de Mallorca. Són els gegants d'una institució governamental, diguéssim, de Mallorca, que és la primera vegada que surten de l'illa. O sigui, són de finals dels 90, però no havien sortit encara mai de l'illa. I els tenim aquí en exclusiva.
0: Jaume II
1: i Esclarmonde de Foix. Exactament.
0: Imagino que amb vaixell, bàsicament, han de venir.
1: Amb vaixell, de fet, van venir, els vam anar a buscar, de fet,
0: sí?
1: La setmana passada.
0: Molt bé.
1: I sí, amb vaixell han vingut. I vindran acompanyats d'una formació musical típica de Mallorca, que són els xeramiers.
0: Uh-huh.
1: Són sacs de gemecs i flabiols, que venen des de Sóller, els xeramiers de Sóller.
0: Molt bé.
1: També hi trobarem els gegants de Valle de Güés. Valle de Güés és un petit poble enganxat a Pamplona. Nosaltres vam anar a visitar-los el 2025 i ara ens tornen amb els seus quatre gegants, el Jorge Oteiza, la Pepita Uriz, el Peyo i la Irati.
0: Molt bé. I també de Pamplona?
1: De més tirant cap a Estella, de Tierra Estella.
0: Molt bé.
1: Ens arriben els gegants de Llegui, recent estrenats el 22 d'agost.
0: Sí.
1: No me'n recordo els noms perquè són
0: Sancho
1: molt llarg.
0: Garcés primero de Pamplona.
1: I Doña Toda de Pamplona, també em sembla.
0: Sí, correcte.
1: Oi? Correcte. Aquests són uns gegants molt nous, també obra d'Aitor Calleja, que és el constructor que ens fa a nosaltres tots els treballs. I després els gegants de Sant Adrián, també del sud de Navarra, de la Ribera, que són com una recreació que han estrenat també aquest mes de juliol, i també venen en exclusiva. Aquí acompanyats també de quatre capgrossos que els trobareu també a la Gòtica.
0: Aquests quatre els trobarem, per tant,
1: correcte,
0: fins al 25, no?
1: Fins al divendres 25 a la tarda.
0: Divendres 25.
1: A la Gòtica des de 4:45 de la tarda fins a les 8 del vespre.
0: Però també llegia que fins al 25 també tenim altres gegants al Boulevard de la Federació.
1: Exactament.
0: Quins són aquests?
1: Allà és una mostra, ja ho sabeu, de cada any que va creixent.
0: Sí.
1: O sigui, avui te'n diré uns, a la tarda n'hi hauran més.
0: Perfecte.
1: Ara, de moment, hi tenim els gegants de la Universitat Autònoma,
0: sí,
1: i tenim els gegants vells de Cervelló, que ens han fet aquest favor de venir amb les figures antigues, i tenim els gegants blaugranes, el Gamper, el
0: Comparsa
1: Jordi
0: Blaugrana,
1: Comparsa Blaugrana, sí, exactament, l'avi del Barça, i tenim els gegants del Pla del Bonaire, el Gregal i la Brisa. Ara mateix hi tenim també els gegants de Raïmat,
0: uh-huh,
1: són uns gegants molt poc vistos. I...
0: Baramador i Baramador.
1: Sí. Que a més tenen, tenen una peculiaritat que veureu el diumenge, i és que mouen el cap, mouen les mans, o sigui, són una miqueta robots, són gegants robots.
0: Molt bé.
1: I després també hi tenim els gegants originals d'Escó, I ara mateix... Ah, bueno, i els nostres fillols, a Pallejà, el Martí i la Laieta, també els tenim allà.
0: Tindrem també algunes colles, ara ja ho anaves esmentant, de properes, no?, de la comarca. Sant Feliu també veig.
1: Sant Feliu venen amb els quatre gegants de l'agrupació cultural folklòrica, amb qui tenim molta amistat.
0: Sant Boi.
1: Sant Boi de Llobregat, que ara feia molts anys que no venien aquí Molins.
0: Valdiri i Ramona.
1: Valdiri i Ramona, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Mítics, gegants mítics.
0: Veig gegants, per exemple, també del Maresme, d'Arenys.
1: Del Maresme ens venen els dos Arenys.
0: I veu anar també, no?, fa poc.
1: Sí, correcte, perquè no hi hagin discussions, tenim Arenys d'amunt i Arenys de mar, els portem tots.
0: Molt bé. De Canyelles, també?
1: Canyelles, el Garraf, tenim els de Barcelona, quan acabi la Mercè també ens venen els gegants de les colònies Jordi Turull, de Barcelona.
0: Sí.
1: El Tano, l'Estiveta, en Cisco i la Pineta, de la Roca del Vallès...
0: Parets.
1: Parets del Vallès...
0: Molt, que no em deixi cap.
1: Moltíssims.
0: Que no me'n deixi cap. La Batllòria.
1: La Batllòria, també el Vallès Oriental. Aquests, sí, a partir d'avui a la tarda, els trobareu a la Fede. Han d'aparèixer aquesta tarda.
0: I de Terrassa també, veig.
1: Terrassa, sí, el Gregal i la Brisa del Pla del Bonaire.
0: Que deies el Pla del Bonaire, correcte.
1: Correcte.
0: Bé, alguns d'aquests gegants, doncs, exposats fins al 25, tots ells... a la trobada.
1: Exactament,
0: aquest
1: a trobar
0: diumenge.
1: Gegants tots.
0: 39a edició ja, eh?
1: 39a. Això vol dir que anem a la quarantena, eh? Anem a la quarantena.
0: Molt bé. Expliquem com ha d'anar, doncs, la trobada o la mostra de la passada del diumenge.
1: Sí.
0: Perquè hi ha diverses hores, oi?
1: El diumenge 27 començarem amb la plantada de gegants a les 9 del matí, com sempre, a la plaça
0: de la Vila.
1: Correcte.
0: Sí.
1: A partir de les 11 hi haurà la mostra de balls d'aquests gegants que han vingut de fora de Catalunya, l'estoneta aquesta que tenim per poder-los lluir una miqueta. A 11:45 arrencarem la cercavila i després tornarem un altre cop a la plaça de Vila per fer els balls més institucionals i la ballada final.
0: Val, cercavila, inici la plaça de l'Ajuntament, carrer de baix.
1: Carrer de baix, carrer Molí, passeig del Terraplè per la part de dins, o sigui, no per la calçada, sinó pel passeig.
0: Vigileu les rajoles.
1: Vigilarem les rajoles.
0: Tombeu per Barraquer.
1: Girem per Barraquer. Carrer Rafael de Casanovas un altre cop fins a la plaça de la Creu.
0: Sí.
1: I ja enfilem carrer Major amunt fins a la plaça de la Vila.
0: Això diumenge. Abans que això passi, anem cronològicament, dissabte hi ha la rebuda dels gegants convidats.
1: Exactament. A les 11 del matí, sí, a la plaça de la Vila, arribaran tant els nostres gegants com tots els convidats a fora.
0: Que són els quatre que hem citat.
1: Que són els quatre que hem citat que tenim a la Gòtica.
0: Molt bé.
1: I llavors se'ls farà una rebuda institucional per part de l'alcalde i la regidora de Cultura com a benvinguda, diguéssim, a la vila.
0: Molt bé.
1: Un cop això hagi acabat, que serà més o menys cap allà 11:45 aproximadament, es farà una mostra de balls d'aquests convidats i dels nostres gegants com a inici d'aquest agermanament, per dir-ho d'una manera, geganter.
0: Molt bé.
1: I un cop hàgim acabat els balls, arrencarem una petita cercavila que anirà pel carrer Major, plaça del Mercat Rafael de Casanovas, per acabar un altre cop a la plaça de la Vila.
0: A la tarda del dissabte també hi ha la tradicional passada dels gegants.
1: Ah, exactament, la passada dels gegants, que s'iniciarà tan bon punt acabi la sortida del petit camell.
0: Sereu els mateixos que al matí? O...
1: Els mateixos, sí, que al matí. Sí, matí i tarda fem exclusiva convidats de fora.
0: D'acord. També feu recorregut pel centre Vila, bàsicament.
1: Recorregut invers. Rafael de Casanova, Mercat, sí, que fem la ballada, aquesta una miqueta més especial, sí, a les escaletes al Mercat. Els gegants de Molins hem preparat una coreografia una miqueta diferent i especial per ballar en aquell moment. Només avanço que ballarem amb la cançó de La Perla, de la Rosalia.
0: Molt bé.
1: Que portem ja bastants dies assajant-ho i esperem que surti molt bé.
0: Això és dissabte, diumenge al matí, dèiem, la 39a trobada de gegants i capgrossos, i anem al dia de Sant Miquel.
1: Sant Miquel, el dia per nosaltres important, més important, més emocional.
0: Més genuí,
1: Exactament. Sí. Començarem des de 9:45 del matí a la tronada per anar a cercar el ram de la geganta.
0: Sí.
1: Per si no hi ha hagut prous petards aquell dia, doncs apareixem nosaltres per acabar-ho de rematar.
0: Anar persistint,
1: exacte.
0: I a 9:45 fareu acte de presència, més o menys, o una mica més tard, al carrer Sant Miquel.
1: Al carrer Sant Miquel, on estaran esmorzant els Miquels.
0: Us estaran esperant, sí.
1: I seran ells qui ens entregaran el ram de flors naturals que lluirà la Montserrat durant tota la diada.
0: Molt bé.
1: Tornarem per darrere per Pintor Fortuny,
0: sí,
1: fins al carrer Verdaguer, anirem al pati de Gramaller, i des d'allà, ja amb el Miquel, o sigui, ja amb la parella completa, arrencarem fins a la plaça de l'Ajuntament, on a 10:45, entre 1 i 10:45, farem la ballada de gegants davant de l'alcalde.
0: Gegants vells, eh?
1: Gegants vells, correcte, el Miquel i la Montserrat.
0: Molt bé. Pintor Carbonell, no?
1: Pintor Carbonell, perdó.
0: Oi que sí, és que ara estava dormint.
1: Ho he dit ja a poc a poc, però sí, sí.
0: I per tant, recorregut també tradicional... dels gegants vells.
1: Sí.
0: I aquí s'acabaria la participació dels gegants.
1: Sí, que no és poca, que no és poca.
0: Sant Miquel a la tarda ja no...
1: Sant Miquel a la tarda ja consisteix en ibuprofenos i aquestes coses, així que...
0: Molt bé. Per cert, els Miquels que ja ens confirmen que hi ha fumata blanca, doncs que ja han triat el...
1: Es pot confirmar que hi ha fumata blanca.
0: Ja. Ho confirmem, eh?
1: Ho confirmem, ho confirmem.
0: Després d'aquest conclave del dissabte a la nit. Eh?
1: Exactament.
0: Per cert, que les il·lustracions d'aquest desplegable, també deixem-ho dir, no? Són de l'Arnau Solà.
1: De l'Arnau Solà, de Torelló, una descoberta. O sigui, el vam descobrir sense saber-ne res d'ell i la veritat és que ha fet una feina... excepcional, molt xul, estem supercontents amb ell, la veritat.
0: Molt bé, marxandatge, doncs, per tant, també a la Sala Gòtica?
1: Correcte, a la Sala Gòtica i a l'Estanc Margarit, com sempre.
0: L'Estanc Margarit. Molt bé, alguna consigna, alguna coseta més que vulguis destacar?
1: No, sobretot, em repeteixo una mica, però és el de sempre, sortir al carrer, a viure la festa al carrer, no quedar-nos a les xarxes, sinó sortir al carrer i omplir sí. places i carrers i acompanyar gegants i a totes les entitats que organitzen la Festa Major.
0: Molt bé, doncs, Miquel Burgès, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé tots aquests dies. Eh?
1: Igualment, i bona Festa Major.
0: Igualment, gràcies. Fem una pausa i tornem de seguida.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Un espai per compartir, aprendre i riure. Perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
1: Helena Amac, amb Helena Álvarez.

0: Seguim en punt, 3:15 del matí, és el moment d'escoltar aquests minuts de reflexió, la punt del dia, amb l'Elisenda Colell, que la tenim enregistrada ja. Doncs endavant. Què tal, Elisenda? Bon dia i bona hora.
1: Sortiu al carrer, no us quedeu a casa, ens recomanava aquest divendres el Michel Zabalza, Miquel de l'any, que ha tingut l'honor de donar el tret de sortir de la Festa Major de Sant Miquel. La veritat és que la nit de la crida s'ha transformat en un gran homenatge a la cultura popular. Dansa, foc i música es donen la mà per enorgullir-nos del nostre passat i del nostre present com a poble. Estic molt segura que els antropòlegs a la sala ens podrien dir coses molt més interessants d'aquest acte. Jo, com que sóc periodista, enmig del so, les gralles i dels tambors, em vaig posar a pensar en un documental que va emetre el programa Sense Ficció a TV3 dimecres passat, L'avi Pistoler. Explica la història del Jesús, un home octogenari que va morir, que al morir la seva dona i veure's completament sol, acaba actuant com a pistoler al seu barri. Que important que és la Festa Major, els espais populars, els llocs públics on tothom hi és convidat. És igual els diners que tinguis o l'edat, la força o la intel·ligència. Aquí, les entitats del poble, que hi tenen un paper fonamental, fan una feina brutal desinteressadament. Desenes de persones, voluntaris, ens permeten viure en un poble amb ànima, amb identitat, perquè tinguem espais lliures d'intercanvi, socialització i cultura. Això pensava quan era la crida de la Festa Major, però també vaig pensar que a vegades costa, també aquí a Molins de Rei, que tots ens sentim part dels actes de la Festa Major. És cert que es fan esforços per la inclusió. L'entitat Enreda't ens ho podria explicar molt millor. Però seguim sense tenir prou espais adaptats per persones amb discapacitat, seguim sense veure al carrer la diversitat que sí que consta a les escoles o al padró municipal. Per què sempre som els mateixos a tot arreu? Per què hi ha gent que no participa? Sempre he tingut clar que la vida comunitària, que la vida al carrer, és un antídot contra els problemes de salut mental i del feixisme. Però l'armatisme d'una part important del nostre teixit associatiu i la falta de referents d'una altra no ho posen fàcil. Posem un exemple. Les entitats de la cultura migrant, per què no poden formar part de la crida, per exemple, mostrant la seva cultura i tradició? La tradició i la cultura popular catalana no pot ser excloent si s'assumeix com a única? Moltes preguntes, poques respostes, benvinguts a la meva vida. M'agrada molt fer-me preguntes, em fan pensar, m'estimulen, m'ajuden a avançar i a millorar. Però més enllà de preguntes, us trasllado una afirmació, un fet. A les bústies d'alguns barris, com a la Riera Bonet, encara no hem rebut el programa d'actes de la Festa Major. Potser sí que a vegades som excloents. Com pot ser que hi hagi barris que no hi estan convidats? Sigui com sigui, fem el que ens proposava el Michel, sortim al carrer, veiem-nos les cares, xerrem, coneguem-nos i passem-ho bé. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Gràcies, igualment per tu, Elisenda, que vagi molt bé. L'Elisenda Colell a la punt del dia, 2:30 per sobre 9:15. El Sant Tornem-hi, amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui és Sant Mateu, evangelista i apòstol. És el primer que va escriure un evangeli i és considerat patró de banquers, comptables, aduaners, venedors de loteria, expenedors de tabac i recaptadors d'hisenda. I ara sabrem per què. Mateu era un cobrador d'impostos de l'ocupant a la vora del llac i era, per tant, una de les persones més menyspreades de Galilea. No era un inspector romà, sinó un jueu que col·laborava amb els ocupants. Mateu vivia a Cafarnaum, l'últim poble de Galilea d'Herodes, i estava damunt de la ruta que anava de la costa cap a Damasc. Una població, doncs, de frontera en una vila comercial i a la vora d'un llac amb tràfic de peix, és a dir, el lloc exacte per posar-hi un lloc de cobrament. El menyspreu que aquesta feina generava no era només econòmic. Aquells homes tenien fama de cobrar de més. Els publicans tenien molt mala fama merescuda. Els que hagueu vist la sèrie The Chosen veureu molt ben representada aquella reputació. I en tot aquest clima, què va passar? Doncs que Mateu va convidar Jesús a casa seva i el convit s'omple de col·legues d'ofici. Els rabins i fariseus ho saben i van organitzar un gran escàndol. Com podia ser un mestre com Jesús, un jueu del poble, reunit i acceptant un sopar amb els publicans i col·laboradors romans? La continuació és prou coneguda. Mateu es converteix, abandona aquestes feines, es converteix en seguidor de Jesús i és la primera persona que li escriu una biografia. Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jesús, que tinguis un molt bon dilluns. Justament, anem a repassar la programació.

0: Informació per avui dilluns, pel que fa a la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, recordeu, a les 12 del migdia podreu escoltar els Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Revenga. Avui, cançons de dones no catalanes cantant en català. A la 1, l'informatiu Molins de Rei del dia, i a 2:15, les històries de la fotografia amb el David Rius. De 2 a 3, notícies en xarxa. De 3 a 4, la migdiada. Aquesta tarda, de 4 a 5, l'Helena en Bach amb l'Helena Álvarez. A les 5, el programa La Veu amb la Margarida Casa de Sus. I a les 6, tenim nova entrevista en profunditat a les Heroïnes Quotidianes, el programa de la Bego Floria, que avui anuncia que entrevistarà la Gemma Ibáñez i Escudé, que és actriu, directora i professora de doblatge. Entre les 6 i les 7, avui Gemma Ibáñez, la convidada. A les 7, el programa Mirant al Cel amb els Matussers de Molins de Rei, que ahir celebraven la seva diada castellera de festa major. A les 8, el Tot Teatre amb el Dani Pasqual. A les 9, l'Etapa Reina, èxit de nou dels companys de l'Etapa Reina. Felicitats des d'aquí per una nova edició de la Penny Escalada d'aquest cap de setmana. A les 10, incorporem de, per fi ja, també aquesta temporada, el Miquel Tuset amb el Jazz Club de Nit, amb material nou ja a partir de les 10 de la nit. I completarem la programació a les 11 amb la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que farem d'aquí una estona amb els companys habituals del dilluns. Continuem, 9 minuts i seran les 9. Anem a fer un repàs a la programació televisiva. Roger Tuset, quan vulguis.
1: Com sempre, comencem amb el cinema, que podem veure avui a la televisió en obert. A les 10 de la nit a Calle 13 tenim la pel·lícula de Stuart Baird, Decisión crítica, amb Carl Russell i Steven Seagal, també Halle Berry i John Leguizamo. Una pel·lícula d'acció americana del 96 que dura 2 hores i 10 minuts. Un conegut terrorista islàmic és segrestat després de ser lliurat a les autoritats nord-americanes. Els membres del seu grup en negocien l'alliberament. També a les 10 a Canal Hollywood, El coloso en llamas, aquest clàssic de John Guillermin amb Steve McQueen i Paul Newman, entre molts altres com Faye Dunaway, Fred Astaire, William Holden, Susan Blakely o Richard Chamberlain. Ja dic, n'hi ha moltíssims d'actors i actrius en aquesta pel·lícula d'acció americana de l'any 1974 que arriba gairebé a les 3 hores durant la festa d'inauguració d'un nou gratacel de 138 plantes a San Francisco. Es produeix un curtcircuit en un traster del pis 81. Aquest fet provoca un incendi que s'expandeix per tot l'edifici. A 3:15, al canal AXN, Batman Begins, una pel·lícula de Christopher Nolan amb Christian Bale fent de Batman, Michael Caine fent d'assistent de Batman, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman i Cillian Murphy, una pel·lícula americana i anglesa del 2005, ja sabeu, d'acció, de la saga Batman, dura 2 hores i 20. Bruce Wayne viu obsessionat per canviar el món i pel fantasma dels seus pares, morts a trets davant seu als carrers de Gotham una nit que va canviar-li la vida per sempre. La quarta proposta és a les 11 de la nit a Sci-Fi, Como Dios, de Tom Shadyac, amb Jim Carrey i Morgan Freeman, també Jennifer Aniston i Philip Baker. Una comèdia del 2003 americana que dura 1 hora i 40. Després de passar el pitjor dia de la seva vida, el reporter de televisió Bruce Nolan recrimina a Déu el seu desconeixement sobre els assumptes que gestiona. I també a les 11, la segona proposta, a la 6, El comptable, de Gavin O'Connor, amb Ben Affleck i Anna Kendrick, també J.K. Simmons. Una pel·lícula amb molts més actors i actrius, que és americana, del 2016, un thriller que dura 2 hores. Christian Wolf, és un erudit de les matemàtiques que sent més afinitat pels números que per les persones. Sota la tapadora d'una gestoria d'un petit poble, treballa com a comptable autònom per a diverses de les organitzacions delictives més perilloses del món. Passem als programes que podeu veure avui a la televisió. Ja sabeu que aquí no comentem sèries, però avui s'estrena a Televisió de Catalunya aquesta sèrie sobre la vida d'aquest xef ben nostrat, Ferran Adrià, i el Bulli. Genesi és com es diu, la podreu veure després del TN Vespre, cap a 1:15 aproximadament. Ara sí, parlem de programes, que és el que fem habitualment. Tenim la Renaixença a les 10 a Televisió de Catalunya, que avui es pregunta com és possible que un sistema aparentment incomprensible permeti a les persones comunicar-se entre elles i permeti mirar d'aclarir-ne el funcionament. Així aborda el tema amb humor i curiositat i rep la visita de Xavi Espinosa, un imitador de primer nivell que demostra el seu talent. Tenim també En el punto de mira a 4, a La Liga de los Artistas, és el títol d'avui. I amb això acabem, Oriol.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Roger. Ens queden 5 minuts per arribar a les 9 del matí. La recomanació cultural del dia ens porta a parlar de llibres, com cada dilluns, acompanyats de la Maria Casals. Hola, Maria, bon dia.
2: Bon dia. Avui us proposo la lectura d'una novel·la de ritme pausat i detallista. Us parlo de Nuestras Veladas, d'Alan Hollinghurst, traduïda per Gemma Rovira i publicada per Anagrama el febrer passat. Nuestras Veladas és una novel·la que ens parla de la vida de David Wynne, de Dave Wynne, nascut el 1948, des de la infància fins la vellesa, d'acord amb el que va deixar escrit en els seus diaris personals, i també fa un recorregut per la història social i econòmica de 70 anys al Regne Unit. Dave és fill d'una anglesa i un birma. Dave mai no va conèixer el seu pare, la desaparició del qual està plena d'interrogants, així que des del seu naixement les circumstàncies de classe, raça i sexe seran cabdals en la seva formació, a més de no oblidar que va ser fill de mare soltera en un temps en què la societat no ho acceptava. Paral·lela a la creixença d'en Dave, transcorre la vida de la seva mare, modista, ella que obre el seu propi negoci amb l'ajuda d'una amiga amb la que compartirà al llarg dels anys alguna cosa més important que els negocis. Quan Dave té 13 anys, coneix els Hatlow. Aquest noi de casa humil rebrà una de les beques en un col·legi d'elit que ofereixen aquests filàntrops. El Mark Hatlow es convertirà en el seu mentor i protector, i la Cara, l'esposa Hatlow, sempre li mostrarà el seu gran afecte i connexió. El matrimoni són, a més, els pares d'en Gilles, un company del col·legi amb qui les relacions entre ells sempre seran complicades. Nuestras Veladas és una extensa descripció de tota una vida, amb el que la vida comporta: afectes, coneixences, treball, esforços, amors, esbarjo, acceptacions. Gràcies a l'excel·lent educació rebuda i als contactes que tindrà, en Dave es convertirà en un actor i dramaturg reconegut i de prestigi. Les trajectòries d'ambdós joves, d'en Dave i en Gilles, seran molt diferents. Mentre un, dèiem, aconseguirà l'èxit en el camp artístic, l'altre es convertirà en un polític ultraconservador que arribarà a ocupar càrrecs de ministre. Aquesta novel·la explora temes com la classe social, la raça, la sexualitat, la política, també el modus en què la societat ha evolucionat, i l'autor ho reflecteix tractant temes com l'amor tardà de la mare del nostre protagonista, els propis amors del protagonista, els prejudicis socials, les emocions, els afectes i el desig humans ens ajuden a conformar aquesta societat britànica. Som testimonis de com funcionen els col·legis més exclusius, el lloc destinat que tenen els descendents d'immigrants, el classisme, i també el Brexit i les tensions que fan estada en aquesta societat que enyora les tradicions i que vol obrir-se al futur. Nuestras Veladas és una novel·la de 500 pàgines, al llarg de les quals hi trobem allò que té la vida. És un llibre que commou en alguns passatges, és sensual, divertit i profund. Una bona lectura per començar la tardor. Recordeu, Nuestras Veladas, d'Alan Hollinghurst, publicada per Anagrama. Bon dia i bona setmana tingueu.
0: Fantàstic, moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies, Maria, i que tinguis una molt bona setmana. Bé, amb això tanquem la primera hora del Bon Dia i Bona Hora, farem una pausa i de seguida tornem. Quina cançó haurà triat el Toni Ramoneda per començar la setmana, la cançó del dia? Doncs ho sabrem de seguida. Tertúlia d'actualitat i la resta de continguts del programa d'avui fins les 12. Recordeu que avui entrevistarem a la pregonera de la Festa Major de Sant Miquel, a la Míriam Cano. Serà després de les notícies de les 11. El pregó demà a les 8 al Foment Cultural i Artístic. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa APC també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també enregistra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència, i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estalvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 9.
3: Informació local.
2: Aquesta tarda, dins el programa de la Festa Major, hi ha un berenar amb la Remolina a partir de 5:45 de la tarda a la plaça del Palau, una activitat gratuïta dedicada al públic infantil i familiar. I també avui s'inauguren els jardins de Joan Genés i Cògol, espai d'enjardinat de la plaça 1 d'octubre, durà el nom de qui fou esportista, directiu del Club Natació, president del Club Natació Molins de Rei, regidor a l'Ajuntament i promotor de diversos projectes públics, esportius i culturals. Joan Genés i Cògol, que moria l'any 2023. Ara l'Ajuntament li ret homenatge posant el seu nom a aquests jardins. Joan Genés i Cògol, a la plaça 1 d'octubre. Inauguració avui a les 7 de la tarda. També avui a la biblioteca hi ha una projecció de cinema dins de les sessions de la Filmoteca, amb la pel·lícula Noche de Vino Tinto, de José María Núñez, una pel·lícula catalana de l'any 1966. La pel·lícula es podrà veure a les 6 de la tarda i la sessió estarà dinamitzada per Ignasi Franc, crític de cinema. Entrada gratuïta. I també demà a la biblioteca es presenta el llibre Ferma sobre la Terra, de Sen Capel Silla, dins de la Setmana del Llibre en Català. L'autora conversarà amb l'activista cultural Aina Rusca. Demà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. Entrada lliure. Dins de la programació de Festa Major, demà dimarts hi ha el pregó institucional al Teatre del Foment a les 8 del vespre, pregó que farà la molinenca Míriam Cano. Ella és escriptora, periodista cultural i traductora, i farà el pregó inaugural a les 8 al Teatre del Foment, entrada lliure, un pregó que podreu escoltar com sempre en directe per Ràdio Molins de Rei. Dimecres, doncs, al Parc de la Mariona hi ha una activitat titulada Mouta amb o One Mile. És una sessió oberta per fer exercici que dirigirà doncs, aquesta entitat demà de 6 de la tarda a 7:45 del vespre al Parc de la Mariona, dimecres. I dijous, nit jove, a la pista de la Fede a partir de les 4 de la tarda i fins a 10:15 de la nit hi haurà tot d'activitats com xerrades, tallers, hi haurà un sopar popular, glosa, música, etc. Una activitat que organitza Arran Molins per la tarda nit d'aquest dijous. I divendres comença el cap de setmana de Festa Major, on hi haurà doncs, totes les activitats tradicionals, també novetats, cap de setmana intens de Festa Major, que començarà amb un cercavilà de grallers i les bastoneres, que acomiadaran també a un berenar popular. Programació de Festa Major, que teniu al programa demà i també al web molinsderei.cat. A aquesta hora en recordem la defunció de la senyora Teresa Vidal Xancó. Tenia 93 anys i l'acte de comiat serà avui a les 10 del matí a la parròquia. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
3: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
4: I un cop al mes, participa al taller obert.
3: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema de Leonard Cohen. El portem avui perquè avui, 21 de setembre, fa anys que va néixer aquest cantant canadenc que va morir també ja fa uns anys, concretament el 2016, fa 10 anys, però que naixia un 21 de setembre de 1934. Per tant, moria amb 82 anys Leonard Cohen. Ens ha donat moltíssimes cançons, però us deia, ell, de fet, és d'origen jueus, i aquesta cançó, Aleluia, que és la que compartirem avui aquest matí aquí a la cançó del dia, doncs és una de les seves importants, de les seves més importants. Quan parlem d'un personatge de l'alçada de Leonard Cohen, buscar només una cançó és molt, molt complicat. Per tant, dir que és la seva millor cançó, això us ho deixarem per vosaltres perquè trieu quina us agrada més. Avui, nosaltres, aquí a la cançó del dia, hem triat aquest Aleluia del gran, grandíssim Leonard Cohen.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dilluns 21 de setembre de 2026 la compartim, com és habitual, amb el Jaume Armengol. Hola, Jaume, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joaquim Martí, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ramon Canal, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Joan Barrios, bon dia i bona hora.
5: Bon dia i bona hora.
0: Comencem a fer la Matagalls aquest any, Joan?
5: Sí, senyor.
0: Sí?
5: Sí.
0: Era més curta del...
5: Era més curta perquè amb el tema de la pesta porcina, doncs, es va aturar o es va acabar a Matà de Pera perquè no es podia trepitjar Terrassa, que està més enllà, sí, pel recorregut. I es va escurçar, doncs...
0: Quan dius escurçar, de 80 quilòmetres vau fer...
5: Més de 20 quilòmetres.
0: 60
5: i alguna. Vam fer 60 i eren, la previsió hauria estat 20, 82, 84... Bueno,
0: i està aquí ben 60. Fresc, eh?
5: Ah, bueno, doncs aquí estem.
0: Sí, molt bé, sí, molt bé. Bueno. Vas arribar bé, de matinada o...?
5: Sí, vaig acabar a quarts de dues... quarts de quatre, a les 3:30.
0: Quarts de quatre, eh?
1: I quina hora va sortir?
5: A les 3 de la tarda, a les 3:05, vaig trigar jo, eh?
0: Sí.
5: 12 hores i mitja. I, bueno, va haver gent molt jove, doncs que, bueno, això cada any és més...
1: és més complicat.
5: Que, bueno, aquells van corrent tota l'estona i no sé en quant de temps ho van fer. I altres, lògicament, doncs, que van arribar més tard que jo i molta gent que es va retirar pel camí, vull dir que...
0: Molt bé.
5: Però vaja...
0: Molt de mèrit.
3: Qui fa el que pot.
0: No està obligat
1: a més.
5: A veure, és complicada, perquè és difícil, perquè és molt trencacames. Hi ha molta pujada i molta baixada, i són molt llargues, molt llargues. La primera, per exemple, doncs, que baixa fins a del Brull a Aiguafreda, doncs té un baixadot de 100 quilòmetres, de 5 quilòmetres, que és, hi ha trossos molt empinats, hi ha molta pedra suelta, que, bueno, quan arribes a Aiguafreda, que és el primer avituallament, doncs ja arribes una mica tocat.
3: Una mica cascat.
5: I clar, i les calmes es van deteriorar mica en mica.
1: D'on sortiu, perdó?
5: Del Brull. El Brull està al peu de...
1: Sí, sí, ja sé.
5: Del Matagalls.
0: Sí.
5: Perquè abans, fa anys, es feia des de dalt del Matagalls, però va arribar un moment que, clar, com era molta gent, doncs ho van suspendre, ho van anul·lar des de dalt, perquè, bueno, era un... en fi, l'operatiu era molt complicat fer allà dalt.
1: Això va ser dissabte, no?
5: Sí, dissabte va començar a les 3, però de fet jo surto amb els veterans, que són els majors de 70 anys, que sortim els primers, però al cap de pocs metres ja veus que
0: ja no
5: comença a córrer la gent passant-te, diu, bueno, ja ens volem,
1: ja volem.
5: I vas fent, però molt bé.
0: Sí, molt bé. Sí. Mentre aquí a la vila, doncs, celebràvem el primer cap de setmana de Festa Major. Heu anat a alguna activitat, algun comentari que vulgueu fer?
2: A la crida.
0: Que sí,
3: vaig anar a sentir la rauxa
5: ahir. Ahir a la rauxa, sí.
0: Veu anar al concert de dalt a baix, ja us vaig veure, sí. Us va agradar o què?
3: Molt.
0: La proposta, sí?
3: Molt,
5: sí, sí.
3: Molt. Em va agradar,
5: bueno,
3: molt.
5: És molt diferent als concerts que
0: habituals
5: fa
0: la Trasca. Sí.
5: Perdó, l'Altabaix i la Trasca, que són un petit format,
3: sí,
5: i són més jazzístics i tal, i aquest, bueno, vaig trobar que era un concert molt, diguéssim, de principi de Festa Major.
3: Exacte,
5: eh? No,
3: exacte.
5: Però va estar molt bé.
3: No, hi havia molta gent, hi havia un ambient molt bé.
5: Estava...
0: A propòsit de la crida i de la Festa Major, aquesta temporada, els dilluns, al comentari del dia, tenim una persona que coneixeu molt aquí a la taula, que és l'Elisenda Colell.
1: Home, la pobilla.
5: Que la nostra pobilla.
0: Tertuliana abans d'aquest espai, que reflexionava algunes qüestions sobre la crida i la Festa Major. No cal que us poseu els auriculars, perquè ho posarem per aquí l'altaveu. Roger, si hi recuperem un fragment del que deia aquest matí l'Elisenda.
6: A vegades costa, també aquí a Molins de Rei, que tots ens sentim part dels actes de la Festa Major. És cert que es fan esforços per la inclusió. L'entitat Enreda't ens ho podria explicar molt millor. Però seguim sense tenir prou espais adaptats per persones amb discapacitat, seguim sense veure al carrer la diversitat que sí que consta a les escoles o al padró municipal. Per què sempre som els mateixos a tot arreu? Per què hi ha gent que no participa? Sempre he tingut clar que la vida comunitària, que la vida al carrer, és un antídot contra els problemes de salut mental i del feixisme. Però l'armatisme d'una part important del nostre teixit associatiu i la falta de referents d'una altra no ho posen fàcil. Posem un exemple. Les entitats de la cultura migrant, per què no poden formar part de la crida, per exemple, mostrant la seva cultura i tradició? La tradició i la cultura popular catalana no pot ser excloent si s'assumeix com a única?
0: Per exemple, algunes reflexions que feia. Què us sembla? Ramon, tu que has reflexionat també aquests dies...
4: Bé, jo estic bastant d'acord.
0: Al voltant de...
4: Però també hem de dir una cosa.
0: A veure.
4: I et dic que estic bastant d'acord i, en fi, si no, podeu llegir l'article del tot.
0: Sí, sí, que vas publicar fa poquet, eh? Tots són immigrants.
4: Sí, però al final, vull dir... tu t'has d'obrir a que tothom pugui participar. Ara bé, també tothom, també aquesta gent han de voler participar. I no parlo només de migrants, eh? És a dir, al final, i això no és una cosa d'ara, és de, crec que és històrica, si tu mires les entitats i les activitats que es fan a la nostra vila, sempre som els 1.500, 2.000 els mateixos. Veus les mateixes cares...
0: Tirant llarg, eh?
4: Tirant llarg, d'acord. Sí. Però veus les mateixes cares més o menys a tot arreu.
0: Sí.
4: D'acord. I tenim una... I escolta, jo crec que hi ha, deuen haver-hi molt pocs pobles de 27.000 habitants que tinguin el teixit associatiu que té Molins. Deuen haver-hi molts pobles, perquè jo... quan ve gent aquí a Molins i em diu, però escolta, d'on surt tota aquesta gent? Dic, doncs d'aquí. Ara, moltes vegades, a moltes entitats, i els que estem aquí, que hem estat amb entitats i estem amb entitats, ho sabem, les cares estan duplicades a diverses entitats. I això, per exemple, la Beba, que porta molts més anys, el Joan, ho saben perfectament.
3: No, tampoc cal que parlis de molts més anys, eh?
4: Porten molts més anys implicats en... Home, al final sou bastant més grans, diguéssim.
5: Perquè vam començar jovenets.
4: Ah. Vam començar jovenets i ja sou molt més grans.
3: Aquí senyalant-me.
4: No, home, clar, és que a veure, ella entra repartint, doncs què hem de fer?
0: Sempre som els mateixos a tot arreu.
4: Una mica la sensació... Ah, potser és una mica
0: gruix,
4: exagerat,
0: sí,
4: eh?
0: Però segurament, eh?
4: El gruix, bueno, el gruix, sí.
2: Un gruix, segurament. Sí. Bueno, jo d'això que... No sé,
0: sí. Sí, sí, sí, endavant.
2: Doncs, que, a priori, vull dir, escoltant-la, bueno, hi estem d'acord, no? Però després ve la logística. La sí. Logística segurament és bastant complicada, no? És en la gent de, pues, que té alguna disfunció, no sé com dir-ho, eh? Doncs, depèn de quin espectacle, és una mica complicat el que pugui ser. D'entrada, totalment d'acord, no? Bueno, la gent immigrant, migrant, o com li vulguem dir, també s'ha d'adaptar i ha de voler estar en les... Tampoc hem de variar les tradicions o les festes perquè siguin d'una altra manera. És a dir, el dia de la diada és la diada d'on la que és, no d'una altra cosa. Per tant, jo penso que la logística després, portar això a la realitat, com també ha parlat de l'escola, no? Doncs l'escola, amb tots ja estem d'acord, però després hi ha els problemes que hi ha quan això s'aplica. I aquí, bueno, s'ha sí, de trobar final, la manera que hi puguin
4: participar.
2: Al final,
4: la realitat de les escoles, ella ve a dir que la realitat de la diversitat que hi ha a les escoles no es tradueix.
2: Sí, sí, en, sí, sí, sí, sí, però és l'ú de l'escola inclusiva, que després té els problemes que té.
4: És inclusiva, no? Amb tot, sí.
2: Sí, jo he entès que, bueno, igual que passen a les escoles, igual que passen al cens, em sembla que he dit, no? Doncs també bé siguin aquí, a priori, jo estic d'acord, però després això, com es pot traduir perquè es pugui fer realitat? Perquè si no, queda amb aquelles paraules que queden molt maques, però que després és difícil d'aplicar.
0: Sí. Joan.
5: Sí. A veure, jo crec que, de fet, el tema de la integració és un tema que no és fàcil, és complicat, però és una qüestió de dos, de qui es vol integrar i de qui vol acollir. I de vegades jo crec que els acollidors, i no parlo només de Molins, sinó en general, els acollidors de vegades ens manca doncs, una mica de sensibilitat envers la gent que ve. És molt difícil que la gent s'integri per molta voluntat que tingui si els de casa no ho faciliten, i penso que i diré una cosa que segurament molta gent no estarà d'acord, eh? I qui ha de fer l'esforç més gran és l'integrador i no pas qui s'integra, perquè si no això no s'aconsegueix. Dit això, doncs home, jo estic bastant d'acord amb el que diu la Elisenda, perquè jo tampoc soc dels que m'agradi mirar-me massa el melic, i penso que Molins, i ara diré una cosa que políticament no és correcta, però la diré perquè la sento així, a Molins ens mirem massa al melic. I això què vol dir, home? Doncs que mirem massa endins de casa nostra i no mirem més cap a fora, i de vegades això dificulta doncs, que aquesta gent que ve de fora es pugui integrar. I jo estic d'acord que les tradicions s'han de respectar, lògicament, sí, però clar, tothom té les seves tradicions.
0: Sí.
5: Per exemple, jo recordo que fa molts anys, a Nova York, al Central Park, hi havia un grup de catalans que vivien allà i diumenge al matí l'anava a fer sardanes al Central Park, era un grup petit i l'anava a fer de sardanes.
2: Sí, però no demanaven que l'alcalde de Nova York
5: escolta, no, vale. Sí,
2: suposo, jo no ho sé,
5: jo no anava a ballar sardanes del Central Park, lògicament des d'aquí no hi he anat a ballar sardanes, això està clar, però vull dir que la gent que ve de fora, inclús els catalans de Nova York, doncs volen mantenir les seves tradicions i volen tenir un petit espai doncs, on poder, doncs, diguéssim, manifestar-les. I, bueno, jo estaria d'acord doncs, que amb aquells esdeveniments, com per exemple doncs, la crida, que és del que estem parlant, doncs tingués una mirada una mica més ampla i més plural. I de vegades, doncs, perquè segurament, en fi, per la comoditat, home, si l'any passat doncs, ja va funcionar, fa dos anys, i va funcionar sempre, doncs, per què variar? Per què canviar? Home, perquè els temps van canviant, i en els moments que estem, convé ser molt curosos amb aquests temes de la integració i de la tolerància.
3: No, jo volia comentar que a mi d'entrada el que diu l'Elisenda i estic d'acord i de sortida també. El que penso és que hem d'eixamplar la mirada, primer tot entendre què carai és la cultura. Perquè la cultura i les seves manifestacions no tenen una única fórmula i al llarg de la història i de la humanitat i de la vida les cultures, per exemple la sardana, una dansa relativament inventada, estàvem en el món de la jota, la cultura dels nostres entorns. Per tant, les danses populars han tingut una transformació per influències, perquè hi ha hagut creadors que han incorporat coses noves i, per tant, els vaivents de l'enriquiment cultural de qualsevol col·lectiu humà tenen causes diverses. De vegades és invasió, imperialisme i imposició. És a dir, hi ha totes... Si ara ens poséssim a analitzar-ho amb algú que sapigués molt d'antropologia, ens podria fer una anàlisi. Per tant, les nostres manifestacions de les festes populars tenen a darrere una voluntat. Per què vam reeditar el camell quan vam recuperar la democràcia? El que sabíem del... Per tant, aquí hi cap tot, per dir-ho d'alguna manera. I si realment a les nostres comunitats van venint persones de llocs diversos, tindrem influències, perquè aquestes persones porten una determinada motxilla. Llavors, que això es manifesti i sigui present, em sembla que és enriquiment. Fins al punt que, bueno, ara us ho dic, mira, estava mirant l'agenda, demà tenim reunió amb un nucli de persones que estem gestant una associació intercultural a Molins de Rei, que al capdavant hi ha el Reixit. I per treballar aquestes qüestions en el si de la societat molinenca, és a dir, ara ja tenim comunitats importants de persones relacionades amb la cultura islàmica, de les persones del Paraguai, hi ha una comunitat paraguaia important a Molins de Rei, i a més implicada socialment a Molins de Rei, sí, això és rellevant, i evidentment hi ha desenes de persones de la Xina. És a dir, si fem una... M'agradaria tenir aquestes dades, no, ara intentava buscar-ho, però ràpidament, des de l'IDESCAT, per quina és la composició. Per tant, tot això no ho hem de veure com una desavantatge, sinó com un avantatge. I evidentment, el que sí que jo he observat és els dies de festa major, que veig cares de persones, no com a organitzadors de la festa, sinó pel carrer, de persones de Molins de Rei que de vegades habitualment no veig, de Molins de Rei d'aquells, entre cometes, jo seria d'aquests de tota la vida, que les cares les reconeixes i a la millor ja no te'n recordes de quina casa és, com deia la tieta, aquests de quina casa són, però que els retrobes i després veig... I tots no és que vinguin de Pallejà, per dir-ho d'alguna manera, que vinguin d'altres pobles. És realment aquesta població, perquè fins fa 4 dies a Molins de Rei érem uns 20.000 habitants, és a dir, aquests 7.000 de més, a part de... No hem parit tant, vull dir, és persones que venen d'altres indrets. Doncs tot això és una riquesa per la població i, a més, el que puguin aportar és una riquesa cultural, vull dir, sense cap dubte. No sé si us heu fixat que ara ja en el programa de la Festa Major hi és inclòs que et pots apuntar en aquest grup de gospel que hi ha. El gospel, que jo sàpiga, no ens el vam inventar a Palamós.
4: No, no, no.
3: Vull dir,
4: no.
3: Per tant...
4: Conec una mica Palamós i...
3: No, eh? Vull dir, no, no es va inventar Palamós. És a dir, no. Que tota l'estona incorporem fórmules d'expressió musical, cultural, de tot arreu, doncs, escolta, benvinguts, passeu.
4: Allà pots quedar fins al gorro de les habaneres, però de gospel a Palamós...
3: No, Jaume...
7: A veure, no, sembla que hi ha una gaire cosa més a afegir amb tot el que heu dit, no? Bueno, el que deia la Hisenda, per mi, tota la raó. I bé, doncs aquí entraríem amb molts matisos, no? Vull dir, també, no sé qui deia que depèn molt del que vol incorporar i el que es vol incorporar, no? Vull dir, aquí també falta a vegades, doncs, que hi hagi una voluntat realment de ser-hi i participar, no? Aquell grup dels paraguaians, aquests són realment, es fan veure molt, vull dir, veuen la voluntat de ser a moltes festes nostres.
4: Home, no? Mira, a Molins tenim l'única regidora paraguaiana de tot Catalunya.
7: Tot Catalunya.
4: Només hi ha una regidora paraguaiana a tot Catalunya.
7: Sí, sí. I la tenim a Molins. Hi ha aquesta voluntat, es nota aquesta voluntat, no? Altres no es veuen tant. Bé, en quant a el que deia l'Hisenda, no sé si això és una falla dels que van organitzar per no cridar-los a participar, o que els altres no han volgut participar. Tampoc sabem a quin punt està això.
3: No ho sabem.
4: Correcte.
7: És fàcil dir-ho,
3: però assenyalar-ho és una manera d'obrir la porta.
7: Sí, també.
3: Perquè hi pensin els que s'hi poden incorporar. Exacte. I els que organitzen, que pensin a cridar, per dir-ho d'alguna manera, no?
7: A quin punt s'ha quedat això?
3: No, això ho ignoro jo també.
7: Aquí no ho sabem, però s'hauria de ser interessant per veure...
5: Segurament si s'hagués convidat i tothom hagués denegat la participació, ja ho sabrien. I si no ho sabem, segurament és perquè no se li ha convidat explícitament a que participi. No ho sé, però jo em temo que la cosa deu anar per aquí.
3: Bé,
5: però bueno.
7: Sí,
3: però és una cosa que s'ha de treballar. I quan es veu, val la pena dir-ho, perquè tothom portem les ulleres de sumar més, no? I, sí. En definitiva.
0: En tot cas, és una activitat que s'ha consolidat, però que fa 3-4 anys que es fa la crida.
3: Sí, quan parlo de la crida, el primer any va ser criticada. Sí. Ara veig que s'ha incorporat crida i pregó, ho fem
0: sí,
3: tot.
0: Sí, des de l'any passat.
8: Deia, segurament una cosa no havia
3: no.
8: I després això es va redreçar.
3: A més a més, sí, sembla que amb una bona pregonera,
8: pregó,
3: per tant...
8: Sí. El pregó va retornar el que havia de ser.
4: El pregó, més enllà que després la persona que el faig sigui més simpàtic o menys, que després el contingut t'agradi més o t'agradi menys, jo crec que el pregó no s'hauria d'haver perdut mai.
3: No, ja estic d'acord.
4: Crec que allò de la crida està molt bé, jo no sé si està consolidada ja absolutament o s'està consolidant.
0: S'està consolidant.
4: Certament va agafant volada. Ara,
3: Fixeu que el to que estem agafant és que les coses no són excloents.
4: No, clar que no.
5: No.
3: Res, és que s'incorpori uns col·lectius.
4: I jo discrepo... No és una discrepància, diguéssim, és un agotament. Sobretot deies sobre la discapacitat logísticament, amb les persones amb discapacitat, que segons quin art s'organitzi, potser logísticament és complicat.
8: No és impossible.
4: Jo crec que l'any 2026, si tens voluntat, tens les eines perquè tothom pugui accedir-hi. També hauríem de començar a repensar el poble i mirar-lo amb uns altres ulls perquè el poble fos accessible a tothom. A tothom.
3: Ara em deixeu fer una broma, un acudit, amb la carrera de Sant Miquel.
4: Sí.
3: Com que hi ha allò de l'envelliment de la població, jo crec que s'hi ha d'afegir la modalitat taca-taca.
5: Bueno, aquesta no ha arribat encara.
8: Ja vindrà.
4: Jo n'afegiria una altra, que és la de la bicicleta elèctrica, però no...
0: Bicicleta elèctrica.
4: Bueno, qualsevol cosa amb gas, diguéssim, o que no s'hagi de pedalar.
3: Perquè hi ha estones que veus desfilades de taca-taca i dius, doncs, bueno, jo ha de ser...
4: Doncs mira,
3: que la millor, aprofitant
4: l'acudit, el que l'esperança de vida s'hagi allargat tant... i que per diverses circumstàncies, més tard o d'hora, tots acabem, o totes, o la majoria, acabem necessitant...
3: Els tacatacas.
4: O tacataca, Ferrari, digue-li com vulguis. Això fa que molta gent hagi obert els ulls...
3: De les dificultats que hi ha.
4: De les dificultats que hi ha.
3: Les aceres, les barreres.
4: A l'hora de la mobilitat.
3: Sí, sí.
4: Voreres, tanques... En fi, voreres que fan provisionals, com la d'aquí davant, del carrer del Foment,
3: i ara...
4: que en un pas té igual, diguéssim, i a l'altra passa et trobes la vorera. Aquí davant de la ràdio està la vorera. Si tu vas amb cadira de rodes, o creues per baix al terraplè, o no creues.
3: I ara una reivindicació, ara us explicaré una
4: batalla. Sí. La vorera d'aquí, com que és provisional...
0: A veure...
2: Però són problemes logístics, al final, que és el que...
4: I de, ja, jo... Perdona, i de sensibilitat, Joaquim.
2: Segurament.
4: I d'empatia.
2: Segurament no, segur.
4: Ja però... està.
2: Però al final, vull dir, el que jo em referia i és, hosti, al final si, algú que té un problema és amb petards, el vols fer integrar en el camell,
4: clar.
2: Tens un problema, o deixes que no hi hagi petards, bueno, però això ha passat, eh?
4: Sí.
2: Val, això, clar, és a dir, o deixes el camell se tinga petards o aquella persona X...
5: Pues no hi ha el camell i ja està.
3: Bueno, ara una reivindicació.
2: Però això, al final, és un problema logístic.
5: No.
2: Això ha passat i passa, però, jo em referia a coses d'aquestes.
5: Què dius tu? Si fan por als petards...
2: He anat a un extrem tonto, perquè sigui gràfic.
5: Però n'hi ha gent que li fan por als petards i no hi va el camell, no pot anar.
2: No, però allò reivindica que aquesta gent pugui anar.
0: I hi haurà la reivindicació.
3: Vaig anar al cinema a veure els músics.
0: És a dir, l'estrena del Cineclub, el dissabte.
3: I després vaig anar a acompanyar la meva germana l'11 de setembre, vaig baixar per Verdaguer, plaça de la Vila i carrer de Baix. El carrer de Baix estava a les fosques completament perquè hi havia hagut el correfoc.
0: Sí.
3: Ja estava en el carrer Baix, però allà els llums encara no s'havien engegat. I em vaig fotre una patacada al carrer de Baix.
0: Ah.
3: Vaig caure perquè hi havien els d'allò dels petards, aquells de...
0: Sí.
3: I em vaig entrebancar i em vaig espantar una mica. I em van socórrer quatre nens més macos de 16 anys, que m'es van explicar que estaven fent quart d'ESO, i em van dir, senyora, com que em van veure, allò que dèiem de l'edat, senyora, vol que cridem una ambulància? Dic, no cal. Dic, però si m'ajudeu a aixecar, perquè jo ja estava per allà a terra tirada. Em van ajudar a aixecar, i llavors diu, ja l'acompanyem. I jo vaig anar amb un nen a cada braç, de bracet, i em van portar fins a casa. O sigui,
4: ha recuperat la fe en la humanitat.
3: Fins a casa em van portar. No, ja l'acompanyem, senyora. Llavors em van explicar que tres anaven al Lluís de Requesens, un al Bernat del Ferrer, jo els hi vaig explicar batalletes de l'institut, o sigui, van tenir una
0: batalleta. Molt bé. A veure...
3: I dic que molt macos.
4: Està bé.
3: Per tant, ja...
4: Recuperar la fe amb la humanitat.
3: Hi ha jovent molt maco. Que veu una iaia i l'ajuda a aixecar de terra.
9: Com a mínim quatre de molt
3: macos. Aquests quatre tenien... Jo els hagués posat bona nota a final de curs.
0: Abans que arribés el cap de setmana hi va haver la conferència inaugural de la nova temporada de l'aula d'extensió universitària, Ramon.
4: Sí.
0: Més enllà de totes les notícies que podem comentar, és que Jaume Armengol va poder assistir
4: finalment a una de les
0: xerrades que tant reivindicava. I el Joan Barrios també.
4: El Joan Barrios també.
5: Malgrat tot, hi vaig anar.
9: I vaig veure el calendari del curs.
4: Vas veure que hi ha activitats obertes.
9: Dues. Una que ha passat
4: del trimestre.
9: Allò és trimestre, No tot el
0: trimestre.
4: Tota aquella quantitat d'activitats que vas veure és el trimestre.
9: Sí, en queda una només.
0: En obert, eh?
9: De banda...
0: Però bé, et va agradar anar-hi, Jaume, aviam.
9: Sí.
3: Quina és la que queda en obert? Que jo aquesta no hi vaig poder anar, aviam.
0: Ara ho miro.
4: És a la biblioteca, això sí.
0: Esteu
4: que...
0: Esteu contents de la conferència inaugural?
4: Moltíssim. I, evidentment, si l'haguessin fet a la Federació Obrera, s'hauria quedat una sentada fora terrible.
9: A dalt hi havia gent, també?
4: No. No.
0: Hi havia gent, però bé, ja ho trobaré. És que ara tenia que...
3: En tot cas, no, era curiositat de saber quina quedava.
4: No, molt...
0: Teoria Cerdà, l'univers Cerdà més enllà de l'Eixample de Barcelona.
3: Ah, està bé.
0: Amb en Francesc Magrinyà, que és enginyer de camins i comissari de l'any Cerdà. Això serà el 18 de novembre.
4: A la biblioteca,
3: oi? Està bé.
0: Sí, oberta
3: de programa. Interessant, aquesta. Sí. Molt interessant.
4: Bueno, no, jo crec que ens ha quedat una programació... Molt maca.
9: Anem avançant.
5: A les obertes, doncs mira...
9: Amb obertura.
5: Podrem anar.
4: Mira,
5: a les obertes.
4: Ara mateix, més enllà de tota la gent que hem tingut algunes baixes i hem duplicat les altes, diguéssim, corrent el risc de que un dia et trobis a tots els socis a la federació i tinguis un problema, però, bueno, acceptem el risc. Sempre donem per fet que hi ha un 10-15%, que no és el mateix.
9: Quants socis sou ara?
4: Ara mateix, sembla que som 100, prop de 150, més una norantena de persones que estan a la llista d'espera.
0: Una norantena,
4: Sí, una norantena, més o menys, aproximadament.
3: Està molt bé.
4: Clar. Lo del dijous a la Penny està molt bé, però la Penny és un teatre. No és un lloc per fer conferències. El Foment ho hauries de fer a baix, diguéssim. Si no, tampoc és un lloc.
3: No.
4: Llavors... Bueno, a Molins tenim els espais que tenim,
7: però això que a la Penny no és un lloc per conferències, per quin motiu?
4: Home.
3: Perquè queda molt fred.
0: Home, és com si fos el Foment.
3: És a dir, els espais de conferències són foros, no? Mira,
4: bueno, la Federació Obrera és molt més... És la sala gran,
3: sí,
4: de la
3: Federació Obrera. Clar, és proper, és més...
0: I això que es va fer el...
4: A part de que econòmicament és insostenible.
3: El cost de
4: el cost que té,
3: obrir una sala d'aquestes.
7: Banda, sí, sí, això sí.
4: És inassumible. És a dir, a la que fem tres conferències, tanquem. Uh-huh. Deixem la paradeta i ja,
0: una per més i ja està.
4: No podríem.
0: No podríem.
5: Home, igual tindríeu més socis també, amb més quotes.
0: Ah.
5: Podríeu compensar.
4: Hauríem de pujar la quota també.
5: Es podria
4: acabar encara contra la nostra,
5: es podria
4: acabar contra la nostra filosofia.
5: No pujar, jo no dic pujar quotes, he dit incrementar el nombre de socis, que segur amb aquests 90 i algú més que s'apuntaria. Pues, igual arribaríeu, però bueno, és igual, Joan, això és cosa vostra. És cosa vostra.
4: Joan, per entitats, és a dir, aquesta vegada es va fer càrrec de totes les despeses a l'Ajuntament. Des d'aquí aprofito per donar-los les gràcies. Ja ho hem fet, però torno a dir. Per entitats, la Penny se'n va als 900 i escaig euros.
0: Un acte, per llogar a la sala,
4: I... Després, per exemple, si necessites micros de taula, la Penny no en té. És a dir,
0: va sumar.
7: La logística és més complicada.
4: Sí, després, els ponents normalment cobren.
7: Sí, evidentment.
4: Saps?
7: Sí.
4: Ja tenen això, diguéssim, el president del Parlament no. Hi ha ponents que només et diuen a mi em cobreixes les despeses
3: de desplaçament
4: i no, ja no vull res,
7: sí.
4: Però altres cobren. I altres que demanen més, que els diem moltes gràcies, però no podem assumir-ho. Vull dir que si vas sumant totes les despeses, és que és impossible.
3: Sí, no dic que no.
4: I a pujar la quota final, va contra la filosofia de l'aula.
0: Bé, aquest cap de setmana que deixem enrere, a banda de la festa major de la nostra vila, primer cap de setmana, han passat altres coses.
4: Sí.
0: Ahir diumenge milers de persones es van manifestar a Barcelona contra la futura ampliació de l'aeroport del Prat. En vam parlar la setmana passada aquí al programa, una mobilització que convocava Zeroport, la plataforma contra l'ampliació, que té el suport de més de 200 entitats, col·lectius socials, veïnals i ambientals, a més de diverses personalitats i acadèmics i alguns partits polítics, com per exemple Comuns, Esquerra Republicana i la CUP. En la manifestació també hi van participar pagesos del Baix Llobregat amb els seus tractors i altres habitants de la zona que van arribar a la capital amb bicicleta. I atenció, sobre la participació. L'organització diu que hi van haver 30.000 persones, la Guàrdia Urbana 5.000. Bé, dit això...
4: Això és un clàssic.
3: I la beba, 15.000.
0: A veure, d'aquestes persones que hi van anar, hi havia Genoveva Català i hi havia Ramon Canal.
3: Sí.
0: Què me'n podríeu dir, doncs, de l'ambient i del que es va respirar?
3: Bé,
0: en aquesta manifestació?
3: Jo, si et sóc sincera, pensava que hi hauria més gent.
0: Sí?
3: Sí. Sí, em vaig quedar una mica... Perquè la que hi va haver-hi, no sé si era el 2019, hi havia molta més gent. Jo no puc fer un recompte d'aquests que et fan els especialistes, però tu ja veus com allò està despès o d'estar aclarit,
4: esponjat,
3: diguem,
4: sí.
3: Esponjat. Sí. Estava esponjat, hi havia força gent. Jo crec que el que ha estat més interessant és que previ a la manifestació hi han hagut en diferents mitjans articles en profunditat analitzant el tema des de molts punts de vista, com un que va sortir fa molt poc a aquesta publicació, que és El Crític, o una anàlisi fet pel Miquel Puig, que és un economista que t'ho relaciona amb el desenvolupament del turisme. És a dir, per què? No és allò el no pel no, eh? Vull dir que el tema de l'aeroport té moltíssimes dimensions. Evidentment, mira, aquesta setmana jo vaig estar amb una activitat que muntava gestora de runes, perquè hi havia estat vinculada i ens convidaven els antics. I ens van portar a passejar per tota la zona del port de Barcelona, perquè a la zona del port de Barcelona hi ha un punt que hi ha acopi de runes, que aquestes runes tractades i triturades serveixen per anar fent dics i anar guanyant espai al mar. I va ser doncs, una passejada molt interessant. En el passejar vèiem en un punt el far del Llobregat, que està allà al final tocant el port, perquè estava situat en el terreny que es va guanyar fent el desviament, que també és terreny que ha guanyat el port. És a dir, la zona metropolitana de l'entorn de Barcelona i, per tant, el Baix Llobregat està altament pressionat pel port i l'aeroport. El port i l'aeroport són dos elements negatius per al nostre país? No. Per descomptat, són dos elements de desenvolupament importantíssim, de desenvolupament estratègic. Ara, tot té una mida i té una determinada logística, i quan veus com et donen les dades de creixement dels viatgers en avió, bàsicament és el factor del turisme. I si llavors et poses a analitzar el factor del turisme i les repercussions que el turisme està tenint des del punt de vista de l'habitatge, etc., és a dir, els creixements són necessaris i imprescindibles per a l'economia. Ara, els creixements il·limitats i sense sentit, no. I després hi ha el factor que es parla tota l'estona de que hi haurà combustibles alternatius pels avions, però que no hi són, i per tant els avions tenen un efecte en el clima i el transport també, perquè ara torno un moment cap al port. Sabeu quants containers surten cada dia del port amb camió? Perquè s'ha de fer la inversió en infraestructura ferroviària. 20.000 containers, o sigui, cada dia del port surten 20.000 camions, que els veiem a la P7 amb caravana, un darrere l'altre, amb tots els containers. I això és una logística de la nostra activitat industrial. I això és necessari, però es poden fer les coses d'una altra manera. És a dir, jo no tinc una actitud allò anticreixement, antiinstal·lacions. El que passa és que jo crec que s'ha de pensar. I, de fet, una persona que estava a la manifestació molt entrada em deia... Diu, si et fixes, amb aquestes inversions només s'han donat 1.100 milions per als projectes. Diu, per què? Diu, s'ha de cuidar el port a l'aeroport.

0: Anticipació. Va, és que molta gent a l'aeroport li queda lluny, diguéssim, no, per, tenen la visió de que uf, això és allà de... No sé si veu anar algú el dimecres a la xerrada de la, del CEPA, a la federació.
1: Jo no vaig poder tenir una... Tenia això que
0: explicàvem molt bé, no? Del que el que succeeixi amb els aiguamolls i amb la Ricarda ens afecta directament a la Riera de Vallvidrera, perquè tot és un camí que està connectat. Per tant, té una afectació directa sobre Molins, encara que molts molinencs i molinenques això, una, ho desconeixen, dos, no saben ni de què els hi parlen, perquè això de l'aeroport està allà, com dius tu del meu barri, està allà. No? Això, una. Dos, és, com bé deia la Eva, que això és un model de país. És a dir, quin país volem? És a dir, si estem en un moment on el... I jo he treballat 25 anys a l'oci nocturn i, per tant, jo no atacaré el turisme perquè he viscut del turisme molts anys, d'acord? Això d'entrada. Ara bé, hi ha un punt que és insostenible. Hi ha un punt que és insostenible. Mira, avui llegia un article molt interessant, que a la Beba no li agradarà, però que és molt interessant, que parlava de el mal que han fet les illes de Vianants a Barcelona. Perquè han convertit al carrer Consell de Cent en un carrer d'expats.
2: Expats.
0: Sí, d'aquests que no parlen ni català ni castellà.
2: Emigrants amb calés.
0: De gent de pasta, evidentment. clar, és que tu vas a viure
2: al final,
0: a Consell de Cent.
2: La diferència del nom és aquesta,
0: home,
2: no?
0: Home, clar. Bueno, és que aquest
3: no sabíem de què parlàvem.
0: Aquest és els que no li molesten, aquests són els que no li molesten a l'Abascal. Els del barri de Salamanca i aquests, no?
2: Bueno,
0: sí. tot és un model de país. Més asfalt, més avions, és més perjudici al canvi climàtic, destruir la Ricarda...
2: Podem viure sense asfalt, sense avions, sense camions, sense...
0: Podem viure...
2: Sense 20.000 contenidors,
1: sense... És que entre el todo i la nada, bueno, hi ha molts que...
2: Només, mira, el que està passant a les eleccions...
0: Una dada que no... Una dada que no és meva. El lloc de Barcelona on fa més calor, l'illa de calor més important de Barcelona és el Raval. Perquè pràcticament no té espais verds. Com més asfalt tinguis, més calor.
2: Val.
0: Negar el canvi climàtic, en fi, hi haurà qui pugui negar-ho.
2: El Raval no és una cosa de l'any passat, no?
0: No, però és a dir, i després tu què vols? Incrementar encara més el turisme?
2: No, el que vull dir és que entre el tot i el res hi ha molts matisos.
0: Abans parlàvem de que Molins ha crescut de 20 a 27.000 habitants,
2: sí,
0: i això però, que s'ha anat gent perquè no podia accedir a un habitatge
2: també,
0: a Molins.
2: Bueno, però el tema de l'habitatge, és dels turistes? Realment creieu que és dels turistes, això?
1: És un factor més.
2: Perquè al final, des del famós, si som 6 milions, som 8 milions i mig, aquests 2 milions i mig de persones...
0: No, 2 milions i mig.
2: Doncs, 2 milions de persones, sí. Tant se val, perquè sí. Això és un 25%, això és un 25%, si ho calculo malament. Hem fet 25% més d'habitatges?
0: Perdona, un segon. Però això que dius tu de l'habitatge...
2: No, és perquè ha sortit aquí.
0: Ves a la Costa Brava.
2: Sí.
0: On la immigració ha tingut una petjada minsa.
2: Sí.
0: Trobaràs quantitat d'habitatges que estan tancats perquè són o habitatges purament turístics o habitatges de temporada.
2: Sí, home, però el 60% viu a l'àrea metropolitana, el 60%.
0: Sí. Però també hi ha gent que viu a Palamós, a Platja d'Aro, a Santa Cristina d'Aro...
2: Evidentment, a vegades doncs, són els grans oblidats.
0: I allà també s'està patint aquesta crisi.
1: A part de les prioritats.
4: Em toca a mi.
2: Sí. Li toca al Joan Barrios. Ho sentim, però li toca al Joan Barrios.
4: No, a veure,
2: fem la roda.
4: Tornem al tema de l'aeroport. A veure, ja amb el tema de l'aeroport, el que passa, clar, lògicament es barregen moltes coses quan comences a parlar de l'aeroport, perquè lògicament el problema no és l'aeroport, com estàveu comentant vosaltres, si és un problema que és més ampli i és més plural. Jo tinc, la veritat, que tinc un sentiment ambivalent amb aquest tema, quan sento, no aquest any, sinó ja fa uns quants anys, el creixement de l'aeroport, de que uns estan a favor i altres en contra. Clar, lògicament, en funció dels paràmetres, dels indicadors que tu utilitzis o dels valors que tinguis, podràs defensar més l'ampliació de l'aeroport, perquè home, doncs, tots tenim dret a viatjar i la majoria quan viatgem volem

0: fer un viatge doncs, el més curt i el més còmode possible, i anem a l'avió, i és així, i aleshores doncs, la gent que ve, doncs igual. Per tant, doncs, l'aeroport de Barcelona s'ha doncs, quedat petit. Després volem també doncs, no recuperar, sinó incrementar doncs, vols més llunyans, que si Madrid està en fi, més potenciat que el de Barcelona, etc. Clar, amb l'aeroport que tenim no podem fer aquests viatges o tants viatges com podríem, els que defensen això, transatlàntics, per exemple. Clar, d'altra banda, doncs estan els que defensen el contrari, és a dir, doncs el tema del medi ambient, la Ricarda, etc, etc. I és veritat, tot això és cert. Però clar, l'aeroport i el port estan a tocar, com deia la Beba, i és veritat, també. Per tant, es parlava de model de país. Clar, és que igual estem fent una discussió, no ara, fa anys, equivocada, perquè poder el que s'hauria d'arribar a consensuar quin model de país volem. I amb això, malauradament, i tal com està la política actualment a Espanya i a Catalunya, és un impossible, perquè el que caldria seria això, dir, escolta, a veure, quin model de país volem, ens entretenim un, dos anys o tres, els que convingui, en dibuixar un nou país, i a partir d'aquí, doncs, home, sumem esforços d'una banda i de l'altra, i reclamem allà on sigui, tots plegats, doncs, per fer un nou país. I aquest nou país, doncs, a l'igual ens diu que l'aeroport amb el que tenim ja tenim prou, o que s'ha d'incrementar el de Girona, o, en fi, no ho sé. Que el port ha de minvar, doncs, el transport dels creuers, que és una bogeria, bueno, i tot això, el tema del turisme, el tema dels pisos, però és que, si no, jo crec que és una discussió inútil.
1: Jaume.
2: A veure, jo crec que aquí ens movem tots per interessos. Vull dir, em sembla que deia la Beba, no hi ha ni 0 ni 10. Hem de buscar un terme mig. I que pugui afavorir a tothom i pugui perjudicar el menys possible. Vull dir, sents una part... La part econòmica, dius, evidentment necessitem que això vagi millorant, no ens podem tancar sense gent del món econòmic que contínuament diuen no, és que volem doncs, un aeroport més gran que pugui sortir avions en gran capacitat i no hagin d'anar a Madrid a fer, o a un altre posto a fer
3: ara ja surten,
2: el transport.
0: Sí, però
2: surten molt poquets. Perquè diu que no, materialment no és possible.
0: No té capacitat.
2: No hi ha capacitat, la pista central aquella és curta, no sé què, pels grans avions, etc. Sense l'altra part, els ecologistes també tenen el que dius tu, Ramon, que necessitem no malmetre la part verda, la poca que tenim, no. També necessitem que no es faci malbé. Bé, doncs aquí necessitem un consens de país, però és que això fa falta amb aquest tema,
4: sí,
2: amb educació,
4: amb
2: sanitat,
4: amb tot, bueno, amb habitatge,
2: i no es dona. Bé, llavors, bueno, estem aquí i portem anys i anem paralitzant.
4: Però és que...
3: El 2019...
0: Que és una discussió inútil.
3: El 2019, quan ja començava a sortir de l'aeroport, hi va haver-hi un debat al Prat, però d'experts. El conduïa la periodista aquesta, la Milagros Pérez Oliva. Vale? Hi havia gent del món de l'aviació, que clar, a mi em sonava xino, coses que deien, perquè són experts en això, en la logística aquesta, que parlaven de les possibilitats que té aquest aeroport si ja s'articula bé el sistema, ja de l'Estat per descomptat, però el sistema aeroportuari català. Perquè deien, no hi ha cap país que tingui un gran aeroport que ell sol sigui autosuficient. O sigui, sí, bueno, a mi
0: aquesta
3: això...
0: és una altra, també.
3: Per tant...
4: Bueno, és que tens dos aeroports, això no ho deia, com el de Girona i el de Lleida i Guaira, que
3: Jaume,
4: els tens quasi molt
3: això no ho
4: fàstic.
3: Deien els ecologistes, no? Això ho deia gent d'empreses i vinculats amb, ara no et sé dir, enginyers, experts en aquesta matèria. Clar, jo em vaig quedar, ara ja no me'n recordo exactament tot el que van dir, però em vaig quedar amb un pam de nas, perquè, clar, si els que saben d'això... I va començar a anomenar determinats països, comparava... la potència de països europeus que tenen en la seva... Ja, evidentment, és una eina d'activitat ella mateixa intrínsecament i la que propicia d'activitat econòmica. I, per tant, la gent, el que no... Europa no es vol negar mai el desenvolupament econòmic perquè és el que ens ha donat unes cotes de benestar. Si després està ben fet el contracte social, que hi ha contrapartides per la gent. Però això quan t'ho diuen aquests, cony, que s'asseguin els experts i et facin alternatives, plan A, plan B i plan C, és a dir, ja et dic això, entre el tot o la nada. I evidentment, després hi ha totes aquestes altres qüestions que tenen a veure amb un tema que va molt més enllà, és a dir, amb el tema del clima. Hem escoltat no sé quantes històries de les convencions dels canvis climàtics, etc, etc. I la paraula és adaptació, mitigació, és a dir, en el clima encara no sabem quina línia seguim. És a dir, l'estem combatent, l'estem mitigant, estem fent coses per adaptar-nos, és a dir, quines són les grans línies mestres que les que s'han de parlar a la taula política, però te les han de dictaminar bé els experts, i en tenim molts, i els experts en saben d'aquestes coses.
2: Però algú se'ls ha d'escoltar,
3: escoltem l'expertesa.
0: El tema dels aeroports és un tema, o sigui, és un problema endèmic, és a dir, a nivell de l'Estat no hi ha cap estat com Espanya fora d'aquí, a Europa, que tingui, per exemple, tants aeroports com aquí.
4: Bueno, és que aquí és, en tenim algun de tancat, com el de Ciudad Real,
1: no, no, sí,
4: que no ha funcionat mai.
1: L'aeropuerto para todos.
4: El de Castelló.
3: L'abuelo li va dir, mira que aeropuerto ha hecho el abuelo.
0: El que anava.
1: Aeropuerto para todos.
0: El que anava. Doncs no sé si hi ha una o dues províncies que no tinguin aeroport, la resta tenen tots aeroports, i algunes províncies doncs tenen més d'un aeroport, és a dir, tenen dos aeroports. Clar, això amb una distància de 80-100 quilòmetres, un altre aeroport, és que no hi ha cap país de fora d'Espanya que això ho hagi suportat. Això què vol dir? Doncs que la planificació aquesta aeroportuària, doncs, històricament, doncs, no s'ha fet bé, no s'ha fet bé. I aquí, doncs, estaven, doncs, històricament també, doncs, bueno, com aquí estaven, doncs, al principi de la democràcia, que tots els pobles volien el seu pavelló, la seva piscina, la seva pista d'esportiva, no sé què, no sé què, és a dir, tots volem tot. I, clar, i això és una cosa que és inviable i és insostenible. I, bueno, i tenim el que tenim. I segurament, clar, això ja seria, doncs, portar, doncs, aquesta discussió que estem fent de país més enllà. Sí. I ara estem a Catalunya. Ah,
2: segurament. Però ara també he sentit molt parlar el tema, no sé qui ho ha dit, sembla que tu, del tema de vincular els altres aeroports de Catalunya. Clar, per fer això, què necessitem? Una infraestructura.
4: Una connexió ferroviària ben feta.
2: Evidentment.
3: Bueno, de moment no tenim vies que treguin els containers del port. No,
2: exactament.
1: No, ni del port ni del lloc.
4: I el corredor.
0: Un model de país que no tenim.
2: No tenim.
0: Perquè Catalunya, ens agradi o no, és un
5: territori... Perquè si no tenim model.
0: Molt... Sí. No, ja ho sé, que no tenim poder. No, poder no he dit.
5: Ah, perdona. Que no tenim model. Perquè no en tenim ni consensuat ni per consensuat.
0: I aquí, vulguem o no, Catalunya està molt centralitzada, i centralitzada molt a Barcelona.
2: Sí, recordeu quan hi havia el tema de les vies, dels problemes, les mercaderies no podien sortir del port perquè no hi havia... Però una sola via, em sembla que era el túnel de Rubí o...
4: Passant per Madrid a Europa ja els hi va dir, lo siento, pero no me sale
1: Mediterráneo. Més al micro, sisplau, Ramon.
4: No me sale Mediterráneo en Madrid. Ja els hi va dir Europa.
2: On estem?
0: Pues fins que no siguin capaços de fer això, continuarem igual.
5: Bueno, però portem molts anys en què es va...
4: Tranquils, que ara...
5: És endèmic, això, ja.
3: Un diputat em va dir que això semblava que al final s'encarrilaria. I, per tant, vaig sortir de la mani amb la confiança de que s'encarrilés.
5: Bueno, faltarà que hi siguem a temps.
1: Ho hem de deixar aquí.
0: Resoldrà l'aeroport, però no el país.
3: No ho sé, almenys això. Vaig pensar, bueno... Ja he fet feina aquest matí.
4: Ramon, no oblidem que tot això està pendent d'un dictamen d'Europa, eh?
3: Sí, aquest és l'altre.
4: Sí. Bueno,
0: és igual.
4: Ja sabem que...
0: Europa tampoc no és la meravella del
4: món.
0: No.
1: Fins aquí. Ramon Beba, Joaquim...
0: I els interessos d'Europa són molt similars als nostres.
1: Moltes gràcies. Bon cap de setmana o bona setmana de Festa Major, eh?
4: Bona Festa Major per tothom.
1: Gràcies. Adéu-siau, bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'APSR registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa APSR també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C-16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B-20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria. A la Bedau també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP-7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvia. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Passen 3 minuts de les 10.
1: Informació local.
0: Repassem propostes de la Festa Major, que tindrà el gruix d'activitat el cap de setmana que ve i també per Sant Miquel, dimarts 29 de setembre. Divendres hi ha una visita patrimonial a la Biblioteca del Molí, és un clàssic, un habitual en dies festius o en celebracions especials. Es fa aquesta visita guiada a partir de 5:45 de la tarda aquest divendres en el marc d'aquest edifici de la Biblioteca, antiga fàbrica Ferrer i Mora. Es farà un recorregut per conèixer la història d'aquesta fàbrica a través de l'actual biblioteca. També el divendres el Foment fa un concert tribut a Alejandro Sanz a les 8 del vespre, a entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis. El divendres, doncs, les colles de cultura popular tindran protagonisme també. Hi haurà primer a la tarda, 5:45, un cercavila de grallers i bastoneres, a més, amb berenar popular. Inicia la plaça de la Creu, cap a 5:45 hi haurà aquesta activitat amb un recorregut, amb música, danses i aquest berenar popular. I després, més tard, a les 9, hi ha correfoc de diables i bèsties. A partir de les 9 del vespre, les colles de foc i les seves colles convidades faran aquest correfoc organitzat pel CUC de Molins de Rei, els Dimonis de Molins de Rei i els Diables de la Grupa, més de l'Enxuscat. Això serà el divendres. I pel que fa a la proposta musical de divendres, comencen les propostes del Parc del Llobregat amb el concert Los 80 Passajeros, concert al Parc del Llobregat amb aquesta banda que ofereix un repàs pel pop rock espanyol dels anys 80 i 90. El repertori es basa en aquesta música. Hi haurà Los Passajeros a les 10 de la nit i després a les 12, Roctàmbuls, un grup amb integrants molinencs amb arrels aquí a la vila que oferiran també concert al Parc de Llobregat i després hi haurà música amb discjòquei. Ja de cara a dissabte, doncs, un dels protagonistes serà la 41a Fira de Col·leccionisme i de Brocanters durant el dissabte al matí al Passeig del Terraplè. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: A la vida, el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt Seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Voyage, voyage. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

Les 10 del matí i 10 minuts, seguim en directe el bon dia i bona hora d'aquest dilluns 21 de setembre. Què és el que farem a aquesta hora? Estem a l'equador del programa. Doncs de seguida, d'aquí uns minuts, fer l'espai de preguntes amb Molins en Comú Podem. Avui, si res no falla, amb el regidor Gerard Corredera, que ens acompanyarà després de molt temps de no fer-ho, via telèfon, d'aquí uns minuts, com us deia. Després tenim la col·laboració aquesta temporada mensual amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, una temporada més amb nosaltres, i en aquesta ocasió parlarem de la conferència que es fa aquest dissabte a les 11 del matí a l'espai de la Terrissa d'Esparreguera, Ceràmica Quilòmetre Zero. Parlarem amb la conferenciant, amb l'Anna Anglisano. I a la recta final, a 3:15, tindrem l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'entitat Molins Comerç, per fer un cafè amb el comerç, per parlar bàsicament de les activitats que organitza l'entitat en el marc de la Festa Major de Sant Miquel. Festa Major que demà tindrà el pregó d'obertura a les 8 del vespre al Teatre del Foment, amb l'escriptora i traductora, la Míriam Cano, que ens acompanyarà just d'aquí una hora, després de les notícies de les 11, aquí al programa, per parlar també d'aquest pregó. I posarem bona música també al Bon Dia i Bona Hora amb el Miquel Casas, amb la Màquina de la Penny, a la recta final del programa, de 11:15 a les 12. Música que també sonarà ara, primera pausa musical a banda de la cançó del dia que hem escoltat abans del Toni Ramoneda. Abans de saludar el Gerard Corredera, anem a escoltar la cançó que fa uns mesos publicava el cantant de la Bisbal, el Miquel Abres, El meu país és l'Empordà. Resulta que ha convidat a Lluís Llach a fer un duet amb aquesta cançó, que escoltem tot seguit, i de seguida anem amb l'espai polític.

0: Un minut per sobre un quart d'11 del matí. Encetem l'espai polític del dia. Avui preguntes a Molins en Comú Podem. I com us deia, després de temps de no poder-lo saludar en directe, avui saludarem el Gerard Corredera, que, com bé sabeu, és membre de l'equip de govern, regidor d'Esports i regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica, a banda de ser el president de l'àrea de Sostenibilitat i Territori. I em penso que sí que el podem saludar. Doncs contents de fer-ho després de mesos de no poder-ho fer. Què tal, Gerard? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com anem?
1: Què tal? Quant de temps, eh?
0: Quant de temps? No hauria de passar tant de temps, eh?
1: Hauria de passar. Bueno, ja saps que la meva vida laboral és complicada en aquestes hores. Però bueno, aquí hem fet un forat, va.
0: Molt bé, t'agraïm que hagis fet el forat.
1: El Lucas de pare, recentment pare, i per tant, sí. Intentarem fer-ho el millor possible aquestes setmanes entre ell i jo, ja ens ho comunicarem.
0: Molt bé. A més, amb un cap de setmana que deixem enrere, que doncs, una de les activitats que hem tingut, de fet ahir, ha sigut la cursa de Sant Miquel. M'agradaria també valorar-ho amb tu com a regidor d'Esports. Quina valoració en fas de la cursa d'ahir?
1: Doncs molt positiva. Mira, en primer lloc perquè, evidentment, és una cursa popular, i per tant, doncs, amb un caire social, diguem, familiar, i una bona manera, diguem, de promoure l'esport. Anava d'individual, però al final s'ha convertit en un esport quasi col·lectiu, no? Perquè la gent al final va inclús corrent, caminant, parlant, i per tant, diguem, compartint l'experiència i la vivència d'aquesta cursa, amb diverses modalitats, evidentment, algunes més competitives, com tot, hi ha gent per tot, hi ha gent que ho ha competit i cada any vol millorar la seva marca, hi ha gent que simplement doncs, vol compartir una estona amb familiars, amics, companys i inclús doncs, algunes escoles que també han fet, diguem, de la cursa un espai on fer esport amb els seus alumnes.
0: Molt bé.
1: Vull dir que molt bé, molt bé. Estic molt content. Ens anem superant any rere any. Aquest any hem superat els 2.400 participants. I, bueno, estàvem comentant amb gent que organitza també la cursa, no?, amb els tècnics municipals, doncs que altres llocs no han anat tan bé, altres llocs, vull dir, altres poblacions, que és veritat que coincidien moltes coses aquest cap de setmana, eh? Coincidia la cursa del Prat, coincidia la cursa de la Mercè, coincidia amb la Matagalls. I, en canvi, doncs, mira, aquí a Molins ha vingut molta gent, també ha vingut molta gent de fora, vull dir que algun dels guanyadors era de Sabadell, gent de Vilafranca, vull dir que molt, molt contents, eh? Vull dir que, i bé, bé, bé, bé.
0: Bé, això passava amb aquestes cinc modalitats que tenia la cursa, no?, que ja s'ha anat consolidant també, eh?
1: Sí, sí, hem tingut, com deies, més de 2.400 participants, sí. Ja, la de 10 quilòmetres, que comencem a les 8 i mitja, i comencem perquè jo també l'he fet, érem 300 participants, diguem, de la cursa de 10 quilòmetres i després la de relleus, que és una modalitat que vam implantar l'any passat, que una parella, bueno, fan els 10 quilòmetres, però 5 quilòmetres cau cada membre de la parella. Aquest any hem superat les 60 parelles, vull dir que està molt bé i crec que és una bona modalitat per aquells que, bueno, doncs que o entrenen menys o no volen, diguem, fer un recorregut prou llarg com és una de 10 quilòmetres, i amb una de 5 doncs, es pot fer amb un bon ritme i amb una bona cadència, i així doncs, bueno, participes de la cursa a dues persones. I després, doncs, la de 3 i mig, que hi havia 450 participants, doncs, que és molt ràpida, és una cursa on realment, doncs, per exemple, el Club d'Atletisme hi porta moltes persones de la seva entitat, on realment doncs, es fa un sprint, com dic jo, un sprint de 3 quilòmetres i mig, alguns, i bueno, i molt competida. I després la de quilòmetre i mig, on doncs, més de 450 nens doncs, van sortir, no sé si heu vist alguna imatge, van sortir, sí, com surten sempre els nens, eh? a tota pastilla, perquè tenen aquest esperit de voler anar ràpid al principi, i després, bueno, després ja van regulant. Vam tenir una petita incidència que es va amuntegar una mica als nens i les nenes, però res, vull dir, més enllà d'alguna rascadeta, doncs tothom va sortir, diguem, va poder fer la carrera fins al final. Uh-huh. I la familiar, no? La familiar que, bueno, que ja ho sabeu, eh? Més de 1.400 persones, vull dir que al final ja no se surt des de l'arc de sortida, sinó el que fem és prolongar una mica la sortida per deixar totes les persones que estan entre les valles de la plaça de la Llibertat i realment doncs és la cursa més familiar de totes, no? I al final és, bueno, és tot veure l'alegria de tot, gent gran, gent petita, nens amb el cotxet, vull dir, és molt, molt, molt agradable doncs, que les persones s'hagin fet seva, no? Perquè al final dels molinencs i molinenques s'han fet seva la cursa i, per tant, doncs, més enllà del que els, diguem, els tècnics d'esports i tota la gent de la regió d'esports va fer un treball excel·lent, no? Vull dir que, com sempre, jo crec que aquest any bueno, ha estat tot perfecte i, per tant, doncs, agrair, evidentment, tota la feina que fan, els voluntaris, les voluntàries, que sense ells doncs aquesta cursa no seria la que és i, per tant, doncs, crec que tot va sortir rodó. I, a més, ens va acompanyar el temps.
0: Correcte.
1: L'any passat ens va ploure i aquest any doncs, ha fet un dia magnífic, també.
0: I has vist també que més enllà de la cursa de Sant Miquel que organitzeu des de la regidoria, doncs també hi ha hagut altres esports aquest cap de setmana, com per exemple la penya escalada dels companys de l'Etapa Reina i de la penya, que també s'ha consolidat aquesta quarta edició amb un ambient molt festiu en el transcurs del dissabte a la tarda al carrer Jaume Balmes i la pujada de la penya.
1: La veritat és que la gent de l'Etapa Reina és supercreativa. Jo crec que si li dones un trosset de carrer et faran, no sé, alguna cosa.
0: Sí.
1: Han trobat aquí un, diguem, un bon recorregut, no? Perquè és prou curt, no? Perquè sigui molt, molt, diguem, molt ràpid, no? I realment tenen una capacitat de concentració i diguem, de fomentar el ciclisme en aquest cas, no? Impressionant. Després fan també fan com una caravana publicitària amb tractors, sí. Vull dir que munten un autèntic espectacle i després, evidentment, bueno, hi ha gent amb nivell, eh? Vull dir que més enllà de que també era una cursa o una pujada, o digue-li el que vulguis dir, perquè com que cronometren i després donen premis al primer, bueno, premis, vull dir, nombre al primer i al segon, doncs al final no deixa de ser una petita cursa, no? Però bueno, pugen nens, pugen nenes, vull dir que molt bé, molt bé. Jo crec que està consolidat, jo crec que ells s'ho passen molt bé i el millor és que la gent que està s'ho passa genial i per tant, doncs, enhorabona també a la gent de l'Etapa Reina de tot el que fan per, diguem, per fer, diguem, festa major popular, que en diuen ells, vull dir que me n'alegro molt de que funcioni, me n'alegro molt que la gent hi participi.
0: Molt bé, deixa'm preguntar-te també com tenim la situació de les obres del nou poliesportiu al pont de la cadena en aquests moments, com van les obres?
1: Bueno, ara estan en curs. És veritat que durant alguna setmana de l'agost es va aturar. Mm-hmm. És veritat que han sortit alguns problemes tècnics que es van, diguem, que es van tractar durant l'agost i que ara al setembre ja el tenen resolt. Bàsicament un tema de fonamentació, i jo crec que més enllà d'aquests 15 dies que potser sí que va haver-hi una aturada, doncs diguem, ara ja estan un altre cop en producció. Jo crec que estan al ritme que toca. Mirarem a veure si podem absorbir durant aquests quasi 12 mesos que queden d'obra, diguem, aquesta petita aturada. Jo crec que sí. Més enllà d'això, va estar en fonamentació i per tant estan excavant i no es veu res, eh? Bàsicament és que ja estan fent un forat, eh?
0: Correcte.
1: Vale.
0: I això podrà conviure aquestes obres, ja vam explicar, amb, diguem, l'activitat de festa major de les nits del proper cap de setmana, entenc, no?
1: Sí.
0: El parc del Baix Llobregat, em refereixo?
1: Sí, el parc del Baix Llobregat, més enllà de que la tanca d'obra sí que diguem, li ha agafat algun tros i, per tant,
0: sí.
1: L'escenari també es modifica una mica del que hi havia l'any passat. No tant per l'obra, sinó també per intentar, diguem, reubicar després de les experiències, no? d'intentar moure l'escenari cap a un altre lloc, no té més conseqüència, vull dir que la festa major es desenvoluparà sense cap problemes i no estarà, diguem, condicionat a l'obra.
0: Molt bé. I aquest gimnàs provisional, la carpa que tenim ara mateix, Gerard, ara està ja, diguem, que hi havia hagut algunes dificultats en algun moment, s'han resolt totes aquestes qüestions i estan en ordre, diguem?
1: Dificultats vol dir que quan plou entra aigua?
0: Sí.
1: ja t'ho dic jo, eh?
0: Això és seguríssim. Vull dir,
1: bàsicament és que nosaltres el que vam, diguem, promoure és intentar, diguem, posar un gimnàs a l'escola durant les obres del poliesportiu. Evidentment, la idea era ficar una pista amb una carpa coberta. En principi, doncs, els serveis tècnics van fer el projecte, es va fer la licitació, es va fer la construcció I bueno, durant pues, l'època de pluges doncs, van anar entrant aigua, evidentment es va anar resolent, però no està del tot resolt. Encara queda algun punt d'aigua que entra i que hem de reclamar, diguem, els serveis tècnics estan reclamant a l'empresa, i alguna actuació doncs, que farem pròpiament des de l'Ajuntament, no tant a la carpa, sinó evitar que, bueno, que entri pels costats, que a vegades també entra aigua pel costat, doncs faran una solució tècnica que és fer com una espècie de aixecament del paviment perquè intentar que l'aigua doncs amb el vent no entri per sota de la lona.
0: Bé.
1: Val, vull dir que bé, problemes tècnics que aniran solucionant.
0: Una carpa que no està climatitzada, no entenc, ara que vindrà el... Bé, espero que vingui el fred algun moment. o t'ho dic perquè, clar, no sé si ja s'han de durar, ha de durar bastants mesos, no, això encara, de l'activitat al gimnàs.
1: A tot l'any, perquè el poliesportiu està previst acabar a l'agost de l'any que ve, sí. Per tant, doncs, tot aquest curs està amb la carpa. És veritat que la carpa, diguem, a mesura que passa el dia, doncs s'escalfa, perquè la radiació solar l'acaba escalfant, però és veritat que a primera hora del matí doncs, fa una mica més de fresqueta. Però vaja, com quasi tots els poliesportius, que no en tenim cap de climatitzat. Vull dir, és veritat, no està climatitzat.
0: Aprofito també, ja que dèiem el Gerard, és president de l'àrea de sostenibilitat i territori, com va la nova ubicació, per cert, de la majoria de serveis de l'àrea a l'edifici de l'antiga Loto?
1: Bé, jo crec que s'han anat... Bé, primer vam ser nosaltres, ara ha vingut Recursos Humans i Informàtica. Sí. Jo crec que a mesura que va diguem, ocupant els espais, diguem, l'administració, jo crec que va funcionant. Jo crec que les dinàmiques de treball són bones. Ara tots estan en un espai més obert, per tant, amb més interacció entre ells. Jo crec que des del punt de vista, diguem, de treball en equip, és un espai que és més fàcil, no? Perquè al final, quan tens concentrat totes les persones en un espai, és més fàcil que la relació professional es desenvolupi millor. Bueno, jo crec que bé, no sé, a mi crec que els treballadors ho han acollit bé, jo crec que és un espai amb molta llum natural i, per tant, doncs, amb un lloc de treball més sí. Òptima que la que estaven, diguem, dispersos en diversos equipaments municipals i, sobretot, doncs, en espais reconvertits, no?, d'altres coses que s'utilitzaven ara mateix, doncs, per treballadors municipals, i crec que aquest espai és millor.
0: No? Tret dels primers trams de l'estiu, no?, que em sembla que vau tenir dificultats amb la climatització i que es van arribar a temperatures elevadíssimes en algun moment o les setmanes de juliol, no?
1: Sí, la posada en servei d'un equipament l'haguéssim desitjat més, diguem, més eficient que la que ha tingut aquest.
0: Sí.
1: Hem tingut alguna dificultat i després s'han anat resolent.
0: Bé, del cap de setmana que hem deixat enrere parlàvem, evidentment, de l'activitat estrictament esportiva, però també han passat altres coses. Començant per la crida, creus que és una activitat ja consolidada, doncs, aquest tret de sortir de la festa major que fa 3 o 4 anys doncs, va venir, evidentment, per quedar-se?
1: Bé, jo crec que és un format que li agrada a quasi tothom, no? Al final és concentrar, sí. Diguem, totes les entitats que participen a la festa major a la plaça de l'Ajuntament. Crec que ells s'ho passen molt bé fent-ho. Crec que la gent que no és de l'entitat s'ho passen molt bé veient-ho. Jo crec que sí, jo crec que s'ha quedat, o sigui, ha vingut per quedar-se. Jo crec que és un inici de festa major espectacular, val? Perquè tot acaba, bueno, tens petits tastets, no?, de totes les entitats, i crec que això la fa molt, molt divertida, molt, molt, molt agraïda, molt visual. Sí, jo crec que això, vamos, no veig la manera de tirar-ho enrere, perquè ja et dic, com que fan les pròpies entitats, doncs nosaltres no fem res més que acompanyar, i evidentment després anem a buscar els Miquels, els portem, fan sí. El dragó, jo crec que és... Va, està bé.
0: Molt bé, per cert, parlant de sostenibilitat i territori, en una setmana, la passada, que van començar bastantes obres o bastantes actuacions en diversos punts de la vila, no? Tenim,
1: sí.
0: A banda d'informar que començaran després de la Festa Major les obres del carrer Miquel Tort de reforma, el pont sobre les vies, que aquest sí que estem insistint perquè és una via o una artèria important de mobilitat, que estarà 4 mesos tancat. Tenim la reforma també de la plaça Joan Vallès i Vila i més actuacions, però en aquest cas aquestes dues començaven, això sí, la setmana passada.
1: Sí, tenim evidentment el Miquel Tort que fem després de la festa de Sant Miquel,
0: sí.
1: Vull dir, la festa major. Tenim l'obra del poliesportiu que ja hem comentat, tenim també el tema de les obres del parc del Pont de l'Acadèmia,
0: també,
1: que és una altra
0: situació
1: que encara ens queda pendent.
0: Exacte.
1: Que també en principi començarà a primers d'octubre. La passarel·la sobre les vies, que evidentment afecta molt a la mobilitat, perquè les dues alternatives doncs no deixa de tenir alguna pendent, no? El carrer doncs, Balmes doncs, té una pendent pronunciada, per això fa la penya escalada.
0: Sí.
1: I clar, evidentment hi ha una dificultat, s'ha intentat minimitzar doncs, cap a la zona del poliesportiu perquè s'ha fet un pas, diguem, per darrere del poliesportiu amb una zona més adaptada, s'ha obert una tanca perquè la gent amb mobilitat reduïda doncs, sigui més fàcil. I l'alternativa, que és vindre per l'estació del tren, doncs també, clar, al final la pujada cap al poliesportiu a la piscina també és considerable. Però bueno, és que s'havia de fer, vull dir, perquè el pont estava doncs, deteriorat, hi havia, com sabeu, doncs, les fustes s'estaven aixecant i s'havia posat algun element per intentar, diguem, minimitzar això, però finalment doncs s'ha fet. I de fet, aprofitem, no?, a veure si també d'alguna manera resolem definitivament el tema dels ascensors, no?, i
0: sí,
1: tot el vandalisme que s'hi fa.
0: Sí.
1: Jo crec que també és el moment doncs, per treballar amb una solució definitiva i que realment doncs, aquest espai, quan acabem les obres, sigui accessible i, diguem, prou consistent perquè, bueno, perquè els vandàlics no hi actuïn. I després tenim altres coses, com vam acabar la millora i el reforç de l'enllumenat de l'entorn del carrer Raseta, Felip Canalies i Maragall, que era una zona així que ens quedava una mica fosca, que jo crec que ha quedat força bé. Després, com deies tu, la plaça Joan Vallès i Vila, que ara estarem doncs, fins al 9 d'octubre treballant aquí. I també hem fet alguna, diguem, dintre de l'espai públic, doncs, neteja de la Rambla Granja i l'entorn de la clínica, que hi havia doncs, algun sensellarisme i algun espai així com molt abandonat, doncs, que s'ha fet això. I si no recordo malament, també vam asfaltar a lateral de l'Avinguda Barcelona, al polígon del Pla, que també era una cosa, una reivindicació que ens demanava a l'empresa d'autobusos Soler i Sauret, perquè costava ja que els autobusos passessin per allà i això s'hi va actuar. I jo crec que l'important també, si m'ho deixes, és
0: sí,
1: que ja tenim dues licitacions que són, diguem, que són reivindicacions històriques. Tenim la del mur vegetal de l'Avinguda de Caldes,
0: uh-huh,
1: jo crec que, sí, que es va publicar el 14 de setembre. Jo crec que aquesta,
0: sí,
1: és una licitació que permetrà, diguem, fer aquest mur vegetal obert per separar el que és la carretera de Caldes de la part de veïns i de molins, que jo a vegades, que vinc molt, cada dia passo per allà, doncs
0: sí,
1: veig des de la carretera, veus el molí, no? I penses, ostres, aquí no hi ha cap arbre, doncs jo crec que això. I després, evidentment, doncs, el tema de la poda, que veiem si doncs, som capaços d'adjudicar-la i poder tenir el servei de poda quan toca.
0: Ah, escolta, i per anar tancant, i tot i que és més de la regidoria d'en Lucas, però com tenim el projecte dels aiguamolls, que la setmana passada també fèiem un esment amb en Jordi, com està la situació?
1: Doncs ara mateix no et sabria dir. Perquè,
0: no ho tenim actualitzat, vaig...
1: No t'ho podria dir.
0: D'acord.
1: El que sí que fem avui, o diguem vinculat no tant als aiguamolls, sinó una altra cosa,
0: sí,
1: deixa-m'ho dir que se m'ha oblidat, és el tema de les zones de baixa emissions,
0: sí,
1: que també és una cosa que tirarem endavant una ordenança i aplicarem les zones de baixa emissions. Jo crec que també, no, perquè la gent se n'assabenti, no? Al final el que intentem és reduir, diguem, les emissions de CO2 dintre del nucli urbà, no? I a partir d'aquí doncs, es farà una seguit de mesures vinculades amb l'ordenança.
0: Correcte.
1: Vale.
0: Perfecte, doncs escolta, ho deixarem aquí. En tot cas, recordeu que el ple és la setmana que ve, dimecres, eh?
1: Sí,
0: dimecres 30.
1: Dimecres de la setmana que ve. Sí, el dimecres d'aquesta setmana tenim les comissions informatives, que
0: sí,
1: les hem ajuntat totes, perquè la setmana aquesta és curta i la que ve també,
0: sí,
1: és curta.
0: Sí.
1: I, per tant, doncs, intentem concentrar les coses.
0: Molt bé, doncs, escolta, ho deixem aquí, Gerard Corredera. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres i res, que vagi bé la setmana.
0: Igualment, i bona festa major.
1: Abraçada.
0: Gràcies.
1: Igualment.
0: Adéu-siau. Adéu, Gerard. El Gerard, que és regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica, regidor d'Esports, president de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori del Consistori, i que ens ha acompanyat avui fent l'espai de preguntes a Molins com ho podem, després de també de molt temps de no poder-lo saludar. Seguim, i el programa, em refereixo, i en aquest espai, El que volem fer ara és parlar-vos del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, habitualment espai que fèiem els dijous cada 15 dies. Aquesta temporada serà mensual, periodicitat mensual, i els dilluns, en aquest calendari dels dilluns, i anem a parlar-vos del primer tema que volíem posar sobre la taula.

0: als centres d'estudis comarcals del Baix Llobregat, per cert, abans de parlar de la xerrada que comentarem a continuació, es troba immers també a la recta final de la presentació de candidatures dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, que us n'hem parlat també ja aquí al programa, en aquest espai. Teniu temps, per cert, encara de portar propostes de candidatures fins la setmana que ve, fins al 30 de setembre, a través del web cecbll.cat, posant Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat al Google, ho trobareu de seguida. Recordeu que els premis, però, es lliuren al novembre. En aquest cas, aquí és la recta final de presentació de candidatures. Això per una banda, perquè també us volíem destacar la conferència que organitza el Centre d'Estudis amb el títol Ceràmica de quilòmetre zero, que es farà aquest dissabte, el 26 de setembre, a les 11 del matí, a l'Espai de la Terrissa, que també n'hem parlat diverses vegades d'aquest espai, que es troba a la població d'Esparreguera. I la conferència anirà a càrrec de l'Anna Anglisano, que és doctora en geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, professora, en aquest cas, de la Universitat de Girona. I la tenim uns minuts al telèfon. Què tal, Anna? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. I tu?
1: Bé, doncs mira, aquí estaran-vos. A veure què tal.
0: Fantàstic. No, mira, doncs escolta, per la gent que ens estigui escoltant, que tingui inquietuds per la ceràmica i que vulgui venir el dissabte en aquest espai, explica'm com tens concebuda la conferència que faràs, doncs.
1: Doncs mira, en el context de la tesi doctoral que he dut a terme, he passat per diverses poblacions catalanes que han fet això, no? Que tenen una tradició terrissera important, i Esparreguera n'és un grandiós exemple, no? Perquè té un context geològic molt peculiar. Tenim unes argiles que són, doncs, molt útils, no?, per fer argila, però a més hi ha molts altres elements, recursos del medi natural, que tot ha confluït perquè al final doncs ha portat aquesta tradició a la vostra localitat. Uh-huh. I és una mica per posar en valor això i explicar quina és la història geològica, com ha evolucionat la història de la Terra fins a donar-vos aquests recursos tan peculiars i parlar una mica d'aquestes argiles de la d'Esparreguera, que no només hi ha les argiles vermelles típiques que s'utilitzen per fer ceràmica, sinó que teniu les roques blaves que són també la vostra joia, no?
0: Perquè què entendríem pel concepte ceràmica quilòmetre zero, Anna?
1: Quan parlem de ceràmica quilòmetre zero ho podem entendre de diverses maneres, però com jo ho entenc és partint d'un material que és de la regió, utilitzant o fabricat mitjançant uns processos, utilitzant uns recursos naturals també de l'àrea, com és el cas, perquè es pugui fer ceràmica, no només necessita fang, no només es necessiten argiles, es necessita aigua. Uh-huh. I es necessita també, o es necessitava antigament, no, el combustible per engegar els forns, perquè les cuites eren llargues, podien arribar a durar 24 hores. Llavors es necessitava molta llenya. I tot això ho teníeu, i teníeu més, que era el coneixement, les persones que sabien dur a terme aquest ofici per poder fer ceràmica.
0: Uh-huh. Escolta, i després, bé, amb la teva conferència també veig que estaràs acompanyada d'un altre ponent amb la qual faràs un diàleg, no? M'expliques això?
1: Sí, amb la Maria, és professora de l'Escola de Ceràmica de Sabadell.
0: Sí.
1: Ella ha fet un estudi pràctic on ha anat a diverses localitats catalanes a buscar argiles i ha estat experimentant amb elles i ha fet una feina magnífica. Ha fet una feina magnífica de modelatge, bueno, preparació primer de la pasta ceràmica, que és un procés laboriós i que no és fàcil, quan la coneixes sí, però vull dir que és un procés llarg, preparar l'argila des de que l'extreus del medi natural fins a que tens la pasta ceràmica i després com la modeles, com la treballes, com la cous, a quines temperatures, perquè cada pasta, en funció de la granulometria que tinguis, sí, pots fer estructures pues, més rígides, no? o més plàstiques. És tota una història. I ella ha vingut a Esparreguera, ha treballat amb les argiles de roques blaves i pues, també espero que puguem conversar, no? Jo des del meu punt de vista geològic poder explicar la peculiaritat geoquímica que hi ha al darrere d'aquestes argiles, i ella, des del punt de vista més pràctic, com a ceramista, quines peculiaritats presenta.
0: Bé, destacaves doncs la particularitat i especificitat d'Esparreguera. Anna, quines altres poblacions, ara ja també ampliant el focus de Catalunya, doncs has analitzat? Suposo que la Bisbal, no? Un clàssic?
1: Ah, la Bisbal és el clàssic actual.
0: Sí, exacte.
1: Jo soc bredenca,
0: sí.
1: I clar, Breda, Bisbal, Quart són els nostres competidors per excel·lència, no? Llavors, soc a més filla de terrissers.
0: Sí.
1: Llavors sempre tenia això de dir, no? A Breda fem olles i cassoles, però a Quart també. Llavors, com podem saber, no? D'on són realment les cassoles que tenim a la taula? Perquè cada argila té la seva peculiaritat.
0: Clar.
1: I sempre s'havia dit, és que les argiles de Breda són superbones per aguantar el xoc tèrmic. Llavors, a partir d'aquí, a mi em va néixer no, la curiositat aquesta de dir, jo vull poder diferenciar una ceràmica de Breda, de Quart, de la Bisbal, d'Esparreguera, de Sant Julià, Vilatorta, Miravet... o Barcelona, perquè Barcelona va ser un centre de producció de ceràmica molt important també en el seu moment.
0: Sí?
1: Llavors, en això es va centrar la meva tesi, en visitar totes aquestes localitats, mostrejar les argiles, mostrejar les ceràmiques, veure quina correlació geoquímica hi ha entre la ceràmica i l'argila, per després ajudar, o sigui, al final l'objectiu des de la ciència és... poder aportar una eina, una utilitat. Llavors, aquí hi ha dos objectius, no? O treballar amb dos objectius. Des d'un punt de vista històric, ajudar a arqueòlegs que quan trobessin ceràmiques poguessin poder saber, no?, d'on són, traçar rutes comercials antigues a partir d'una anàlisi química d'una peça ceràmica, o aportant també a la indústria, no?, a la ceràmica aquesta quilòmetre zero, a poder oferir un segell, un certificat de producció local. Però això abans no es podia fer. Ara, mitjançant... Bueno, després de 7 anys de doctorat...
0: Set anys.
1: Però ara sí, podríem fer una denominació d'origen, per exemple, no? de la ceràmica catalana.
0: Escolta, i no hem parlat de cap població de les comarques lleidatanes. N'has analitzat alguna, també, o no?
1: No sé cap on queda Verdú, però Verdú també estava a la llista.
0: Correcte, Verdú, sí.
1: Molt
0: bé. I a quines conclusions doncs has arribat després d'aquest treball exhaustiu que has fet, Anna?
1: Mira, després d'aquest treball exhaustiu, el que em va ajudar molt, en aquest cas a Esparreguera,
0: sí,
1: és que Esparreguera es treballa amb una argila que és molt peculiar. I això ajuda molt a veure la diferència, no? Aquest, el que dèiem, l'empremta geoquímica de la ceràmica d'Esparreguera, em va ser fàcil de veure. En comparació, no? Si ho comparo amb les altres localitats, a Catalunya tenim conques sedimentàries que es van formar, sobretot després, a posteriori, no?, de l'aixecament dels Pirineus, provenents de l'erosió de certes roques, però aquestes roques es repeteixen al llarg del territori. Llavors, els sediments de les argiles que es formen a partir d'aquestes roques tampoc... O sigui, són diferents, evidentment, cada lloc té la seva peculiaritat, però tampoc tan diferents. En canvi, Esparreguera sí. Esparreguera hi ha una argila que és molt especial. I això a mi em va anar molt bé en el seu moment, perquè m'ho va posar fàcil. És molt peculiar.
0: Molt bé, doncs escolteu la xerrada per conèixer més detalls d'aquesta ceràmica de quilòmetre zero. Serà aquest dissabte 26 de setembre a les 11 del matí a l'espai de la Terrissa, que es troba al carrer de la Passió número 4 d'aquesta població del Baix Llobregat, i anirà a càrrec doncs de l'Anna.

Gràcies. I fins aviat. Adéu-siau. Doncs anirem escoltant la música de Meritxell Neddermann abans de saludar a l'Helena Artacho. La Meritxell Neddermann ens canta aquesta cançó que porta per nom Mira'm.

Molt bé, doncs la veu càlida també de Meritxell Neddermann, germana de la Judit, també cantant. 11 minuts i seran les 11 del matí. Anem a parlar de comerç.

0: setmana important de festa major, per tant també setmana important per l'Associació Molins Comerç, per algunes cosetes que ara us comentarem, que no us sonaran estranyes, perquè ja en parlàvem la setmana passada amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'entitat. Hola, Helena, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sí que la tenim aquí a l'estudi. Com va això?
1: Bé, avui a tope.
0: Sí.
1: Comencem.
0: Avui és dia 21 i, per tant, llegeixo amb aquest cartell que m'has portat, Ruta dels Aparadors, del 21 al 29 de setembre.
1: Exacte.
0: Per tant, avui comença.
1: Avui comença.
0: El concurs d'aparadors.
1: Sí. I a més hem tingut, tenim més participants que l'any passat, també perquè com han obert noves botigues i venen amb moltes ganes de fer coses, doncs tenim bastants participants. Llavors, bueno, com funciona? Recordem la dinàmica.
0: Sisplau.
1: Nosaltres fem un concurs que hi ha un jurat oficial, vale, que es passeja el divendres a veure els aparadors, però sí que convidem a la gent de carrer que visiti les botigues, perquè algunes, la veritat és que són molt originals. Fan un gran esforç, s'ha de dir, perquè han de buidar l'aparador dels productes propis per poder vestir-los de festa major. La temàtica és festa major, llavors cadascú pot escollir, doncs, si vol fer alguna entitat, si vol fer alguna cosa més simbòlic. Vale, és lliure, però sí, llavors vestiran els aparadors amb de festa major.

0: Temàtica de festa major,
1: temàtica,
0: ja vas explicar.
1: Temàtica de festa major,
0: eh?
1: Sí, sí. No, no ens hem complicat gaire la vida, perquè al final sí que és veritat que molts comerços tenen alguna relació, alguns botiguers tenen relació amb alguna entitat, llavors és una excusa també, doncs, per donar-li aquest posicionament, aquesta visibilitat a l'entitat que representen, no?
0: Molt bé. Comentem els comerços, si et sembla?
1: Sí.
0: Sí. Vinga, va, doncs.
1: Mira,
0: fem
1: la llista. Llibreria Arola, que sí. És habitual, o sigui, sempre tenen, i a més ha guanyat en alguna ocasió.
0: Passeig Pi Margall, eh?
1: Sí. Fort del Pont.
0: Avinguda València. Fins ara, si la pifem...
1: A veure, Merlins Hobbies.
0: El Merlins, que veig que també, carrer major, ara.
1: Sí, que també des de que es va sumar, participa molt en totes les activitats que fem. També és veritat que són persones molt creatives, llavors
0: sí.
1: És una excusa també per potenciar doncs, tota aquesta capacitat que tenen.
0: Molt bé.
1: La Ferreteria Carfer, que també des de que es va fer...
0: Sí, carrer de Baix,
1: carrer Rafael Casanovas.
0: Sí, els Porxos.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Que també des de que es va sumar doncs, participa tot. Pobre, va una mica de bòlit, però sempre em diu que sí, que sí, que sí. O sigui que superbé. Cal Manyet, que també és habitual.
0: Del Passeig del Terraplè.
1: El Velo.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: A la carretera.
1: Sí, que l'any passat també es van sumar i a poc a poc s'estan incluint perquè estan veient que molta gent no els coneix.
0: De veritat?
1: Porten molts anys,
0: sí.
1: Però és veritat que gent nova del poble, que potser doncs, vas pel Pi, quan venen d'altres barris, doncs, passen pel Pi Maragall
0: sí.
1: i se'ls salten i ens diuen això, no? Que el fet de participar doncs, els hi dona que la possibilitat de que els coneixin gent de doncs, no, nouvinguts a Molins.
0: El Velo, doncs.
1: El Velo.
0: Molt bé.
1: Seguim. La Floristeria Reig.
0: Sí, que Reina Iglesias,
1: clàssic.
0: Un altre clàssic. Que ja ha guanyat també en alguna ocasió.
1: En alguna ocasió, sí. Secrets, la joieria.
0: Sí, del carrer de Baix.
1: Sí, que també ha tingut algun premi. La llibreria Barba, que ara sí. M'hi he passat i estava allà l'Anna
0: sí.
1: A tope.
0: Al carrer de Baix també.
1: Sí. Clínica Àudio, que va venir la Laura la setmana
0: Laura,
1: passada.
0: La Laura, sí, pues ens
1: també.
0: Va acompanyar. La trobareu al carrer Major, té el Calcedònia.
1: Exacte.
0: Oi?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: L'Arenas Molins,
0: sí.
1: Òbviament, aquí
0: Avinguda
1: tothom...
0: Avinguda Barcelona.
1: Sí. La Grollabó, que ja feia uns anys que no participava i ara s'ha reincorporat.
0: Fumant. Que bé.
1: L'Òptica Feliu, que van canviar de propietaris...
0: Sí.
1: No farà ni un any.
0: Carrer Major.
1: I no havien participat i ara els nous propietaris doncs, participen en les dinàmiques que fem. I Ripoll Floristeria, que...
0: D'antiga floristeria
1: Valls.
0: De Vallflors.
1: Sí, que també s'han fet socis i ja, si passeu ja, ja ho tenen molt ben muntat. I
0: bé,
1: alguna
0: sí.
1: Sorpreseta perquè hi ha una representació dels gegants allà.
0: Sí,
1: sí,
0: sí, sí
1: molt xula.
0: Molt bé, aquests són els establiments que participen al concurs
1: de paradors, exacte.
0: Des d'avui fins al dia de Sant Miquel.
1: Fins al dia de Sant Miquel, exacte.
0: Podem, si la gent vol mirar els participants, pot anar
1: al perfil.
0: Al vostre Instagram, eh?
1: Sí.
0: De Molins Comerç.
1: Sí, allà tenim tot informat perquè la gent pugui estar actualitzada en tot moment. Llavors...
0: Atenció, i el cartell em diu visita els comerços vestits de festa major i fes-te una foto de record.
1: Sí, és una mica el crit de, ostres, doncs, alguns són molt xulos, són molt originals i el que et dic, hi ha un esforç bastant important per part dels botiguers, llavors que s'hi passegin i es facin les fotos.
0: Divendres, per tant, el jurat anirà...
1: Anirem a fer la ruta.
0: A fer la ruta i ho sabrem...
1: I entre el mateix divendres farem l'entrega dels diplomes i el premi.
0: D'acord.
1: Sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Això pel que fa a la ruta dels aparadors, eh?
1: Sí.
0: Concurs d'aparadors a partir d'avui fins a Sant Miquel. I l'Helena també ja ens comentava la setmana passada, col·lecciona gegants i pinta'ls. Aquesta és l'altra campanya.
1: Aquesta és l'altra campanya. En fem dues perquè és veritat que abans juntàvem els aparadors amb la dinàmica, però... No tothom té la capacitat de poder muntar un aparador i ho hem separat en aquest cas, no? O sigui, és veritat que diem, ostres, aneu a visitar els aparadors, però hi ha una altra dinàmica en què pot participar qualsevol comerç i aquí sí que ens hem trobat que hem tingut, si no m'equivoco, 32 participants.
0: Molt bé.
1: Vale, perquè és una activitat que per ells és molt més senzilla, perquè els hi hem donat tot bastant fet i el que han de fer al final és dinamitzar la vila que la gent faci una ruta. Perquè com funciona? Cada botiga té la representació d'uns gegants d'una localitat. Estan els convidats d'aquest any.
0: D'acord, o sigui, és tot d'aquest any, eh?
1: Tot no, perquè tenim més... més participants que gegants que vindran, que gegants convidats. Llavors hem hagut d'agafar de l'any passat i també un criteri personal meu, que ho haig de dir, d'algun gegant que potser sóc una mica fan i l'hem incorporat en aquesta col·lecció.
0: Tu ets fan d'algun gegant en particular, eh?
1: De Calonge, a la Ratona i... Sí, et sona?
0: No em sona, no.
1: Doncs va venir l'any passat, si no m'equivoco.
0: La Ratona,
1: llavors, la Ratona i el ratolí.
0: Sí.
1: O el gat i la Ratona, sí. Sí, sí.
0: Molt bé, he vist que, diguem, hi ha el dibuix, no?
1: Sí, la idea és...
0: En blanc i negre.
1: Estan en blanc i negre, llavors no és només col·leccionar, sinó que els pintin. Llavors, és cada botiga hi ha un mapa, que les pròpies botigues que tindran el cartell i que a més també es pot veure quines són les botigues que participen en el mateix Instagram, tot ho tenim a Instagram, podran veure allà a les botigues que participen. Allà, el mateix botiguer tindrà els dibuixos i el planell que podran fer per fer la ruta.
0: Té algun cost, això?
1: No. És una activitat que fem per Festa Major, que és col·leccionar els gegants. Els que veuràs el diumenge vinent amb la sortida de gegants, en veuràs uns quants, i després tenim alguns més, que hem incorporat en aquesta col·lecció.
0: Ara potser hi ha gent que ens està escoltant, ostres, jo no tinc Instagram, que es fixin amb els cartells.
1: Amb els cartells,
0: de les botigues.
1: Sí. I a més estaran pel carrer, vull dir que sí, si passegen ho podran veure, i les botigues també tenen tant l'identificador dels aparadors, de la ruta d'aparadors, com la col·lecció dels gegants. I és això, convidem a la gent que... Ens volem sempre, ens sumem a la Festa Major amb algun tipus de dinàmica que faci que...
0: Aquí no hi ha dates...
1: Aquí, fins que acabi la Festa Major.
0: Fins que acabi la Festa.
1: Sí. Home, si queda algun cartell, algun dibuix i alguna família hi va, sempre se li donarà, no? Però com aquí no hi ha una data final, fins que s'acabin els dibuixos.
0: Molt bé.
1: Què et sembla?
0: Fantàstic, em sembla molt bé.
1: Sí, anem a tope.
0: No sé si dir els 30 establiments que participen. Va, de seguida. Arenes Molins, Cal Manyet, Carnisseria David... City Sec, Clínic Àudio, Congelats al Glaçó, Drogueria Jaume Campmajor, Encenalls, al Mercat, també el Carnisseria David al Mercat, Estanc de la Plaça, Estanc Margarit, Ferreteria Carfer, Ferreteria Roptor, Floristeria Reig, Fort del Pont, Fotoprix, Impàs, Juguetos, Llibreria Amèlia, Llibreria Arola, Llibreria Barba, Llibreria 100 Vides, MAP, Molins Electrodomèstics del carrer Carril, Merlins Hobbies, Ocaidi, Pastisseria Roca, Pebre Negre, Secrets, Som Fotografia, Terra Viva, Tràfecs, Xegrí, Sabateria Infantil i Juvenil i Xocopunt. Ara em pensava que estava ja fent el... Posa la gorra. Tants conversos. Molt bé. Aquests són els que trobareu...
1: Un gegant.
0: Un gegant.
1: O una col·lecció. O una localitat. Potser se'n van en parella.
0: El ratonet aquest, el ratonat...
1: Estarà. Els de Calonge estaran.
0: Estaran en un establiment.
1: No ho sé on, perquè ho hem fet a Sors i és el qui li toca i li toca. I la veritat és que no sé. Sé qui té els gegants nous de Molins.
0: Sí.
1: Però la resta no ho sé.
0: Bé, això durarà també tota aquesta setmana.
1: Sí.
0: Gaudiu.
1: Sí.
0: I sobretot els nanos s'ho passaran
1: bé. I això,
0: bé.
1: Que passin després de sortir de l'escola, que passegin pels...
0: Sí.
1: Hi ha molts, ja a cada cantonada tindran un comerç que reparteix dibuixos.
0: Avui, justament, que tenim el berenar amb la Remolina.
1: Sí.
0: A 6:15.
1: Sí, poden aprofitar.
0: Després que facin la volta,
1: sí.
0: No?
1: Sí. I a pintar.
0: Perfecte. Tota la informació, recordeu, a l'Instagram, el perfil de Molins Comerç, tant del concurs d'aparadors com d'aquesta col·lecció de gegants per pintar-los. Moltes gràcies, Helena Artacho.
1: A tu.
0: Bona Festa Major.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé. Fem una pausa, però de seguida tornem, perquè hem de parlar amb la pregonera d'aquest any, la Míriam Cano, que demà serà al Foment a 8:00 PM a l'acte del pregó oficial de la Festa Major de Sant Miquel.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrers oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retro Vallatruc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls, coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals, s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
4: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a la PSAT entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
5: Passen 3 minuts a les 11.
2: Informació local.
5: Repassem activitats de festa major marcades en el proper dissabte. Una de les novetats d'aquesta festa major és que es recupera la trobada de vehicles clàssics i esportius que podreu veure el dissabte de 9 a 1 a la plaça de la Llibertat. També hi haurà portes obertes al Foment dissabte al matí o simultànies escacs al passeig del Terraplè. Un clàssic de festa major, doncs el camell, que rebrà els infants que vulguin donar-li el xumet a la plaça 1 d'octubre a partir de les 11 del matí. També dissabte també hi haurà vermut electrònic de festa major al Parc de Llobregat i a la tarda correcuita del petit camell a les 5 de la tarda amb sortida des de la plaça de la Vila. A la plaça de la Llibertat també hi haurà concert Ritmes del Món a la tarda de dissabte i a la plaça Vicenç Fernández concert flamenc. També vespre musical a la Federació Obrera. Força proposta musical per dissabte a la nit. També el camell, una de les clàssiques sortides del camell per la festa major, serà aquest proper dissabte a partir de 8:45 del vespre. I els concerts de dissabte a la nit es concentraran novament al Parc del Llobregat. Començaran a les 10 de la nit amb un tribut a Amaral, a les 12 a Llioli i després, tot seguit, hi haurà concert amb DJ. Ofertes musicals de dissabte al Parc de Llobregat. Diumenge, doncs, un clàssic també, trobada de gegants i capgrossos. També hi haurà taller de gospel a la Federació Obrera i de cara a la tarda, vespreig inclusiu que organitzen Enredat de 5 a quarts de 8 al Bacus Molins. També hi haurà el campionat d'estirar la corda a la tarda a la plaça de l'Església o una altra tardeo, en aquest cas organitzat per l'Enxuscat a la plaça del Mercat. També hi haurà Ana Blasco en concert a la plaça de Llibertat, organitzat per l'Església Evangèlica, o a la Festa Major al Foment, que continua amb la programació habitual per la Festa Major Impro Show el diumenge. La programació de diumenge s'acabarà amb l'Esbar d'en Saire, que farà la seva actuació de Festa Major a la plaça de la Llibertat, com és habitual, i la programació de Festa Major continuarà el dilluns a la tarda i dimarts dia de Sant Miquel. Ho anirem repassant al llarg de la setmana. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: T'agraden els videojocs? Està a l'última del que passa?
1: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
2: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
3: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
2: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
4: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix?
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
9: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
4: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí i 8 minuts, encetem la darrera hora del bon dia i bona hora d'aquest dilluns 21 de setembre, dies marcats per la festa major de Sant Miquel. Divendres teníem el tret de sortida amb la crida, aquest cap de setmana ben reixit també d'activitats, i demà tenim el pregó d'obertura de la festa major amb un acte previst a les 8 del vespre al Teatre del Foment Cultural i Artístic. Sabeu que doncs, l'entrada és lliure, però per les raons que sigui, si no hi podeu anar, doncs també l'oferirem en directe per la ràdio. L'encàrrec del pregó doncs, ha anat cap a la Míriam Cano. Podríem explicar-vos que la Míriam, en clau personal, és una bona amiga que fa molts anys que ens coneixem, que havia col·laborat moltíssims anys també a Ràdio Molins de Rei, però també per fer oficial us direm que la Míriam és escriptora, traductora i directora actual de l'Escola Blum, que ha publicat els llibres de poesia Bunstenstein, això ve del 2013, aquell premi, el Premi Martí d'Ot, Encoratge del 2016 i Vermell de Rússia del 2020, autora també de La Comuna de París, un dels tres relats del volum Cremen Cels, amb Martí Sales i Antònia Vicenç, alguns d'aquests llibres presentats també aquí a la vila, Metamorfosi el 2025, que també en vam parlar, i l'assaig Es mengen els gats, 2026, ha traduït també obres al català de molts autors i autores, i ahir justament també presentava el seu darrer llibre de poemes editat per l'Abreu, que porta per nom Eleusis, i que va presentar en el marc de la Setmana del Llibre en Català, de la setmana que trobareu moltíssimes activitats fins al dia 27. Bé, fet aquest context, la Míriam doncs, la tindrem demà al Foment, però la volíem trucar uns minuts per parlar amb ella, i és el cas d'ara mateix. Què tal, Míriam? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, i tu com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí, nerviosa.
0: Bé, escolta, d'entrada et volia preguntar què ha suposat per tu doncs rebre l'encàrrec de fer el pregó de la Festa Major de Molins de Rei.
1: Home, em va fer moltíssima il·lusió quan vaig rebre la trucada. No m'ho esperava, però bueno, ja saps que la Festa Major és un moment molt, molt especial de l'any a Molins, i tenir la possibilitat de d'obrir-lo, no? De donar una mica un tret de sortida una mica més institucional i de dir-li a tothom que s'ho passi molt bé i que gaudeixi, doncs és un privilegi, la veritat.
0: I sense voler desvetllar tampoc molta cosa, però com te l'has plantejat i què t'has plantejat a explicar?
1: Doncs mira, jo me l'he plantejat com un gran agraïment, no? Perquè tinc la possibilitat de donar aquest tret de sortida, però també tindré una oportunitat que no tothom té, que és tenir molta gent al davant, i fins i tot la gent que potser ho sentirà doncs, a través de la ràdio, de poder donar les gràcies, perquè jo sempre dic que el fet d'haver nascut i crescut a Molins per molts motius ha definit també qui sóc i què he acabat fent, no? Ho deies abans, això, no? Que durant molts anys vaig poder trastejar a la ràdio, poder fer teatre, és a dir, viure en un poble on hi ha tantes oportunitats de provar coses et permet tenir, no? Un ventall d'habilitats molt, molt gran, no? I després, això, en un poble com Molins, que té totes aquestes oportunitats també a nivell cultural, no? És un poble molt preocupat per la cultura, un poble on hi ha moltíssimes associacions, i això també m'ha definit totes aquestes inquietuds culturals.
0: Uh-huh. Perquè de les teves festes majors viscudes plenament aquí a la vila, què és el que més t'agradava, què és el que destacaries de les experiències?
1: Jo crec que cada edat té la seva experiència. Jo suposo que tots els molinencs recordem la primera vegada que ens vam atrevir a posar-nos sota el camell, sota una traca. Jo crec que és una experiència gairebé iniciàtica. I després també la Festa Major, a més per les dates en què cau, en què el curs just acaba de començar, són com una, és com una certa pausa, no? Són uns dies en què tot ha tornat a la normalitat i és una mena de propina, no? Encara cap a l'estiu, cap a la festa, i per, jo crec que també, no? Per molts adolescents també és la primera vegada, no? que surten de nit, que tenen permís per quedar-se fins més tard, que poden anar a un concert, no? Jo crec que sobretot recordo aquestes experiències, no? De tenir la possibilitat de fer coses que durant l'any no podies fer.
0: Tot i que amb l'evolució del pas del temps també, Míriam, i no som exempts nosaltres, també moltes altres poblacions, Barcelona sense anar més lluny, no? Hem anat veient canvis, no? L'evolució sociològica de la festa, que ens ha portat, per exemple, doncs, aquestes nits, no? de festa major, doncs, que hi hagi més control, perquè doncs s'han produït diversos incidents que han portat, no, a reforçar més la seguretat, que ja dic, no és només un fenomen local de Molins de Rei, no, però que quina llàstima, no, que s'hagi perdut aquella essència de quan es anava a la plaça de la Llibertat fa molts anys, no? Ja segur que trobaries a gent coneguda i anaves, sí, doncs, amb aquella tranquil·litat, no, que amb el pas dels anys doncs això ha anat modificant-se, no?
1: Sí, jo crec que això passa una miqueta a tot arreu, no?
0: Sí.
1: Malauradament. A mi m'anava molt bé a la plaça de la Llibertat, perquè, sí, ja saps que els meus pares viuen just al, sí, al costat, i era gairebé com tenir la festa sota, sí, sota casa. I em va saber molt, molt de greu quan... Jo no hi era, aquella festa major, aquell any em va enganxar fora per feina, però quan uns pares em van explicar el que havia passat, em va saber molt de greu, perquè vaig pensar que justament, no, la festa major per molts adolescents, per molts joves sobretot, és un moment de llibertat, no, de poder campar una mica lliures, i llavors l'any següent quan vaig anar a aquest nou espai, no, i em van revisar la bossa, etc., vaig pensar, ui, això no és la festa major que jo recordo, no? I és una llàstima que per la manca de civisme d'algunes persones i aquesta violència, no, que creix i s'escampa per tot arreu, els mínims espais de llibertat i de comunitat que ens queden estiguin, no, es vegin afectats per això.
0: Uh-huh. Per tant, ets d'aquelles molinenques que viu fora. Quants anys fa ja que vius a Barcelona?
1: Doncs deu fer 20 anys, potser.
0: 20 ja, eh? Sempre procures, sí, sí, tornar, entenc, per tant, pels esdeveniments clàssics de la vila, doncs.
1: Sí, tant, clar. Sí, sí, sí. Sí, home, per la festa major... A la festa major el que passa és que de vegades m'enganxa de viatge. Els, sí, últims 2 anys he estat fora... Però, de fet, vaig anar de viatge, tenia una cosa de feina a Lisboa, i quan vaig aterrar em va venir a buscar mon pare a l'aeroport i vaig anar directament a l'última tarda de festa major, uh-huh, a veure en Bauca, ton àvia, amb sí, la meva neboda que acabava de néixer, vull dir que vaig saltar de l'aeroport a la festa major. I per la fira, no, la fira és inexcusable, també, no? De fet, uh-huh, el meu company que viu a Londres, sí, agafa un vol expressament per fer l'esmorzar de traginers. O sigui que, sí, sí, sí.
0: Sí,
1: vull dir, sí, és aquell moment. Jo hi vinc molt a Molins, el que passa que hi vinc els diumenges o hi vinc potser els divendres a dinar i no veig gaire ningú. Però els moments de la fira i la festa major són aquest moment també de retrobar-te amb amics, de retrobar-te amb gent que fa temps que no veus i procuro sempre passar-hi.
0: Uh-huh. Molt bé, i del moment vital, contenta de totes les feines que vas fent, Míriam?
1: Doncs la veritat és que sí, jo... Sí. Ostres, sí, sí, de vegades penso... Bueno, tu em coneixes de fa molts anys i ja saps... que la Míriam dels 12 ja somiava amb ser el que,
0: sí,
1: amb ser el que és ara, de manera que jo això, no, estic molt contenta per la nena que volia tot això i ho ha acabat aconseguint, no? Perquè és, ja ho saps, el de la literatura és un camí complicat, no, que depèn de moltes coses i sempre penso que he tingut molta sort, que he treballat molt naturalment, però he tingut moltíssima sort d'anar topant-me en persones i d'anar a llocs, diguem-ne, que han fet que jo pugui acabar fent el que estic fent ara, no? I la veritat és que estic molt contenta, sí.
0: Bé, sense anar més lluny, ahir estaves a la Setmana del Llibre en Català, com dèiem, presentant el teu darrer llibre de poesia. Què em pots explicar d'aquest Eleusis que la gent trobarà per la Breu Edicions? Perquè explicaves que és una poesia escrita en els darrers anys de la teva vida, no?
1: Sí, és un llibre més que escrit. La poesia tal i com jo la faig,
0: sí.
1: M'han de passar coses, diguem-ne. He d'estar en un moment vital concret i no és que hagi trigat 6 anys... a escriure el llibre, sinó que tot el que m'ha anat passant durant els últims 6 anys ha acabat configurant aquest llibre. Correcte. És una... Sí, és un camí de... És que jo sóc lenta escrivint poemes. Llavors, és un llibre que parla una miqueta, agafa aquesta romeria d'Eleusis que feien els atenencs en honor a Demèter i a Persèfona,
0: sí.
1: Que era com una mena de camí d'iniciació, del qual no se'n sap gran cosa perquè allà s'hi revelaven uns misteris que no podien després ser explicats sota pena de mort. Per tant, no en tenim una gran documentació, però sí que sabem que hi havia doncs, tota aquesta romeria que es feia en dejuni i després hi havia unes grans festes en honor a Dionís, en què aquests misteris s'acabaven revelant, no? I llavors jo he agafat aquest motiu per parlar també, no, d'un camí d'autoconeixement, d'un camí que té a veure amb tot allò que no sabem, d'aquesta romeria de dejuni que ha d'acabar, diguem-ne, en una gran celebració de la vida. I espero que la gent no el trobi massa dens i pugui conversar-hi.
0: Ara feia, per tant, 6 anys que no publicaves des de Vermell de Rússia. Publicaves poesia, vull dir, des de Vermell de Rússia?
1: Sí. Vermell de Rússia va sortir el 2020 en plena pandèmia.
0: Sí.
1: I feia 6 anys que no publicava un llibre de poesia, sí.
0: I segueix confiant en tu a l'editorial de l'Ester Andorrà, la Breu, eh?
1: Sí. La Breu em sembla que és una referència en l'àmbit de la poesia, una de les editorials, diguem-ne, amb més solera, i estic molt contenta de poder-hi publicar. A més, les edicions són precioses i això, hi estic molt contenta de compartir catàleg amb tants grans poetes catalans.
0: Molt bé. Mentrestant, la setmana passada a la Míriam la podíeu veure a la Selva, al programa del Xavier Grasset a la tarda, parlant de l'extrema dreta. No sé si t'ha sorprès la repercussió que està tenint doncs, el teu assaig Es mengen els gats, aquesta càpsula d'Ara Llibres, perquè veig que se'n parla sovint i et conviden sovint, no?
1: Sí, l'altre dia amb en Grasset fèiem broma i li vaig dir només em convides per parlar, jo vull parlar de fricandons, vull parlar de coses més,
0: sí.
1: De coses més divertides.
0: Sí.
1: Però sí, jo crec que és un tema que, bé, cada dia hi ha notícies sobre això, cada dia passa alguna cosa.
0: Avui mateix.
1: Sí, exacte, no? Entre uns i altres, i és un tema que em preocupa a mi, però que crec que també em preocupa molta gent i tenim ganes de pensar-hi,
0: sí.
1: De pensar-hi plegats, no? Perquè realment és molt preocupant aquest ascens de l'extrema dreta, no només aquí, també arreu del món, en realitat, no? Perquè el que passa que també, bé, és un assaig que jo estic molt contenta d'haver escrit. També és un assaig que de tant en tant fa que algú m'insulti molt fort.
0: Sí.
1: I llavors has de conviure també amb aquestes coses, no?
0: Va ser encàrrec de la mateixa editorial, doncs? O... Sí?
1: L'editorial em va proposar fer una de les càpsules. Ells primer van dir que si volia escriure alguna cosa sobre literatura i antifeixisme, perquè havíem fet unes jornades de l'Institut d'Humanitats, de Literatura i Antifeixisme, però més aviat des d'una vessant, doncs això, no? Més com les diferents èpoques els escriptors han intentat combatre el feixisme a través de l'escriptura. Però a mi em semblava que fer només una mirada enrere en els temps que corrien, en què era urgent intentar comprendre aquestes formes de comunicació, aquestes narratives, no tenia gaire sentit i els vaig proposar escriure aquesta càpsula sobre la narrativa, la retòrica reaccionària, no? Perquè em semblava que conèixer una miqueta quina era la trampa podia servir perquè gent que potser tenia un peu, no? Estava començant a sentir-se seduïda per aquest discurs reaccionari, li veiés el llautó, no? I així va anar.
0: Bé, deia que sense anar més lluny avui, perquè hi han hagut eleccions de nou a Alemanya, regionals, i l'extrema dreta ha tornat a guanyar, en aquest cas, el land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, ho deia per això.
1: Sí, sí.
0: Bé, a més, també la Vivian, com dèiem, combina totes aquestes tasques amb la tasca de traduir. Tot això, aquesta feinada que explicaves, que ja t'agradava treballar de nit, però que ara ja no ho fas, no allargues tant les nits a l'hora de treballar,
1: No puc,
0: no pots,
1: ni que ens fem grans tots. Abans era més fàcil quedar-te despert fins tard i tenies tota l'energia del món, i ara jo m'estimo més llevar-me molt d'hora i treballar al matí, perquè el cos ja no respon igual que quan teníem 20 anys, no? Uh-huh.
0: Potser també hi ha la mateixa tranquil·litat primera hora del matí que a última hora de la nit, vull dir que també és anar-se reformulant,
1: Exacte, sí.
0: Bé, escolta, doncs no t'entretenim més, Míriam. En tot cas, demà a les 8 del vespre, recordeu, el pregó d'obertura de la Festa Major de Sant Miquel al Foment Cultural i Artístic, amb la Míriam Canó. Entrada lliure, animem a tota la gent que tingui interès a venir, i si no, també podeu seguir per la ràdio. Que tinguis molta sort i que vagi molt bé el pregó, Míriam. Ens veurem allà.
1: Ens veurem demà.
0: Fantàstic.
1: Moltes gràcies, Oriol.
0: Que vagi bé, una abraçada ben forta.
1: Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Si voleu llegir la Míriam i els seus darrers poemes, com dèiem, acaba de publicar aquest llibre, Eleusis, llibre de poesia editat per l'Abreu, portada de color verd amb una papallona blanca, molt minimalista, i podeu trobar-lo ja a les llibreries de casa nostra. Tinc el Miquel, hi havia el Miquel Casas per aquí, no sé si li ve de gust començar ja a posar-nos cançons dels... No corris, sí, jo ja sabia que estava disposat segur a començar. Doncs engeguem la màquina de la Penny d'aquest dilluns 21 de setembre. Som-hi.

0: Segona temporada de La Màquina de la Penny, tercer espai del curs. Miquel Casas, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, què tal, com
0: estem? Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: I la dècada dels 80, protagonista d'aquest curs, com ja vam explicar.
1: Efectivament, abans de començar, sí, m'agradaria, avui voldria dedicar aquest programa a la Teresa Vidal Xancó,
0: sí,
1: la mare d'una bona amiga, Rosa Sadó,
0: sí,
1: i la sogra d'un molt bon i gran amic,
0: sí,
1: que és el Miquel Puig. Avui ens va deixar i avui
0: l'acte de comiat.
1: I a mi em sembla que seria de justícia, com vam fer ja amb la mare de l'Esther Sánchez,
0: sí,
1: dedicar-li aquest programa, o sigui que intentarem afinar al màxim possible. Teresa, si ens escoltes des d'algun lloc,
0: sí,
1: la propera mitja hora va dedicada per tu.
0: Fantàstic.
1: Va,
0: que tenim bones cançons avui,
1: Roger,
0: també, no?
1: Fotem-li,
0: no ens fallis,
1: va.
0: Comencem.
1: Vinga, comencem.

0: Bé, comencem bé.
1: Comencem tranquil·lets. Sí. De fet, començàvem el primer programa d'aquesta temporada amb una cançó degudament obligatòria de la Dolly Parton, que ens havia acabat
0: sí,
1: de deixar amb un tal Kelly Rogers.
0: Illes dins un riu.
1: Illes dins un riu, Islas in the Stream, sí, amb una producció molt característica dels Bee Gees, els germans Gibb.
0: Sí.
1: Doncs, bueno, ara estem al 28 de juliol de 1980 i aquesta senyoreta Barbara Streisand gravava el seu àlbum número 22 sota la producció dels germans Gibb. Són molt característics i un so molt,
0: sí,
1: molt, un so molt especial, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Un tipus de producció que recorda molt, vull dir, el so Bee Gees.
0: Totalment.
1: Un àlbum que va vendre 10 milions d'exemplars i que va ser un número 1 pràcticament a tot el món i, bueno, el single, l'EP, van sortir diversos temes, una portada molt icònica. De fet, és el disc de Barbara Streisand que més recordo haver venut jo, era aquella portada icònica on estan la Barbara Streisand amb el Barry Gibb. Crec que van tindre algun afer romàtic, no ho tinc clar.
0: No entrarem aquí.
1: Ni aquestes coses tampoc m'interessa més el tema de la música. Una cançó impressionant amb una de les sí, millors veus femenines que... Mira, mira quina pujada. Va, i ara ens anirem cap al 29 de setembre de 1980.
0: Atenció.
1: El dia de Sant Miquel de 1980, aquest senyor que en parlàvem fa uns momentets va treure aquest temazo.

0: for so many.
1: Ara per uns moments m'he transportat a la cabina de DJ del Sunset,
2: sí,
1: que a més jo era un dels responsables de posar la primera sessió de lentes, i aquesta era de les que més havia sonat. Vaya regal, Kenny Rogers, Lady, cantant de country, que es va fer molt famós per aquest tipus de balades. Aquesta cançó va arribar al número 1 a la llista americana i va ser un top 10 pràcticament a tot el món. Una cançó d'aquelles que la gent recorda i que segurament molta gent que ens està escoltant,
2: sí,
1: o té el disc o l'ha sentit més d'una vegada.
2: Em posaves moltes de lentes o què?
1: Posàvem dos blocs de quasi d'entre 20-25 minuts.
2: Oh, Déu-n'hi-do.
1: A més, aquí hi ha una petita història curiosa que aprofitaré per deixar-la anar.
2: Vinga.
1: Quan jo vaig començar a treballar a l'equip de relacions públiques del Sunset, a la primera reunió que vaig fer aquella pregunta de, escolta, com és que les discoteques pràcticament, jo vaig començar al Sunset, crec que el 80-81, com és que les discoteques pràcticament ja no posen lentes o una sessió i vosaltres en poseu dos? Diu, perquè nosaltres portem unes estadístiques de que amb les lentes les barres treballen. És a dir, La dinàmica era, estem a la pista, mentre el DJ va posant bona música, estem a gust a la pista, i no ens en recordem que hem d'anar a la barra a consumir, que al final no deixa de ser un negoci. I al posar les lentes, en aquell moment, la pista es buida, es comença a omplir de parelles ballant, però les barres treballen. I per això feien dos sessions de lentes. I aquesta era una que...
2: Aquesta és l'explicació.
1: Una que no. És a dir, en qualsevol cas, dia de Sant Miquel de 1980, el senyor Kenny Rogers ens regalava amb aquesta meravellosa balada.
2: Fantàstic.
1: Va, Roger, fot-li.

0: Bé, bé, anem calculant.
1: Recordem que la cançó sintonia d'aquest programa sí. es diu Wild Light, del Grover Washington Jr., aquell àlbum que, recordem, a Espanya es va publicar l'any 81, però jo vull respectar la publicació original de les cançons al seu mercat original. Aquest àlbum es va publicar realment a l'any 1980 i el 24 d'octubre apareixia aquesta cançó, que està inclosa amb aquest primer àlbum amb el Wild Light de Grover Washington Jr., la cançó Just the Two of Us, una cançó que va escriure i va fer molt famós anys abans un tal Bill Withers. És a dir, molta gent que una mica estigui ficada sabrà. És una grandíssima versió, molt bona versió, que a més això també entrava a vegades a les lentes, però era aquella cançó que ja posaves una mica per avisar. Bueno, sí, això s'acaba, sí. I vull dir que aquella cançó ja va una mica agafant un tempo diferent. Va, que avui anem molt tranquil·lets,
0: sí,
1: però ara
0: sí,
1: ja pujarem una mica el ritme, ja, ara anem més ja cap a un so molt més vuitantero.

0: Aquests són Visage.
1: Caram.
0: Un grup britànic fundat a final dels anys 70, amb aquest gran tema que va sonar una barbaritat, que es diu Fade to Grey. Es va publicar un 14 de novembre de 1980, o sigui, fixa't en quin poc espai de temps, i això ja és el so més característic del que sigui els 80, és aquest tecnopop, synthpop que li van dir. De fet, els Visage van ser una mica els creadors d'un estil nou que es diria, o batejarien com a The New Romantics, en aquest punt, amb moltíssima influència de grups com Kraftwerk o com, per exemple, OMD. Els Visage van tenir un recorregut en diverses fases diferents, però van deixar aquesta autèntica perla.
1: Molt bé.
0: I a mi ja em fa il·lusió quan poses una cançó i sí, a la gent que no ens veu. Jo estic aquí al locutori, tinc a l'esquerra l'Oriol i davant tinc un vidre que veig un reflex i veig el Roger, de tant en tant com veig que el seu caparró es mou, és que comencem a anar bé. Va, seguim una mica amb aquesta onda,
1: sí?
0: I una mica amb aquest tecnopop.
1: Vinga.

Això es diu Nowhere Girl, el grup es diu B-Movie, és un altre One Hit Wonder, però amb la diferència de que és una cançó que després ha tingut moltíssim recorregut. Això es va publicar l'any... Es va editar inicialment l'any 1980, no va tenir èxit, ho van reeditar en 1982, aquest grup que estaria encaixurat dintre del... o enquadrat dintre de l'estil synth-pop new wave. Va ser una cançó que a nivell internacional no va tenir molta repercussió, va tenir molt èxit aquí a Espanya i va sonar molt en discoteques. De manera que quan els 90 es va recuperar o es va reinventar un estil que van dir com guitarreo o Guitar Sound Machines o Tecnopop, va ser una cançó que va sonar moltíssim en moltes discoteques. Era un dels hits, per exemple, de la segona etapa de la 9B3 aquí de Molins de Rei, i estem parlant dels 90, i això, o sigui, 10 anys més tard. Una cançó que va quedar com un clàssic i he volgut posar la versió Maxi perquè és que aquesta intro és espectacular i tremenda. Va, que m'he quedat molt descansat. Ara baixem una mica el ritme i ens anem cap a una cançó de discoteca d'aquelles que tothom ha ballat més d'una vegada.

0: cantant nord-americana, va estar descoberta per Barry White i va treballar i va col·laborar amb gent com Smokey Robinson o com Joe Cocker. És una, també una cantant que les seves cançons són molt populars dintre de tot el que és la comunitat homosexual i es estaria, diguéssim, a la mateixa banda de gent com, per exemple, Donna Summer o com Gloria Gaynor. Amb menys èxit, perquè va tenir realment només aquesta cançó molt popular, però déu-n'hi-do el que va arribar a sonar i el que encara està sonant ara amb tots els tardeus, aquesta cançó de la Viola Wills. Va, fem un petit parèntesis i ens venim cap a la Piel de Toro.
1: Molt bé.

0: La pots presentar tu, si vols. La pots presentar tu, perquè només des de la primera nota ja ha començat a cantar.
1: El gran Antonio Vega amb el Snatch Pop, no?
0: Efectivament.
1: La xica d'ahir.
0: La xica d'ahir, molt bé. Seguim el 1980.
1: Sí.
0: I aquí comença a mastegar-se el que després seria el gran boom de la movida madrilenya. Grups com Snatch Pop, en fi, sortiran moltíssimes bandes, i moltes que no eren de Madrid, que també les van ficar allà dintre, una mica tota la moguda. Sí. Aquí havíem tingut el primer boom del rock català als 70, amb l'Orquestra Mirasol, amb tota aquella colla, amb els Iceberg, una sèrie de bandes que van a sortir, que vam parlar la temporada passada, i aquí va irrompre, i va ser una brutalitat de grups que van començar a sortir, i això evidentment es va reflectir amb les vendes. I ara ven uns altres que potser no són els millors en quant a qualitat musical, però són dels que amb els concerts arrasaven una autèntica bestialitat. Fot-li.

0: Ostres, els Tequila.
1: Sí.
0: Una banda hispano-argentina, que els dos membres més reconeguts eren els argentins, Ariel Rot i Alejo Stivel. Ariel Rot encara va, encara va fer coses per ahí. Va ser una banda que jo els vaig anomenar com els status quo espanyols, perquè eren igual de senzills, i ho feien molt fàcil, molt senzill, però feien melodies i cançons que a la gent li agradaven molt. Els Tequila van fer aquesta cançó molt famosa, el Dime que me quieres. És una banda que es van fundar el 1976. Evidentment es van apuntar a la movida madrilenya. Cançons superconegudes que tots hem ballat i hem saltat. Salta. Rock and Roll a la plaza del pueblo, Quiero besarte o me veo loco, són cançons, sí, una gent que va tenir molts èxits, i jo eren els d'estètica, eren els tons espanyols, els rollings espanyols, però musicalment no era el mateix.
1: Ah, clar.
0: Va, ens en tornem a USA.
1: Vinga.

0: Els ulls de la Bette Davis. Sí. Bette Davis Eyes, Kim Garnett. Actualment aquesta senyora té 81 anys, tot i així és un any més jove que el Mick Jagger, i encara, sí, i encara està al món. Això va ser un número 1 a tot el món. Hem posat molts temes del famós tecnopop o new wave o digue-li com vulguis, que era una moguda molt britànica. Els americans anaven a lo seu, anaven creant èxits. Això, aquest pop tou malós, sempre els hi ha funcionat. Això va estar 9 setmanes número 1 a la llista americana i va ser el disc més venut de l'any 1981 al mercat americà, marcant com a mercat americà el més important en quant a vendes. Una cançó que ens consta de que la va escoltar la pròpia Bette Davis i li va encantar, i des de llavors és fan de la... Bueno, ja no és fan.
1: Correcte.
0: Es va convertir en fan de la Kim Carnes. I ara... perdó, tinc que tornar una mica al tema del disco. Jo ja portava un anyet, més menys al negoci, i m'estava molt bé això de vendre discos, però de sobte tens l'oportunitat de poder escoltar molta música que no sonarà per les emissores de ràdio i que si tu no la promociones no la vendràs mai. Llavors dic, hosti, jo descobria, vaig començar a descobrir o intentar descobrir grups desconeguts per poder-los recomanar a la meva clientela buscant coses excel·lents o coses que jo em semblava que eren excel·lents. El primer gran descobriment que vaig fer va ser aquest senyor, Chris de Burgh. Anys més tard seria molt conegut per la cançó Lady in Red, que va tenir un èxit a nivell mundial i creva. També l'escoltarem dintre d'aquest programa. Curiosament, a mi m'arriba l'any 81 un àlbum que es diu The Best Moves. Dic, hòstia, una recopilació d'un tio que jo ni conec. Vol dir que si fa una recopilació és que té alguns anteriors. Vaig començar a rascar i a rebuscar i vaig sentir coses meravelloses d'aquest bon home que està a cavall entre el folk, el pop, el rock symphonic. Hi ha moments que et recorda Mike Oldfield, moments que et recorda Camel, moments que et recorda Bob Dylan. És una cosa molt, molt, molt especial. Un cantant britànic irlandès nascut a Argentina i emigrat una temporada a Austràlia. O sigui, tot un poti-poti impressionant. I curiosament, hòstia, és que és increïble, va ser un tio molt popular a Noruega i a Brasil, tu. No, allò que sé, França i Anglaterra, o allò que sé, doncs, Itàlia i Grècia. No. Noruega i Brasil. De fet, tot i així, és un tio que ha venut a tot el món 45 milions d'àlbums. Us deixo amb el Chris de Burgh de fondo fins que s'acabi aquest programa.
1: Doncs vinga, bona festa major, Miquel.
0: Igualment, ens veiem divendres.
1: Perfecte.

Mig minut i seran les 12. Tanquem la màquina de la pena i tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dilluns 21 de setembre. Us deixem ara amb els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, l'informatiu Molins de Rei al dia i les històries de la fotografia per completar aquest matí de dilluns. Teniu també la resta de programació fins a mitjanit. Gràcies, que acabeu de gaudir del dia. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la P7 també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Aquesta tarda, dins el programa de la Festa Major, hi ha un berenar amb la Remolina a partir de 5:45 de la tarda a la plaça del Palau, una activitat gratuïta dedicada al públic infantil i familiar. I també avui s'inauguren els jardins de Joan Genés i Cògol, espai d'enjardinat de la plaça 1 d'octubre, durà el nom de qui fou esportista directiu del Club Natació, president de la Club Natació Molins de Rei, regidor a l'Ajuntament i promotor de diversos projectes públics, esportius i culturals. Joan Genés i Cògol, que moria l'any 2023. Ara l'Ajuntament li ret homenatge posant el seu nom a aquests jardins. Joan Genés i Cògol a la plaça 1 d'octubre. Inauguració avui a les 7 de la tarda. També avui a la biblioteca hi ha una projecció de cinema dins de les sessions de la Filmoteca amb la pel·lícula Noche de Vino Tinto de José María Núñez, una pel·lícula catalana de l'any 1966. La pel·lícula es podrà veure a les 6 de la tarda i la sessió estarà dinamitzada per Ignasi Franc, crític de cinema. Entrada gratuïta. I també demà a la biblioteca es presenta el llibre Ferma sobre la Terra, d'Ascen Capelsilla, dins de la Setmana del Llibre en Català. L'autora conversarà amb l'activista cultural Aina Rusca. Demà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. Entrada lliure. Dins de la programació de Festa Major, demà dimarts hi ha el pregó institucional al Teatre del Foment a les 8 del vespre, pregó que farà la molinenca Míriam Cano. Ella és escriptora, periodista cultural i traductora i farà el pregó inaugural a les 8 al Teatre del Foment, entrada lliure, un pregó que podreu escoltar com sempre en directe per Ràdio Molins de Rei. Dimecres, doncs, al Parc de la Mariona hi ha una activitat titulada Mouta amb One Mile. És una sessió oberta per fer exercici que dirigirà doncs, aquesta entitat demà de 6 de la tarda a 7:45 del vespre al Parc de la Mariona, dimecres. I dijous, nit jove, a la pista de la FEDE a partir de 4:00 PM i fins a 11:15 PM hi haurà tot d'activitats com xerrades, tallers, hi haurà un sopar popular, glosa, música, etc. Una activitat que organitza Arran Molins per la tarda nit d'aquest dijous. I divendres comença el cap de setmana de Festa Major, on hi haurà doncs, totes les activitats tradicionals, també novetats, cap de setmana intens de Festa Major, que començarà amb un cercavilà de grallers i les bastoneres, que convidaran també a un berenar popular. Programació de Festa Major, que teniu al programa demà i també al web molinsderei.cat. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10.

0: Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

Hola, joves! Una setmana més. Estic molt content de retrobar-vos. Benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei en aquest nostre espai de les restes de sèrie, que avui està dedicat a escoltar algunes cançons interpretades en la nostra estimada llengua catalana per cantants no catalanes. De fet, no és gens estrany que professionals de les cordes vocals d'un determinat indret amb llengua pròpia interpretin les seves cançons o cançons d'altres artistes amb un cert grau de popularitat en idiomes diferents d'altres contrades. Sovint en base a la idea, en opinió meva no del tot encertada, de que el públic, que desconeix generalment la llengua del cantant en qüestió, pugui fer-se una idea de què va el tema musical de què es tracti. Sense anar més lluny, ningú no va trobar massa estrany sentir en una llengua per a ells forana Nat King Cole cantant Ansiedad o Aquellos Ojos Verdes o Perfidia, o en Salvatore Adamo interpretant Mi Gran Noche o Mis Manos en Tu Cintura o En Bandolera, per posar només un parell d'exemples ben coneguts. Per això m'ha semblat oportú dedicar un d'aquests nostres espais a escoltar, com ja he dit abans, peces musicals interpretades en català per cantants que no són pas de casa nostra, per usar aquesta expressió. I per començar, em plau fer-ho amb la veu de Maya Montero, natural de la localitat basca d'Irún, vocalista i compositora de música pop en espanyol, que va començar la seva carrera musical com a cantant del grup La Oreja de Van Gogh i que ara ens interpreta la versió en català del tema Moon River, una composició de l'any 1961 amb lletra de Johnny Mercer i música de Henry Mancini, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original d'aquell any i que, com sens dubte sabeu, és el tema principal de la pel·lícula Breakfast at Tiffany's, que aquí coneguda com Desayuno con Diamantes. Bé, la versió que escoltarem tot seguit es va titular, en una traducció literal de l'original anglès, Riu de Lluna.

L'any 1961, la cantant italiana Rita Pavone va editar un àlbum titulat Le canzoni di Rita Pavone, que incluïa temes tan coneguts d'aquesta artista com ara Il ballo del matone, Cuore, Viva la pappa col pomodoro, Come te non c'è nessuno, Che mi importa il mondo o lui. Doncs bé, 4 anys més tard, és a dir, el 1965, l'esmentada Rita, juntament amb els també italians Donatella Moretti, Jimmy Fontana i Gianni Morandi, van editar un disc en català que incluïa una de les peces més populars de cada un d'ells. Concretament, en el cas de Donatella, la titulada He vist com sorties, Jimmy Fontana interpretava El món, Gianni Morandi, Si no tingués ja mai més, i Rita Pavone, la versió de l'esmentat Lui, que en aquest cas es va titular Ell. Ara la podem escoltar amb la base musical de fons de la versió italiana.

El 23 d'octubre de l'any 2000, el segell discogràfic Sony Music Media va publicar l'àlbum Des de mi libertat, que, interpretat per Ana Belén, incluïa, lògicament, una cançó amb aquest títol, amb lletra i música de Víctor Manuel i Danilo Baona. Per al disc de la Marató de TV3 de l'any 2016, dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques, l'esmentada Ana Belén ens va obsequiar amb una versió en català, obra d'Antoni Ten, d'aquesta deliciosa peça musical de la que podem gaudir ara mateix.

de les pel·lícules icòniques de l'any 1997 va ser la titulada Titanic, produïda i dirigida per James Cameron i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, sobre l'enfonsament del conegut vaixell del mateix nom. El tema musical principal d'aquest film és el titulat My Heart Will Go On, amb música de James Horner i lletra de Will Jennings, que va popularitzar la canadenca Celine Dion. Tot i que el títol d'aquesta cançó, en la seva traducció al català, seria Si fa o no fa, el meu cor tirarà endavant, la coneguda malaguenya Diana Navarro en va fer una versió catalana, en aquest cas per al disc de la Marató de TV3 de l'any 2020, dedicada a combatre la Covid-19, titulada Segueix bategant, que amb molt de gust i fina voluntat us convido a escoltar tot seguit.

tot envaint tal vegada el territori radiofònic de l'admirada Margarida Casadesús, faig referència a l'òpera Turandot, obra que l'insigne compositor italià Giacomo Puccini va deixar inacabada en haver-se produït el seu traspàs el 29 de novembre de 1924, però que va ser completada per Franco Alfano el 1926. Del darrer acte d'aquesta òpera és particularment recordada l'àrea Nessun dorma, que es popularitzà massivament quan una interpretació de Luciano Pavarotti va ser utilitzada per la BBC com a tema de la Copa del Món de Futbol celebrada a Itàlia l'any 1990. Doncs bé, per al disc de la Marató de TV3 de l'any 2017, dedicat a les malalties infeccioses, la cantant cordobesa Jennifer Jessica Martínez Fernández, artísticament coneguda com India Martínez, em va fer, amb més bona voluntat que no pas una altra cosa, una versió en català que es va titular Vencerem i que, si us sembla bé, podeu escoltar ara mateix. Ah, i la noia està acompanyada, ni més ni menys, per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Jocelyn Josia, nascuda a la localitat rosellonenca del Pertús, tot just passada la Jonquera, el 7 de gener de 1942 i traspassada a West Hollywood, Califòrnia, el 18 d'agost del 2003, va ser una cantant, autora, compositora, intèrpret francesa de parla catalana, particularment activista pels drets dels nens, que el 1966 va enregistrar amb la companyia Edixa un disc d'aquells de quatre cançons que incluïa les peces Bon viatge, Jo seré aquí, No ho volia pas i La sardana. Tot seguit, em plau posar per a tots vosaltres aquesta darrera peça musical, obra de Gerard Bourgeois i Jean Dréjac. Bé, en aquest cas demano disculpes, tota vegada que, encara que de nacionalitat oficial francesa, l'esmentada Jocelyn hauria de considerar-se catalana de la Catalunya Nord.

El setè àlbum de Joan Manuel Serrat, cantat en català, editat el 1970, amb arranjaments i direcció musical de Ricard Miralles, es va titular Serrat 4 i incluïa temes tan emblemàtics com ara 20 de març, Conillet de Vellut, Bon dia, Quasi una dona, Adeu, adeu, amor meu i sort, Mare Lola i El meu carrer. Cançó aquesta darrera, de la que la cantant Lolita Flores, filla de Lola Flores, la faraona, i d'Antonio González, el Pescailla, va fer una versió que ara podem escoltar i que es va incloure en el disc de la Marató de TV3 de l'any 2008, dedicat a les malalties mentals greus.

Los Chunguitos va ser un grup de rumba integrat en els seus inicis pels germans Enrique, Juan i José Salazar. L'èxit més gran d'aquest grup va ser la cançó Me quedo contigo, també coneguda com Si me das a elegir, obra de l'esmentat Enrique Salazar i Crescencio Ramos Prada. Aquesta cançó forma part del seu quart disc Patí pa tu primo, de l'any 1980, i de la mateixa, la cantant Lucía Fernanda, filla d'Antonio Carmona, membre del grup Ketama, en va fer la corresponent versió catalana, que, amb el títol de Em quedo amb tu sempre, formà part del disc de la Marató de TV3 de l'any 2021, dedicada a la salut mental. De ben segur que us ve de gust escoltar-la.

La gavina és, com ningú no ignora, una havanera composta l'any 1924 per Frederic Sirés i Puig, un concertista per a piano i flabiol que l'any 1918 va marxar a Cuba, on va treballar en una fàbrica de xocolata, però que aviat va tornar a casa per instal·lar-se a Begur, on impartia classes de piano. De la dita peça musical, que estava dedicada a l'Ofèlia, un amor que l'autor havia viscut a Cuba i que mai més va retrobar, la cantant portuguesa de fados Susana Maria Alfonso de Aguiar, coneguda artísticament com Mícia, va fer una delicada versió que es va incloure en el disc que, amb el títol de Fado, la senyora va enregistrar l'any 1993 i que ara us proposo escoltar.

Qui no recorda aquella sèrie de televisió emesa per TV3 l'any 2011, creada per l'Albert Espinosa, titulada Polseres Vermelles, que explica la història d'un grup de nois i noies que coincideixen en un hospital a causa de les seves malalties i parla de l'amistat, les ganes de viure i l'afany de superació. El tema musical principal d'aquesta sèrie és la cançó Sense tu, obra del compositor valencià Arnau Bataller i enregistrada pel grup Garrotxí, creat el 2006, Teràpia de xoc. La cantant, compositora i intèrpret espanyola, tot i que nascuda a París, Sole Jiménez, que va desenvolupar la seva carrera professional principalment com a vocalista i compositora del grup Presuntos Implicados, va col·laborar en el disc de la Marató de TV3 de l'any 2016, a què ja m'he referit abans, interpretant la seva versió d'aquesta tendra cançó de la que tot seguit podem gaudir.

Boig per tu és una emblemàtica cançó composta per Pep Sala, amb lletra d'ell mateix, amb Carles Sabater i Joan Capdevila, popularitzada pel grup Sau, amb l'esmentat Carles Sabater com a cantant, que s'ha convertit en la més coneguda del dit grup i en una de les més reeixides de la música en català en general. L'any 2014, la coneguda internacionalment cantautora, productora, ballarina i actriu colombiana del gènere pop-rock en castellà i anglès, Shakira, que, com sabeu, sens dubte, es diu en realitat Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nascuda a la ciutat de Barranquilla el 2 de febrer de 1977, que va debutar en el mercat discogràfic hispanoamericà l'any 1995 amb l'àlbum Pies Descalzos, havent-li arribat l'èxit internacional de forma definitiva el 2001 amb Laundry Service, tot apel·lant els seus vincles amb Catalunya, on vivia llavors amb la seva parella, el barceloní jugador del Barça, Gerard Piqué, i on també havien nascut els seus fills Milan i Sasha, a més dels seus propis orígens catalans per part de la seva mare, Carmen Ripoll Torrado, colombiana, tot i que d'ascendència catalana, com es pot intuir fàcilment pel cognom Ripoll, va enregistrar una versió del dit tema musical, que ara mateix podeu escoltar, i arrel de la qual val a dir que va rebre nombroses crítiques, molt probablement a causa del fet que la catalanofòbia segueix ben viva. Bé, sigui com sigui, el temps se m'ha tirat a sobre. I ves per on que us he de dir ja adéu per avui, tot aprofitant la vinentesa, per convocar-vos ja des d'ara per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar unes quantes cançons més interpretades en català, però per cantants del gènere masculí, no catalans. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui comencem parlant de les obres del poliesportiu, de l'Escola Pont de la Cadena i de la carpa provisional que farà, que fa, de fet ja, de gimnàs a l'alumnat del centre durant tot aquest curs. I després repassem bàsicament activitats de festa major. Per una banda, fent balanç de l'actuació castellera d'ahir, actuació dels matussers amb colles convidades, els gegants que seran protagonistes el proper cap de setmana i el pregó institucional, el pregó de festa major que es durà a terme demà al vespre al Foment amb la molinenca Míriam Cano. I en esports ens posem al dia de l'actualitat al Club de Judo Molins. Aquests són els principals continguts de l'informatiu d'avui dilluns 21 de setembre. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació de servei. En primer lloc, el temps, amb el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia, bon dia. Temps molt contrastat perquè els matins fa una mica de fresca, però de dia la calor és intensa. Avui, altra vegada, màximes lleugerament per damunt dels 30-31 graus aquí a Molins de Rei. Encara poden pujar una mica més aquestes temperatures de cara a demà. Dos dies amb sol, i això sí, a primeres hores del matí una mica de boirina, poc important, que es va dissipant ràpidament. La partida de dimecres comença la tardor. Poden afluixar una mica les temperatures, però continuaran sent altes, superiors a les normals per l'època de l'any. I, de moment, aquesta setmana, un canvi de temps important en forma de pluges, no el preveiem.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, avui hi ha hagut una incidència a la infraestructura de l'estació de França. Ja s'ha resolt. Tot i així, Rodalies, la R2 a Rodalies ha tingut demores, retards de la R2 de Rodalies. En principi, a la resta del transport públic, normalitat. I la farmàcia de Guàrdia, avui dilluns, aquí a la vila, és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10. L'alumne de l'Escola Pont de la Cadena farà educació física a la carpa provisional durant tot el curs. S'estan fent, ja ho sabeu, les obres al nou poliesportiu municipal, nou poliesportiu a l'Escola Pont de la Cadena, que donarà servei a l'alumnat del centre durant l'horari lectiu i a les tardes i caps de setmana als clubs i entitats de la vila. Ara s'estan fent els fonaments i, de fet, aquest passat mes d'agost l'obra s'ha hagut d'aturar 15 dies per un problema tècnic amb què s'han trobat amb la fonamentació, però ja s'ha reprès l'obra i esperen poder recuperar aquests dies en què no es va poder avançar, tal i com s'ha explicat avui des del govern, des d'un dels membres del govern, Gerard Corredera, dels Comuns. En paral·lel, també, recordem, en paral·lel a aquestes obres s'ha hagut de buscar una solució, instal·lar una carpa provisional per l'alumnat del centre perquè pugui fer, doncs, educació física i per les entitats esportives que puguin anar-hi a les tardes. Aquesta carpa s'ha col·locat on hi havia l'aparcament davant de l'escola. Una carpa que no està climatitzada i que ha patit algunes inundacions, tal com ha explicat el regidor d'Esports i regidor de Molins en Comú Podem, Gerard Corredera.
3: Nosaltres el que vam, diguem, promoure és intentar, diguem, posar un gimnàs a l'escola durant les obres del poliesportiu, a una pista amb una carpa coberta. En principi, doncs, els serveis tècnics van fer el projecte, es va fer la licitació, es va fer la construcció. Doncs, l'època de pluges, doncs, van anar entrant aigua, evidentment es va anar resolent, però no està del tot resolt. Encara queda algun punt d'aigua que entra i que hem de reclamar a l'empresa, i alguna actuació, doncs, que farem pròpiament des de l'Ajuntament, no tant a la carpa, sinó evitar que, bueno, que entri pels costats.
0: Bé, doncs aquesta carpa provisional instal·lada, doncs, davant de l'escola per fer-hi activitat física, d'educació física, i també perquè les entitats esportives la puguin fer servir fora de l'horari lectiu. I en paral·lel, les obres de construcció del nou poliesportiu ara estan amb els fonaments, una obra que hauria d'acabar l'agost de l'any que ve. Ahir va haver diada castellera de festa major. Els matussers no han assolit el seu objectiu en aquesta actuació. Portaven un programa de màxim, s'havien marcat uns objectius molt clars. Tenien la intenció de tornar a fer castells de 7 a la vila, el 3 i el 4 de 7 i el pilar de 5, però no ho van aconseguir tot. Salva Prat, president dels matussers, ens ha explicat com els hi va anar aquesta actuació.
4: En primera ronda vam fer el 3 de 7, que va caure, bueno, va caure, vam carregar, i després de carregar vam caure, i va haver-hi un parell de contusionats, i bueno, vam decidir rebaixar expectatives, no vam fer el 4 de 7, però en canvi sí que vam acabar amb el pilar de 5, que feia dos anys que no el feia, fèiem i la veritat és que era una espina clavada a la colla que no hi havia manera de fer-lo i el vam poder descarregar sense problemes ahir.
0: Matussers, que han fet una de les actuacions més importants per ells a l'any amb aquesta castella no descarregat, que van caure, hi va haver dues persones ferides, una d'elles va resultar ferida, de les ferides va ser atesa allà mateix in situ i l'altra es va haver de traslladar a l'Hospital Moisès Broggi, se li va donar l'alta i ja està recuperada, segons expliquen els matussers. Sensació, per tant, agredolça per no haver pogut fer els castells de 7 i per aquestes dues persones ferides, però sí que van assolir el Pilar de 5. Aquesta setmana, les dues persones ferides, com dèiem, ja recuperades. Aquesta setmana assagen el dimecres i ho faran a les escaletes del mercat, assajaran el Pilar que durant la terme, com és tradicional, per la sortida del petit camell de dissabte, l'assaig de dimecres serà per assajar aquest pilar al mateix espai, a les escaletes del mercat. I la Diada de Sant Miquel faran també un pilar en el marc de les festes dels Miquels i, a més, també durant el cap de setmana tindran barra de bar els concerts del Parc del Llobregat.

0: Els gegants tornaran a ser un dels protagonistes d'aquest proper cap de setmana, que és el cap de setmana central de la Festa Major. La trobada gegantera serà un dels moments centrals, però hi ha altres situacions, altres moments del programa en què els gegants ompliran els carrers de la vila. A més, també, si voleu, ja podeu veure els gegants que ens visitaran aquests dies, perquè estan exposats a la Sala Gòtica. Allà hi ha els representants de les colles a fora de Catalunya, i a la Federació Obrera hi trobareu tots els gegants catalans que participaran a la trobada gegantera. El dissabte es farà la rebuda dels gegants convidats a la plaça de la Vila a les 11. Hi haurà ballada i cercavila acompanyats d'una banda de música, i a la tarda hi haurà el cercavila tradicional amb els quatre gegants de Molins de Rei, el Miquel i la Montserrat, i el Bernat i la Candelera. Les propostes culminaran a la trobada de gegants i capgrossos diumenge amb 22 colles. A les 9 hi haurà plantada de gegants a la plaça de l'Ajuntament, ball i cercavila, i acabaran a la plaça de la Vila per fer els balls finals. Són colles convidades arreu de l'Estat i de Catalunya. Miquel Burgès, president de la colla gegantera, ens ha explicat avui, ens ha destacat la visita d'uns gegants, que és el primer cop que surten de casa seva.
1: Tenim els gegants del Consell Insular de Mallorca. Són els gegants d'una institució governamental, diguéssim, de Mallorca, que és la primera vegada que surten de l'illa. O sigui, són de finals dels 90, però no havien sortit encara mai de l'illa. I els tenim aquí en exclusiva. Sí, en vaixell han vingut. I vindran acompanyats d'una formació musical típica de Mallorca, que són els xeramiers. Són sacs, gemecs i flabiols, que venen des de Sóller, els xeramiers de Sóller.
0: Doncs durant aquesta setmana recordeu que podeu visitar l'exposició amb els gegants convidats i els gegants de Molins de Rei. A la Gòtica hi trobareu els gegants que són de fora de Catalunya, i al Boulevard de la Federació Obrera trobareu a la resta de gegants d'arreu de Catalunya. I seran fins dissabte, que és quan començarà tota l'activitat gegantera.
2: Molins de Rei al dia.
0: I demà dimarts es fa el pregó de la Festa Major. Des de l'any passat, l'Ajuntament que va decidir recuperar el pregó institucional, que conviu amb la Crida, que es va fer el divendres, i aquest any l'encarregada de fer el pregó és la molinenca Míriam Cano, com ja us hem anat explicant. Ella és traductora i autora de llibres de poemes, de relats, també ha escrit la novel·la Metamorfosi l'any passat, i l'assaig Es mengen els gats, publicat aquest 2026. I com a molinenca ha estat vinculada a diverses entitats de la vila i també ha estat col·laboradora d'aquesta casa, Ràdio Molins de Rei. Doncs avui Míriam Cano ens ha avançat com es planteja fer el pregó de demà.
3: Tindré una oportunitat que no tothom té, que és tenir molta gent al davant, i fins i tot la gent que potser ho sentirà a través de la ràdio, de poder donar les gràcies, perquè jo sempre dic que el fet d'haver nascut i crescut a Molins per molts motius ha definit també qui sóc i què he acabat fent, no?
0: Doncs si la voleu escoltar i veure, demà a les 8 del vespre al Teatre del Foment, entrada lliure, i si no també la podreu escoltar en directe per Ràdio Molins de Rei. Fem un apunt també per explicar-vos dues actuacions recents de la Guàrdia Urbana. Per una banda, segons hem llegit al Viu, la Guàrdia Urbana ha detingut a dos homes amb múltiples antecedents per intentar robar a domicilis. L'alerta l'han donat als veïns quan els van veure'ls fent fotos de forma sospitosa, i van detectar escuradents a les portes per comprovar si estaven buides. Una informació que publica el Viu, la detenció d'aquests dos homes per intentar robar a diversos domicilis. Per altra banda, també s'explica que amb l'escorcoll la policia els va intervenir eines per forçar accessos a diversos punts. Han quedat arrestats aquests homes com a presumptes autors, i la policia local vol recordar que la col·laboració ciutadana és clau, com en aquest cas, per prevenir i detectar aquest tipus de delictes de forma ràpida. I per altra banda, la Guàrdia Urbana ha publicat a les seves xarxes socials que aquest cap de setmana han detingut a una persona com a presumpte autor d'un robatori amb força, una empresa del polígon, i també se'l relaciona amb un robatori que hi va haver en una escola de la vila. Passem als esports.

0: El club de judo ha començat ja la temporada. Van iniciar la pretemporada a finals d'agost amb entrenaments diaris. Van ser primer el júnior i els absoluts, i la resta, el cadet fins a promeses, van començar a principis de setembre. Pretemporada intensa per un inici de temporada també molt intens, amb competicions cada cap de setmana. Ens ho ha explicat Daniel Pavón, que és el responsable del club de judo.
1: I aquest cap de setmana hem tingut el primer campionat oficial, el campionat de Catalunya absolut, que ha participat un alumne, i bueno, no s'ha pogut classificar, però ho ha fet superbé. La setmana vinent, aquest dissabte, tenim el campionat de Catalunya de judo terra, de Nevaza, que participa també un alumne, i a la setmana següent tenim el campionat de Catalunya ja puntuable també júnior, i a l'altre tenim el primer campionat de Catalunya de les categories de Benjamí i Aleví.
0: També ha començat la part formativa, el que serien les classes de judo i les de defensa personal. En total, el club aquest curs té 235 alumnes. Recordem que tenen la seva seu i el lloc d'entrenaments a la zona esportiva Ricard Ginebreda.

Abans d'acomiadar-nos, repassem l'agenda d'activitats centrada aquests dies, evidentment, en la Festa Major. Destaquem, però, dues activitats a la Biblioteca El Molí. Una d'avui es projecta la pel·lícula Noche de Vino Tinto, de José María Núñez, una pel·lícula catalana de l'any 1966, una sessió dinamitzada per Ignasi Franc, que és crític de cinema. Avui a les 6, amb entrada lliure, i demà també a la biblioteca, a presentació del llibre Ferma sobre la Terra. L'autora, Ascent Capel Silla, conversarà amb la moderadora de clubs de lectura i activista cultural, Aina Rusca. Demà, 6:45 de la tarda, a la biblioteca. I tornant a la programació de Festa Major, doncs avui dilluns hi ha berenar amb la Remolina, 6:45 de la tarda, a la plaça del Palau, una activitat organitzada pel Museu del Renaixement. També avui s'inauguren els jardins Joan Janés i Cògol, els jardins de la plaça 1 d'Octubre, que duran el nom de qui va ser president de la Club Natació, esportista, regidor de la vila i activista cultural i esportiu. Doncs l'Ajuntament ha acordat posar-li el seu nom a aquests jardins de la plaça 1 d'Octubre, de Joan Janés i Cògol, que ens deixava l'any 2023. La inauguració de l'espai és avui a les 7 de la tarda. I demà, com dèiem, el pregó a les 8 del vespre, al Foment, i dimecres continuen les activitats de Festa Major amb l'activitat Mouta amb Buenmail a partir de les 6 de la tarda al Parc de la Mariona, activitat esportiva de lleure. Dijous continuen les activitats de Festa Major, aquesta setmana, entre setmana, una activitat cada dia, a la pista de la Peni a partir de 11:15, el dijous nit jove, des de les 4 de la tarda, perdoneu, des de les 4 de la tarda fins a 11:15, xerrades, taller, sopar popular, glosa i música com a activitat prèvia a Sant Miquel. I divendres l'activitat començarà amb el Cerca Vila de Grallers i Bastoneres i berenar popular a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de la Creu, activitat de Festa Major que concentrarà el màxim d'activitats, el gruix d'activitats, aquest cap de setmana. I res més per part nostra, punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 21 de setembre. Tornarem demà amb més temes, aquests dies evidentment molt centrats en la celebració de la Festa Major de Sant Miquel. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

Benvinguts i benvingudes al segon episodi de la nova temporada de Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebo una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà el segon de la sèrie dedicada a les històries que hi ha al darrere de la fotografia Esmorzar a les alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper. Aquesta icònica imatge dels 11 obrers asseguts sobre una viga suspesa a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. 11 rostres que, durant dècades, van romandre pràcticament anònims. Alguns han pogut ser identificats, d'altres continuen sent una pregunta oberta. Però darrere de cadascú hi havia una vida, una família, un país d'origen i una història d'emigració. En aquest episodi ens acostarem als protagonistes de la fotografia. Explicarem què sabem i què no sabem de les seves identitats. I veurem com la fotografia ha anat revelant algun dels seus noms amb el pas dels anys. I farem un repàs especial a la vida d'un dels protagonistes de la imatge, l'immigrant basc Nacho Ibarguen Moneta. Reconstruirem el seu naixement a Balmaceda, el viatge a l'Argentina, la seva etapa com a mariner i l'arribada a Nova York, després d'una trajectòria marcada per la immigració i la recerca d'una vida millor. Finalment, tornarem a la fotografia, perquè la història de Nacho no és només la història d'un immigrant basc que va aparèixer en una fotografia famosa. És també la història de milers de persones que van arribar a Nova York i que, amb la seva feina, van contribuir a construir la ciutat moderna. Anem a conèixer aquestes històries de la fotografia.

Mirem la fotografia una vegada més. 11 homes, una viga, el 8 sota els seus peus i una ciutat que s'estén al fons. Durant molt de temps, pràcticament cap d'ells tenia nom. La fotografia els havia convertit en símbols abans que ningú no es preocupés per saber qui era. Però darrere dels símbols hi havia persones. Homes que treballaven per viure, que tenien famílies, que havien travessat fronteres i oceans. La recerca posterior ha intentat retornar-los la identitat. Un dels principals esforços per identificar els obrers va arribar l'any 2012 amb l'estrena del documental del cineasta irlandès Sian O'Coolean, Men at Lunch, on s'expliquen les històries ocultes d'aquesta fotografia. En el documental es rastreja l'origen irlandès d'alguns dels integrants de l'imatge, ja que la immigració irlandesa havia tingut una presència molt important en la construcció de Nova York. Generacions d'irlandesos havien participat en obres públiques, ponts, ferrocarrils i edificis. Comparant la fotografia amb altres imatges preses aquell mateix dia, es va poder identificar a un dels obrers que hi apareixen, com Joseph Eckner, tercer home començant per l'esquerra, i Joy Curtis, tercer per la dreta. El primer home per la dreta, que sosté una ampolla i mira a càmera, és Gustav Popovich, un treballador originari d'Eslovàquia que havia sigut llenyataire i fuster i que a Nova York va formar part del món de la construcció, com tants altres immigrants. La seva identificació es va veure reforçada per una fotografia conservada per la família. Al revers hi havia un missatge adreçat a la seva dona, Maria, relacionat amb la seva presència en aquella imatge. L'home que es troba al costat de Popovich i que ocupa el segon lloc per la dreta a la viga ha estat identificat com Sonny Glynn. I a l'extrem oposat, el primer home per l'esquerra és l'irlandès Matty O'Shaughnessy. Com es pot comprovar, descobrir l'origen dels obrers que apareixen a la fotografia, la ciutat vertical de Nova York no va ser construïda per una sola comunitat. Va ser el resultat de la suma de persones procedents de molts llocs. La fotografia, sense voler-ho, és també un retrat de la diversitat immigrant de la Nova York dels anys 30. Els 11 homes que veiem a la fotografia formaven part d'una comunitat laboral molt especialitzada, els Iron Workers, els homes de l'acer. La seva feina consistia a muntar les estructures metàl·liques dels grans edificis. Treballàvem amb peces d'acer que podien pesar tones. Havia d'existir una coordinació perfecta entre els homes que muntaven, els que dirigien les grues i els que asseguraven les unions. La confiança entre companys era essencial. Quan veiem els 11 homes asseguts sobre la viga, aquesta confiança forma part del que no veiem. No estan sols, formen part d'una quadrilla. Avui, quan observem la fotografia, la feina d'aquests homes de l'acer ens sembla gairebé impossible. No hi ha arnesos visibles, ni xarxes, ni les mesures de protecció que esperaríem en una obra moderna. Però seria un error mirar aquella realitat només amb els ulls del present. Els sistemes de prevenció laboral encara estaven en una fase inicial. Les fonts assenyalen que la construcció dels grans gratacels comportava un nombre molt elevat d'accidents mortals. El risc formava part de la feina. I precisament per això, la fotografia és tan potent. Converteix el perill en una escena de quotidianitat. Però tornem als protagonistes de la fotografia. Abans hem explicat com les diverses investigacions que s'han fet per saber qui eren aquests homes han pogut identificar i posar noms a algun dels 11 rostres que veiem a la imatge. D'entre tots ells, ara ens centrem en la història del segon home començant per l'esquerra, el que està inclinat cap a un company oferint-li foc perquè s'encengui una cigarreta. Ens referim a Ignacio, Nacho i Barguen Moneta, un immigrant basc del poble de Balmaseda, Vizcaya, que havia arribat a la ciutat de Nova York l'any 1921. Pel que sembla, la seva identitat ja era coneguda per la família des de feia dècades,
però a l'any 2021 es va donar a conèixer públicament per l'associació Arresi de Balmaseda, una associació que està dedicada a conservar la memòria d'aquesta localitat i de les seves gents. Aquesta associació va fer les comprovacions necessàries per verificar que, efectivament, un emigrant basc era un dels 11 homes de la singular imatge. Ignacio Ibargüen Moneta, Nacho, va néixer el 4 de novembre de 1899 a la localitat vizcaïna de Balmaseda. Era el sisè fill dels 10 que van tenir els seus pares, Ignacio Ibargüen Urrutia i Micaela Moneta Luzuriaga. De petit, era un noi entremaliat que li agradava anar a pescar al riu Cadagua amb els seus amics després de l'escola. Nacho Ibargüen va créixer a Balmaseda en una època de grans transformacions socials i econòmiques. Tot i que la localitat tenia una forta tradició industrial i comercial, les oportunitats per a molts joves continuaven sent limitades. Com molts altres bascos de la seva generació, Nacho miraria cap a l'exterior. La migració seria el primer gran capítol de la seva vida.

L'any 1919, quan tenia tot just 19 anys, Nacho va marxar cap a l'Argentina. Segons la documentació recollida per l'associació Arresi, la decisió estava relacionada també amb el servei militar obligatori i amb la possibilitat que fos destinat a la Guerra del Rif. En lloc de quedar-se esperant un futur que no li oferia gaires garanties, va decidir imitar els seus germans grans i marxar rumb a Argentina, on seria acollit a la Casa Gali, a Buenos Aires, on es trobaven els membres de la família que ja havien emprès el viatge anys enrere. Era el principi d'una vida marcada per la mobilitat. Després de l'Argentina, la seva trajectòria el va portar al món marítim. Segons la reconstrucció familiar, va aprofitar una vaga de mariners britànics per enrolar-se en un vaixell amb destinació a Anglaterra. Va establir-se a Bristol i va treballar com a mariner, des d'on va navegar per tot el món. En aquests anys de navegació, Nacho va estar sempre en contacte amb els seus pares, els que escrivia i enviava fotografies des dels diferents indrets que la seva feina de mariner el portava. A començaments dels anys 20, la situació a Europa no era massa prometedora. Per aquest motiu, i atret pel desenvolupament cultural i econòmic dels Estats Units, Nacho va decidir tornar a creuar l'Atlàntic rumb a Nova York, una nova ciutat que acabaria convertint-se en casa seva. Nacho va arribar a Nova York procedent del port de Bremen, Alemanya, a bord del vaixell President Fillmore. Com tots els immigrants que arribaven a la ciutat, la primera parada obligatòria va ser a Ellis Island, on hi havia el centre de control d'immigració. Un cop passat tots els tràmits oficials, Nacho es va instal·lar al barri de Brooklyn i va continuar treballant com mariner navegant per l'oceà Atlàntic. A Nova York, Nacho va conèixer a Esperanza Ojinaga, una noia també vizcaïna, de Venango, que treballava a l'ambaixada de Mèxic. Al poc temps de conèixer-se, esdevenen parella. L'any 1927 contrau matrimoni i al cap d'un any neix el primer fill, Thomas. El 1931 neix la seva filla, Louise. El 1932, Donald Peter. I el 1934, Shirley. Aquesta part de la història de Nacho i Pargüen és especialment important perquè ens allunya de la fotografia i ens apropa a la persona. Nacho ja no és només un dels homes de la viga. És un marit i un pare. La fotografia només ens mostra uns segons de la seva vida. La família ens permet imaginar les dècades que hi havia abans i després d'aquell instant. Nacho Ibargüen va treballar com a mariner fins al crac del 1929, quan les companyies navilieres van fer fallida. Per alimentar la seva família, Nacho va exercir diversos oficis fins que, al 1931, va ser contractat per treballar en la construcció dels edificis del complex Rockefeller Center. En aquells principis dels anys 30, Nova York, i especialment l'illa de Manhattan, creixien verticalment a un ritme vertiginós. La construcció dels nous edificis s'alimentava de la immigració que havia arribat a la ciutat anys enrere i de l'alta desocupació que va generar la Gran Depressió posterior al crac econòmic del 29. Nacho, com molts altres immigrants, va contribuir amb el seu treball a crear l'Skyline de Nova York sense saber que, un dia, la seva imatge quedaria associada per sempre a aquella ciutat.

L'any 1932, quan va ser feta la fotografia, Nacho vivia amb la seva família al barri de Brooklyn, que llavors era un dels grans espais residencials de les classes treballadores i immigrants de Nova York. Des d'allà, Nacho es desplaçava cada dia al seu lloc de feina al Rockefeller Center. Les jornades de treball eren llargues, dures i perilloses i requerien de força física, experiència i, sobretot, d'una extraordinària confiança en el propi cos. El dia 20 de setembre de 1932, la realització d'una sessió fotogràfica organitzada per promocionar la construcció del Rockefeller Center va trencar la rutina dels homes de l'acer. Aquell dia, un fotògraf va pujar fins al pis 69 del RCA Building i va sol·licitar 11 treballadors que posessin per un reportatge fotogràfic. A part de la coneguda fotografia on es veuen els 11 homes asseguts a la viga, en aquella sessió a les alçades també es van fer altres fotografies on els treballadors apareixen llançant una pilota de futbol, fingint dormir sobre la viga o saludant amb la gorra a la mà. Com ja vam explicar a l'episodi anterior, la fotografia va aparèixer als diaris a finals de setembre de 1962, encara que la publicació, que habitualment es considera la primera, és la del dia 2 d'octubre al suplement dominical del New York Herald Tribune. La fotografia no es va convertir immediatament en el gran símbol que avui coneixem. Durant anys, va formar part de l'arxiu visual de la construcció i va anar adquirint notorietat progressivament. Nacho, mentrestant, continuava sent simplement un treballador, marit i pare. No sabia que un instant de la seva vida acabaria sent observat per milions de persones.

Després de 1932, la vida de Nacho va continuar lluny de les càmeres. Va continuar vivint amb la seva família a Brooklyn, primer al número 40 de Pacific Street i després, a partir de juny del 1944, al número 80 de Smith Street. Nacho Ibargüen va morir en març de l'any 1957. L'any següent de la mort de Nacho, la seva dona, Esperanza Ojinaga, va viatjar fins a Bilbao per conèixer la família del seu difunt marit. Seguint l'adreça que li havia facilitat per carta Carmelo Ibargüen, un dels germans grans de Nacho, Esperanza va arribar fins a casa de Felisa Ibargüen, germana de Nacho. Un cop reunida amb la seva cunyada, Esperanza va visitar Balmaceda i va conèixer a la resta de la família.

esquerra de la viga, aquell que l'ofereix foc al seu company, era Nacho. Doncs la descoberta de que Nacho era aquell home de la serp va ocórrer, de manera casual, en una de les visites que Donald Ibargüent va fer a la seva família basca als anys 80. En un d'aquests viatges va portar, com feia habitualment sempre que els visitava, regals per als cosins i la resta de família. Per correspondre als regals que Donald sempre portava, la dona de Javier Ibargüent, Mary Pili, va comprar a uns grans magatzems una foto de Nova York. Exactament, la famosa fotografia dels treballadors a la viga del Rockefeller Center.

Quan Donald va obrir el regal i va veure la fotografia, se li van escapar unes llàgrimes per l'emoció. Però no per el regal en si, sinó perquè va reconèixer el seu pare com un dels treballadors que hi apareixien. Entre llàgrimes, els hi va poder dir: el segon per l'esquerra era el meu pare. Aquest reconeixement familiar va ser el que va obrir el camí perquè la identitat de Nacho fos investigada i documentada públicament. Van passar un parell de dècades fins que, a l'any 2021, l'associació Arrècid de Balmaceda, una associació dedicada a conservar la memòria d'aquesta localitat i de les seves gents, va donar a conèixer públicament la identificació de Nacho Ibargüen Moneta com un dels 11 homes de la singular imatge. Per confirmar la identitat, aquesta associació va fer prèviament les comprovacions necessàries per verificar que, efectivament, un emigrant basc era un dels protagonistes de la fotografia. I aquí apareix un dels components més interessants de la història. La identificació no es basa només en una semblança visual. L'associació Arrècid va reunir diferents elements. El primer era el testimoni del seu fill Donald, que havia explicat durant anys a la família basca que el seu pare apareixia en aquella fotografia. El segon eren diverses fotografies familiars de Nacho que permetien comparar els trets físics. El tercer era la documentació registral que situava Nacho i la seva família a Brooklyn en el moment en què es va fer la fotografia. I el quart eren dues noves fotografies fetes el mateix dia que la famosa fotografia en les que hi apareix Nacho junt amb els seus companys de feina. La combinació d'aquests elements va permetre a l'associació afirmar que la identificació era segura. Durant dècades, el món havia vist un anònim. Ara ja podem posar nom i cognoms a aquell rostre. Perquè la història de Nacho Ibargüen és molt més que una nota a peu de pàgina en la història d'una fotografia. És una història d'emigració, d'un jove que va sortir de Balmaceda, va passar per l'Argentina, va navegar pels oceans, va arribar a Anglaterra i finalment va establir-se a Nova York. És també una història de treball, de construir una ciutat mentre es construïa una vida. I és, finalment, una història de memòria. Perquè quan el món va oblidar el seu nom, la seva família el va conservar.

Esmorzar a les alçades va néixer al setembre de 1972 com una fotografia preparada per promocionar el Rockefeller Center en un dels moments més difícils de la història econòmica dels Estats Units. 11 obrers van posar sobre una viga de l'RSA Building i la imatge va convertir una situació de risc en una poderosa metàfora d'una ciutat que volia continuar avançant. Durant dècades, però, el misteri va envoltar tant els fotògrafs com els protagonistes. Lewis Hine va ser atribuït durant anys a la fotografia, mentre que posteriorment Charles Davids va emergir com una de les hipòtesis principals. La presència també de William Lefwich i Thomas Keeley impedeixen, però, tancar definitivament l'autoria. La recerca sobre els obrers ha permès recuperar alguns noms. Joseph Eckner, Joy Curtis i Gustav Popovich són alguns dels treballadors identificats, mentre que altres continuen envoltats d'incertesa.

i entre aquests 11 homes té una història especialment significativa, la de Nacho Ibarguen Moneta, nascut a Balmaseda el 1899. Nacho va emigrar jove, va passar per l'Argentina, va navegar com a mariner, va arribar a Nova York, es va casar amb Esperanza Ojinaga, va tenir 4 fills i va ajudar a construir una ciutat que, sense saber-ho, un dia immortalitzaria la seva figura. El 20 de setembre de 1932 va quedar atrapat per una càmera en un instant aparentment banal, oferint foc a un company mentre tots dos estaven asseguts sobre una viga a centenars de metres del terra. És la història d'una fotografia suspesa sobre Nova York i és una gran lliçó sobre com darrere d'una imatge famosa sempre hi ha persones.

I fins aquí aquest segon episodi dedicat a les històries darrere de la fotografia Esmorzar a les alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper, aquesta icònica imatge dels 11 obrers asseguts sobre una viga suspesa a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. En aquest episodi hem descobert qui eren els protagonistes de la fotografia. Hem explicat què sabem de les seves identitats i com la fotografia ha anat revelant alguns dels seus noms amb el pas dels anys. I hem fet un repàs especial a la vida d'un dels protagonistes de la imatge, l'immigrant basc Nacho Ibargüen Moneta. Hem reconstruït la seva trajectòria vital des de la seva Balmaseda natal, els seus anys a l'Argentina, la seva etapa com a mariner pel món i, finalment, la seva arribada i establiment definitiu a Nova York. Una trajectòria marcada per l'emigració i la recerca d'una vida millor. I per últim, hem tornat a la fotografia, perquè no és només la història dels 11 rostres que hi apareixen, sinó també la història de milers de persones que van arribar a Nova York i que, amb la seva feina, van contribuir a construir la ciutat moderna que avui coneixem. Esperem que us hagi agradat aquest segon episodi d'Esmorzar a les alçades. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en reemissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. Per últim, us convidem a que seguiu el nostre perfil d'Instagram, Històries de la fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre El Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova forma de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant-la l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de 3, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell, que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
3: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
22: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
3: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
2: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 8:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
3: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
0: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
5: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el president d'aquí Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat, i el govern espanyol, a més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
0: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
23: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
6: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
24: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, és el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
6: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
1: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero... Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
1: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
1: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa de Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astral Pulse Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
9: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballart ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolim Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
10: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
9: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
5: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
6: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
2: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
5: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
2: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
5: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
2: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra. Però és que hi haurà gran part del país a aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
5: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
2: Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
9: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
10: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
9: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí. S'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: Seguim a Madrid, avui amb decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
2: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
5: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
2: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
2: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
5: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
2: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una adhesió en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
18: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
17: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
19: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
17: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
5: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
2: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
20: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
21: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
20: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
2: 3:15, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
22: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
23: Quan detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
22: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
3: Notícies en xarxa.
2: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
25: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digna, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
24: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
2: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
5: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tarda.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
0: La inauguració del pont del Petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo

0: de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
2: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
3: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
2: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
4: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix a l'Alt Penedès ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
1: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
5: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gottfried Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
1: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
7: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
6: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
8: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un món de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
6: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
6: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
9: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins

0: tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
0: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa, no? Escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
2: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
3: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
4: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
3: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
5: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
3: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astròpol Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Astròpol Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip d'Albert Espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
2: Gràcies, Ara Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueix a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé els casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda, dins el programa de la Festa Major, hi ha un berenar amb la Remolina a partir de 5:45 de la tarda a la plaça del Palau, una activitat gratuïta dedicada al públic infantil i familiar. I també avui s'inauguren els jardins de Joan Genés i Cògol, espai enjardinat a la plaça 1 d'octubre, durà el nom de qui fou esportista, directiu del Club Natació, president de la Club Natació Molins de Rei, regidor a l'Ajuntament i promotor de diversos projectes públics, esportius i culturals. Joan Genés i Cògol, que moria l'any 2023. Ara l'Ajuntament li ret homenatge posant el seu nom a aquests jardins. Joan Genés i Cògol a la plaça 1 d'octubre. Inauguració avui a les 7 de la tarda. També avui a la biblioteca hi ha una projecció de cinema dins de les sessions de la Filmoteca amb la pel·lícula Noche de Vino Tinto de José María Núñez, una pel·lícula catalana de l'any 1966. La pel·lícula es podrà veure a les 6 de la tarda i la sessió estarà dinamitzada per Ignasi Franc, crític de cinema. Entrada gratuïta. I també demà a la biblioteca es presenta el llibre Ferma sobre la Terra d'Ascent Capel Silla dins de la Setmana del Llibre en Català. L'autora conversarà amb l'activista cultural Aina Rusca. Demà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. Entrada lliure. Dins de la programació de Festa Major, demà dimarts hi ha el pregó institucional al Teatre del Foment a les 8 del vespre, pregó que farà la molinenca Míriam Cano. Ella és escriptora, periodista cultural i traductora i farà el pregó inaugural a les 8 al Teatre del Foment, entrada lliure, un pregó que podreu escoltar com sempre en directe per Ràdio Molins de Rei. Dimecres, doncs, al Parc de la Mariona hi ha una activitat titulada Mou-te amb One Mile. És una sessió oberta per fer exercici que dirigirà, doncs, aquesta entitat demà de 6 de la tarda a 7:45 del vespre al Parc de la Mariona, dimecres. I dijous, nit jove, a la pista de la Fede, a partir de les 4 de la tarda i fins a 10:15 de la nit hi haurà tot d'activitats com xerrades, tallers, hi haurà un sopar popular, glosa, música, etc. Una activitat que organitza Arran Molins per la tarda nit d'aquest dijous. I divendres comença el cap de setmana de Festa Major, on hi haurà, doncs, totes les activitats tradicionals, també novetats, cap de setmana intens de Festa Major, que començarà amb un cercavila de grallers i les bastoneres, que convidaran també a un berenar

0: raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Benvingudes i benvinguts a una nova temporada d'Helena en Bach, on les històries dels incansables són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones incansables a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. L'organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors d'aquest sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: Entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació i informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquesta carretera realitzarien talls totals de 40 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. I han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada de les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura. El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.
3: Informació local.
4: Repassem propostes de la Festa Major, que tindrà el gruix d'activitat el cap de setmana que ve i també per Sant Miquel, dimarts 29 de setembre. Divendres hi ha una visita patrimonial a la Biblioteca El Molí. És un clàssic, un habitual en dies festius o en celebracions especials. Es fa aquesta visita guiada a partir de 5:45 de la tarda. Aquest divendres, en el marc d'aquest edifici de la biblioteca, antiga fàbrica Ferrer i Mora, es farà un recorregut per conèixer la història d'aquesta fàbrica a través de l'actual biblioteca. També el divendres el Foment fa un concert tribut a Alejandro Sanz a les 8 del vespre. Entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis. El divendres, doncs, les colles de cultura popular tindran protagonisme també. Hi haurà primer a la tarda, 5:45, un cercavila de grallers i bastoneres, a més, amb berenar popular. Inicia la plaça de la Creu, cap a 5:45 hi haurà aquesta activitat amb un recorregut, amb música, danses i aquest berenar popular. I després, més tard, a les 9, hi ha correfoc de diables i bèsties. A partir de les 9 del vespre, les colles de foc i les seves colles convidades faran aquest correfoc organitzat pel CUC de Molins de Rei, els Dimonis de Molins de Rei i els Diables de la Grupa, més de l'Anxuscat. Això serà el divendres. I pel que fa a la proposta musical de divendres, comencen les propostes del Parc de Llobregat amb el concert Los 80 Passajeros, concert al Parc del Llobregat amb aquesta banda que ofereix un repàs pel pop rock espanyol dels anys 80 i 90. El repertori es basa en aquesta música. Hi haurà Los Passajeros a les 10 de la nit i després a les 12 Roctàmbuls, un grup amb integrants molinencs, amb arrels aquí a la vila, que oferiran també concert al Parc de Llobregat, i després hi haurà música amb discjòquei. Ja de cara a dissabte, doncs, un dels protagonistes serà la 41a Fira de Col·leccionisme i de Brocanters, durant el dissabte al matí, al Passeig del Terraplè. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
0: Ràdio Molins de Rei. Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
3: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
3: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
5: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
6: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Lairet 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
9: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
10: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
11: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
10: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
6: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
12: Adéu, filla. T'espero per dinar.
13: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe l'on veurà. Moriré de camí a l'hospital.
14: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Molins de Rei al dia.
6: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
15: Molins de Rei al dia.
6: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
15: Molins de Rei al dia.
6: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i ben retrobats. De fet, ja s'han acabat les vacances, desitjo que tothom les hagi pogut gaudir. Això sí, amb molta calor, em penso que ningú s'ha escapat i sobretot si s'han quedat per aquí, no s'han pogut escapar de la calor, però desitjo que s'hagin trobat molt bé i de fet ja encarem una temporada doncs, que ens venen dies macos, dies de festa. Aquesta setmana en tenim un, tenim la Diada, però no oblidem que a final de mes tenim la nostra festa major, que llavors ja el poble es posa, doncs, podríem dir, de gala. Bé, comencem doncs el programa d'avui, que precisament perquè és aquesta setmana que ens trobem amb aquesta festa tan nostra com és la Diada, he fet un programa, com que tenim músiques molt maques i veus molt maques que les canten, doncs he triat un programa, podríem dir, un programa català. Començarem escoltant l'Orfeó Català, que sens dubte és dels orfeons més antics i que té una gran història, i entre ells ha tingut compositors que els han fet músiques per ells, que són grans compositors i músiques molt boniques. Sentirem ara, doncs, com deia l'Orfeó Català, cantant set cançons d'Eduard Toldrà, d'aquest gran compositor, director i músic que vam tenir també a casa nostra, que és l'Eduard Toldrà. Aquestes set cançons és Matinet em llevo jo, De Mataró varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'olivar, No t'espantis a la bau i l'última, Ai, minyons, que aneu pel món. Són cançons curtetes, però que totes elles fan una estona molt agradable de poder escoltar. Sentim, doncs, l'Orfeó Català sota la direcció de Jordi Casas. És un enregistrament que ja té uns quants anys, però que té aquest valor, doncs, d'aquestes veus tan maques que sempre es van succeint. Sentim, doncs, aquestes cançons d'Eduard Toldrà interpretades per l'Orfeó Català.

Bé, ja hem sentit aquestes set cançons, hem començat amb aquestes set cançons d'Eduard Toldrà, que ens ha interpretat l'Orfeó Català, aquestes set cançons, Matinet, me'n llevo jo, de Mataró, Varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'olivar, No t'espantis, Alabau, i l'última era aquesta tan alegre, Ai, minyons, que aneu pel món. Deixem l'Orfeó Català i ara anem a buscar un dels, podríem dir, unes de les, dels cors potser més estimats, no perquè cantin millor o no, o senzillament perquè són, podríem dir, tots veus blanques, és a dir, estic parlant de l'Escolania de Montserrat. Són aquestes veus tan estimades, de fet els cantants duren poc perquè quan canvien la veu doncs també han de deixar l'Escolania, però el seu pas per l'Escolania doncs sempre queda aquest record, sempre queden aquests enregistraments tan bonics que podem anar gaudint, sigui amb disc o sigui en directe. Sentirem ara un parell de cançons per l'Escolania de Montserrat. Són dues cançons, Rosa Vera i Entre lliris. La lletra de les dues cançons són de mossèn Cinto Verdaguer i la música és de Àngel Rodamilans. Àngel Rodamilans va ser un monjo màrtir, dissortadament, però que tenia aquesta delicadesa, tenia aquest punt per fer aquestes músiques tan boniques, tan tendres. I ara escoltarem, doncs, l'Escolania de Montserrat amb aquestes dues cançons.

Bé, acabem d'escoltar aquesta mena d'oasis de pau que hem sentit amb les veus de l'Escolania de Montserrat, aquests dos cants que va musicar Àngel Rodamilans i que va escriure mossèn Cinto Verdaguer, Rosa Vera i Entre lliris. I ara anem a passar d'aquesta pau, anem a passar a una mica més d'alegria, perquè el que sentirem ara seran tres cançons que ens les oferirà el cor Líder Càmera, i començarem escoltant l'Adeu Riera, Ton pare no té nas i La dama d'Aragó. Sentim-ho.

Hem escoltat aquestes tres cançons, l'Hereu Riera, Ton pare no té nas, i aquesta última, la dama d'Aragó. Ha sigut el cor líder càmera que ens l'ha ofert i encara ens continuarà cantant aquestes cançons tan boniques i tan ben cantades com ells saben fer, i escoltarem encara el Rossinyol i la calma de la mar. Sentim-ho.

Bé, acabem d'escoltar aquesta interpretació que ens ha fet Líder Càmera d'aquestes dues cançons, El Rossinyol i La calma de la mar, aquesta cançó que és, sincerament, és molt bonica, aquesta, de La calma de la mar. I parlant de calma, doncs ara haurem de tenir una mica de calma, una mica de comprensió, o no sé com dir-ho, perquè ara m'he adonat que al preparar aquest programa d'avui, que tot he volgut buscar intèrprets catalans, compositors catalans, tot que no es mogués diguem-ne, de la nostra terra, de la nostra llengua, i ara m'he adonat que he programat dues vegades una mateixa cançó. El Rossinyol, precisament, que l'acabem de sentir també encantada per el Líder Càmera, doncs ara la sentirem per una altra de les corals ben conegudes, ben boniques i amb molt de pedigrí, podríem dir, com és la Coral Sant Jordi. Escoltarem de la Coral Sant Jordi, tal com dic, tornarem a sentir el Rossinyol i després Ai Minyons. El Rossinyol és de Pérez Moya i Ai Minyons és d'Eduard Toldrà. Sentim, doncs, aquestes dues cançons per la Coral Sant Jordi.

Bé, podem anar sentint aquests aplaudiments. De fet, va ser un dia en què els aplaudiments... és un enregistrament en directe, com podem comprovar, i va ser aquell dia que s'acomiadava com a director de la Coral Sant Jordi, Oriol Martorell, i és clar, d'aquí ve potser també més entusiasme amb el públic que hi va anar, no precisament perquè s'acomiadava, sinó per l'agraïment que se li deu amb aquest bon senyor que va ser el que va començar aquest coral que després s'ha anat fent tan gran, la Coral Sant Jordi. Bé, i continuem amb la Coral Sant Jordi, i el que ara escoltarem també serà, en primer lloc, la sardana de les monges, i acomiadarem el programa d'avui amb el que ells també es van acomiadar, amb el cant dels segadors. És un cant que aquesta setmana potser s'hi escau bastant, perquè l'11 de setembre, no oblidem, és la diada, però també una cosa que val la pena recordar. Aquesta tradició dels segadors no és precisament de la guerra que va acabar el dia 11 de setembre, sinó que pertany a la commemoració, explicar d'alguna manera la guerra de gairebé un segle anterior. La guerra dels segadors va ser l'any 1640. Bé, sentim doncs ara ja sense més aquesta sardana de les monges i aquest el cant dels segadors que ens oferirà la Coral Sant Jordi.

0: Bé, eren els Segadors. Bona diada a tothom.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Eric López, UAU Lleida Ràdio.
2: El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als joves de 24 i 22 anys que van detenir per la seva presumpta implicació en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos. El cas s'ha abordat aquest dilluns en la reunió de la Junta Local de Seguretat, que també ha posat el focus en la multireincidència. A Lleida s'han detingut 164 persones que acumulaven 3 o més fets delictius imputables i d'aquestes 13 superaven les 20 detencions. Tot i el creixement de la població de la ciutat de Lleida, els fets delictius han baixat un 1,1% entre gener i agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
3: Aquest 1,1% de disminució és resultat d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
2: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
1: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN, IMS Now o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa. Ja ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt perquè el Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.

0: Informació local.
1: Dins de la programació de Festa Major demà dimarts hi ha el pregó institucional al Teatre del Foment a les 8 del vespre, pregó que farà la molinenca Míriam Cano. Ella és escriptora, periodista cultural i traductora, i farà el pregó inaugural a les 8 al Teatre del Foment, entrada lliure, un pregó que podreu escoltar, com sempre, en directe per Ràdio Molins de Rei. Dimecres, doncs, al Parc de la Mariona hi ha una activitat titulada Mou-te amb One Mile. És una sessió oberta per fer exercici que dirigirà, doncs, aquesta entitat demà de 6 de la tarda a 7:45 del vespre al Parc de la Mariona, dimecres. I dijous, nit jove, a la pista de la Fede, a partir de les 4 de la tarda i fins a 11:15 de la nit hi haurà tot d'activitats com xerrades, tallers, hi haurà un sopar popular, glosa, música, etc. Una activitat que organitza Arran Molins per la tarda nit d'aquest dijous. I divendres comença el cap de setmana de Festa Major, on hi haurà, doncs, totes les activitats tradicionals, també novetats, cap de setmana intens de Festa Major, que començarà amb un cercavila de grallers i les bastoneres, que convidaran també a un berenar popular. Programació de Festa Major, que teniu al programa demà i també al web molinsdereu.cat. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei. Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
2: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
2: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
1: Informa't al Molí Jove.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
6: That's good, yeah. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
8: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
7: A la nostra edat estem fets hostequis.
9: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Gemma Ibáñez Escuder, actriu, directora, professora de doblatge i jugadora professional de domino, que m'ha semblat espectacular. Molt bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Bego.
0: Molt contenta que ens acompanyis.
1: Gràcies per convidar-me.
0: En aquesta tarda, que no sabem si és, si, bueno, ja no sé si és tardor, final d'estiu, però amb aquesta calor...
1: Fa una calor horrible.
0: Una calor horrible, sí senyora, sí senyora. Molt contenta que ens acompanyis a Ràdio Molins de Rei, perquè a més tu ets de Barcelona, ara
1: sí.
0: Explicarem la teva trajectòria, però has viscut a Molins de Rei.
1: Sí, 7 anys.
0: 7 anys, una temporada i tens lligam. Has vingut també a certàmens com la poesia...
1: Sí, m'han convidat aquí, he estat encantada de participar i de descobrir facetes que jo també mateixa no coneixia gràcies a vosaltres.
0: Fer aquest tipus d'activitats. Sí, sí. Doncs ara estem a la ràdio. Tot i que jo sempre dic que fem un programa local però en projecció global, perquè després com que ho pengem a la web, podcast, si ens escolteu, si ho voleu tornar a escoltar, ho podeu tornar a escoltar. Anem a començar per la convidada. La Gemma Ibáñez Escuder, que fas... ets... El doblatge, perquè ens entenguem, ha estat la teva vida professional, però
1: sí.
0: No vas començar aquí. Però jo el primer que voldria que m'expliquessis una mica és que, què és l'essencial per ser actriu de doblatge. Tu que portes tants anys a la professió, perquè no, la gent no sé si posa la paraula actriu davant quan algú pensa en una persona que dobla una veu. I al final sou actors i actrius.
1: Sí, intèrprets.
0: Això.
1: O sigui, una de les coses que fem nosaltres és interpretar amb la veu i la imatge i el text que tenim aquell trosset de pel·lícula. I a base d'entendre què està passant, què li està passant a aquell personatge, nosaltres ho traslladem a un altre idioma, català o castellà.
0: Tu com vas començar a tensar-te aquest món?
1: Doncs a mi em va impactar una pel·lícula quan tenia 6 anys. Va ser la primera pel·lícula que vaig veure al cinema de persones reals després de veure dibuixos i em va impactar. Aquella pel·lícula era Cantando bajo la lluvia i allà el personatge principal era la transició del cinema mut al cinema sonor. Era una noia que tenia la veu així i la havien de doblar.
0: Sí.
1: Em va impactar tant aquella pel·lícula que allò em va calar.
0: I vas dir, jo vull fer això.
1: Jo vull fer això.
0: 6 anys, Déu-n'hi-do.
1: Sí, 6 anys, o sigui que sí, que sí. Que quan diuen que els nens han de veure moltes imatges, sí, hi ha una part que sí que afecta.
0: Perquè això de la part artística a casa teva, hi havia algú que
1: no,
0: vingués?
1: No, el meu pare sempre ha sigut artista, pintat, dibuixat, i sí, som artistes, però professionalment no.
0: Val.
1: I aleshores, doncs, sí que volia formació, no hi havia formació, i finalment doncs, vaig decidir estudiar periodisme per passar del món de la ràdio al món del doblatge. En aquella època estem parlant dels anys 80 i pico, eh?
0: No hi havia? No era com una professió?
1: No, era una professió, però molt petita. És que les majors van ser les que van instaurar el doblatge aquí a la Segona República perquè volien que els seus productes tinguessin molta difusió. Aleshores, quan l'època de la dictadura, Franco ho va obligar perquè així ell podia controlar el que es deia a les produccions.
0: Clar.
1: Però eren... una professió molt petita i que s'alimentava pràcticament de 4 o 5 famílies. Què va passar? Que evidentment aquest mercat va anar ampliant-se. Primer l'aparició de la Forta i allà la professió va necessitar fer una escola on van aparèixer un grup de primers professionals que van accedir des de fora i nosaltres som la segona fornada, quan van aparèixer les televisions privades, la segona fornada que sortim d'una escola de la professió.
0: Que es començava a arreglar, perquè ens entenguem, no?
1: Sí.
0: Era una cosa arreglada.
1: Era una necessitat. En aquests moments hi ha moltíssimes escoles o centres formatius perquè és una atracció per molta gent i perquè la formació és necessària, però potser no hi ha tanta necessitat com en aquell moment. Però és necessari que hi hagi formació.
0: Tu vas començar treballant com a periodista en el món corporatiu, en aquest cas amb l'entitat de la Caixa.
1: Sí.
0: Per tant, no vas anar directe cap al doblatge.
1: Va ser circumstancial, però sí que em van agafar com a interina i com que estava va haver-hi una baixa en el departament de premsa i aleshores jo estava estudiant periodisme i va ser una sèrie de factors que van fer que sí que entrés. I vaig aconseguir, perquè treballava directament amb el director general, que després ha sigut... hem coincidit en el món del dòmino, fixa't com és. Més a vida.
0: Us parlarem del món del dòmino.
1: Vaig aconseguir, doncs, plaça fixa. Però en aquells moments jo ja havia acabat l'escola i allà, amb la joventut, vaig haver de decidir una cosa segura o
0: arriscar-te.
1: O arriscar-me.
0: I vas tirar cap al risc.
1: Sí. Sí.
0: Ha sortit bé?
1: Sí.
0: Perquè estàs fent tots els papers de l'auca. No?
1: Tot el que es pot per sobreviure.
0: Actriu, directora, però ara explicaràs una mica què és cadascun d'aquests papers. Sí. No? Però com recordes aquells començaments? Com els recordes?
1: Amb molta il·lusió, molts nervis, molt desconeixement personal i alhora moltes ganes. Hi havia molta feina, moltíssima. I molta gent, o alguna gent que sí que confiava en tu. Potser fins i tot més que tu mateixa, perquè no et coneixes. Són els inicis amb tot
0: a la vida
1: sí, con lo bueno y con lo malo.
0: Sí, sí.
1: I tot això estava. Sí, però sí. Aquesta, el que és més sorprenent és que després de 36 anys de professió, aquella il·lusió i aquelles ganes davant del faristol no es perden. I no és una cosa que em passi a mi, passa amb molts companys.
0: Que guai.
1: Sí, és molt guai.
0: Això és bonic, perquè sí. Fer alguna que t'agrada,
1: sí,
0: i que sempre puguis fer alguna que t'agrada amb els seus anades i tornades, que això sí, és un gran privilegi,
1: sí,
0: que et desregala el destí o qui vulguis.
1: Sí, donar gràcies a l'univers formar part de...
0: Em sembla super, super xulo. Sí que et volia preguntar una mica, amb aquests anys, jo deia, has fet tots els papers de l'auca, vas començar com a actriu... Aquest és un programa que m'agrada explicar la trajectòria, en aquest cas de la Gemma Ibáñez Escuder. Vaig repetint el nom, per si no em diuen, si t'enganxo a meitat no sé de qui parles. Dic, vinga, doncs jo vaig repetint el nom. Que ens acompanya avui. I vas començar com a actriu de doblatge, que estàvem explicant abans perquè interpreteu, i has acabat també fent altres coses com ser directora o ser professora.
1: Sí.
0: Explica'm què vol dir ser directora i què vol ser... I com afrontes ser professora.
1: Sí.
0: Comencem pel principi.
1: La direcció va venir també una mica per casualitat. Una companya es va quedar fònica, no podia dirigir, em va dir, porfa. I una mica...
0: Perquè el director què fa?
1: El director mira la pel·lícula, decideix quin repartiment fa, que després et volia comentar una cosa més general, val? Uh-huh. Després ho dic. I aleshores doncs fa aquest repartiment. Quan en producció organitzen la sala, de quin actor va i quin actriu en quin moment, doncs el director dona les pautes de com s'ha d'interpretar. És el que més coneix el producte, tot i que sempre anem una mica justos d'informació. Però sí que hi ha una percepció personal. I no és la mateixa per un home que per una dona, per segons quines edats. Clar, no veiem tots la mateixa pel·lícula. Però sí que intentem respectar al màxim aquest original. I donem les pautes perquè aquell company ho faci i ja està. I seguim això. O sigui, controlem una mica el producte. Si hi ha algun error del que sigui, doncs intentem solventar-ho, doncs una adaptació, perquè no només traduïm, adaptem. I això ho fan uns companys que també adapto, text, el text que tingui sentit aquí. Clar. En català o en castellà.
0: Clar.
1: Que una broma tingui el mateix sentit.
0: Clar.
1: No.
0: Clar.
1: S'ha de traduir literalment. Aleshores, totes aquestes indicacions i per què diu això i com ho diu això i per què ho diu en aquest moment són les que fa el director. Guia l'actor, acompanya l'actor perquè no vagi tan sol. L'actor entra, o sigui, entrem, ens diuen qui som, ens diuen una mica de què va el paper i ja està. I comences a sentir un original, sigui l'idioma que sigui, l'entenguis o no l'entenguis.
0: Perquè estàs dient que teníeu falta d'informació, o sigui que heu de ser ràpids.
1: Sí, molt ràpids. Tot això ho enregistrem en res, en poquíssim temps. O sigui, escoltem un parell de vegades l'original, si volem fem un sense so, que és veure la imatge però sense la part auditiva, i així assagem per veure si hi ha algun gest que el podem agafar millor amb la manera de dir, veus aquests, mm-hmm. aquestes coses que faig, doncs igual sí. imatge també és necessari.
0: Els que ens escolteu en ràdio, que òbviament sou la majoria, fa com uns gestos que adapten, no? O sigui, la gestualitat sí. aquesta que acompanya
1: i paro a la una locució. Mica la, sí, la perquè locució. No quedi tot ben dit així, perquè no sinó,
0: pla, que no sigui pla.
1: Això, sí.
0: Em volies dir una cosa general?
1: Sí, et volia dir una cosa, jo t'agraeixo moltíssim, Bego, que jo estic aquí avui per parlar de les meves passions, però sí que sóc una mica la representant de moltes companyes. Uh-huh. Moltes companyes que tenim, actrius, que sí que les fem, però no només les fem nosaltres, sinó que les fan d'altres. Moltes companyes que potser no tindran mai foco. Uh-huh. I som, des de tot, i parleu de dones, en aquest cas, ja em perdonaran els homes, però...
0: Aquest programa parla de dones, sí.
1: Però som des de producció, que el 90% són dones, mm-hmm. producció, tècniques de so, tècniques de mescla, lingüistes, traductores, ajustadores, directores, actrius... O sigui, som un gran grup de gent que fem que una pel·lícula arribi. Clar. I sense cap d'aquests no es pot fer. O sigui, no només la protagonista o el protagonista. Clar. Som tot l'equip, tot, absolutament tot, el que dona la rèplica al protagonista d'estar a l'alçada, d'estar perfecte. I a vegades aquests no tindran foco i la seva feina és complicada, exactament igual.
0: Déu-n'hi-do, no era jo conscient ja. de la quantitat de gent que mou som un molts. Doblatge.
1: Som molts. Clar. I és una màquina que, i a més no hi ha només un estudi, hi ha molts estudis a Barcelona i a Madrid.
0: Clar.
1: Val? I per tant, doncs, les produccions es fan amb una agilitat bastant...
0: Ràpida.
1: Sí, i amb molta exigència dels clients.
0: Això et volia preguntar dues coses. Una respecte a la direcció, que era si hi ha estils de direcció. Ja m'has dit una mica que no és el mateix un home que una dona que no, però volia saber... Tu, per exemple, si veus una pel·lícula doblada ja saps... qui ha dirigit sí. la sala o
1: sí,
0: no.
1: Sí, sí, sí.
0: Com els directors d'orquestra sí. o directores d'orquestra.
1: Sí, mira, una pel·li que vaig dirigir jo, la directora d'orquestra. Sí, perquè, a veure, forma part de la... O sigui, què ens farem? Ens farem la vida més fàcil, no? Sí. O sigui, sí que és cert que un director tria.
0: Clar.
1: I hi ha moltes companyes, companys que poden fer aquell paper. Potser hi ha algú que el vols en concret, perquè és una veu molt habitual i molt característica. Però la resta potser l'han fet dos o tres persones.
0: Clar.
1: Per tant, tu lluitaràs per allò que veus. I què veus quan escoltes la pel·lícula? Una sensació, no? Una sensació. I després hi ha coses que t'arrisques més. Dius, jo aquest, no sé, però treballarem el paper... per intentar-lo treure endavant. Bueno, clar. Per treure-lo endavant.
0: Sí, sí, sí.
1: Val? Aleshores, clar, és com crear un, no sé, una història en paral·lel, mm-hmm. val? Que no se'n vagi de la imatge. La imatge que... suporta moltes coses, i tu amb això sí, també ho sí, veus, no? Sí, o sigui, no només sí, són sí. paraula ara ja. Ara sí, ja és, sí. la ràdio és imatge. Doncs la imatge suporta moltes coses, però el que jo, a mi m'agrada, és que no es noti que està doblat.
0: Clar.
1: Quan algú em diu, ah, eres tu, o ah, ostres, per això és el millor que pot passar, per mi.
0: I ja... no t'he fet la pregunta perquè tampoc sé si és oportuna o no, però hi ha la gent, sobretot que porteu més temps, com tu, que ets una persona reconeguda i amb una trajectòria llarga, teniu com personatges adjudicats que, no sé, jo recordo quan ara es va morir, crec que era Robert Redford, que van buscar el doblador.
1: Sí, Manolo García.
0: Sí, que havia doblat gairebé totes les pel·lícules sí. del Robert Redford. I... que a més me'n recordo que va explicar que mai va tenir l'oportunitat de conèixer-lo, que no...
1: Jo he tingut la sort de conèixer una de les que jo doblo.
0: Sí, però uah, això us passa? Vull dir que agafeu al final personatges... O ara això ha canviat
1: ara una mica? Ara ha canviat moltíssim. Ara ha canviat molt. És que, clar, la quantitat de producció audiovisual o de cinema que es feia als anys 80...
0: O 90.
1: 90. Sí, sí. Ara...
0: Sí, sí.
1: Clar, és que ara amb les plataformes, nou client, nova forma de treballar, noves maneres, i t'has d'anar adaptant a tots els temps que van passant.
0: Clar.
1: Supervivència. I això, abans em preguntaves, doncs la direcció, vaig entrar per aquí i vaig descobrir tot un altre món, diferent, i amb el tema de la formació, si jo havia demanat formació quan jo m'iniciava en tot això, era de justícia. Que quan se'm va oferir l'opció, jo al principi no volia perquè considerava que ja hi havia molts professionals, uh-huh. Però era de justícia que la formació existís.
0: Clar.
1: I és cert, doncs com a qualsevol estudi, que hi ha moltíssima gent que es forma i després alguns es dediquen professionalment a això. És cert que no tothom...
0: Hi arriba.
1: Però sí que és cert que amb la veu vas a tot arreu. I tu has après a utilitzar la teva eina de treball, de feina, en aquest cas, o de vida, no? Per tant, l'has de poder utilitzar.
0: Sí, sí.
1: Molta gent es descobreix, gràcies al doblatge, facetes de la seva personalitat que tenen amagada. Vull dir, ha sigut... I per mi ha sigut un gran aprenentatge l'escola, formar.
0: Gemma, explica'm això de descobrir facetes de la personalitat, sí, a partir de que com parles o com
1: home,
0: dobles.
1: Home, perquè mira, és que clar, quan interpretem et toca fer una prostituta o una monja, una boja, una germana, una innocent, un nen, una nena... O sigui, passes per molts...
0: Rols.
1: I això els alumnes també, clar, evidentment, passen per tots aquests. I tu portes etiquetes i tu et creus que jo no podré fer mai un gest sexual. Clar. Doncs sí, quan el fas, et descobreixes.
0: Que guai.
1: Clar, és per això ens agrada tot tant. Jo crec que ens té enganxat perquè sempre descobrim alguna coseta.
0: Què t'agrada més? O sigui, dels tres papers que fas, quin t'agrada més? O quin ser actriu de doblatge, ser directora de sala, ser professora?
1: Són diferents, però amb el que més gaudeixo és fent d'actriu. Potser també perquè, a veure, la responsabilitat no és tant com a les altres.
0: Clar.
1: I a nivell de professora, la responsabilitat és una altra cosa, però el grau d'energia que tu deixes allà és molt elevat.
0: Clar.
1: Perquè intentes... O sigui, a mi, clar, els meus alumnes dels inicis, els d'ara, jo he canviat gràcies a ells, m'han ensenyat moltes coses, però sí que continuo sent una sergent O'Neill, o sigui, una professora dura. Per què? Perquè respecto moltíssim aquesta professió i l'adoro. I m'agradaria que el futur estigués fet amb professionals que sentissin una mica el mateix respecte.
0: Sí, sí, sí. Me comentaves preparant l'entrevista que des que vas començar fins ara tot havia canviat molt. Una cosa ja l'hem comentat una mica, que era la irrupció de les plataformes.
1: Sí.
0: I el fet de la hiperproducció, perquè ara hi ha molta producció.
1: Sí. La pandèmia ens va trencar.
0: I l'altra era la pandèmia, que era el que et volia preguntar. Que això també ha canviat maneres de treballar.
1: Molt.
0: I ara, això en què ha canviat? O sigui, que prepandèmia, postpandèmia, en què ha canviat?
1: Solitud. Mm-hmm. Independència. Egoisme.
0: No saps dir-ho.
1: No sé com dir-t'ho. O sigui, entenc que la interpretació no és única. O sigui, tu i jo mantenim una conversa i aquí sí. Hi ha uns punts i a part, punts seguits, unes...
0: Sí, sí.
1: No? I un volum i un... Tot sí, això s'ha perdut perquè ara treballem sols.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, clar, jo faig la meva intervenció correctament i el director m'ajuda, vull dir que sí, correcte, però quan després entres tu a fer les teves intervencions, potser hi ha coses que no tenen la mateixa energia que pot tenir ara la conversa.
0: Clar.
1: I això es produïa a sala. Parlàvem i parlàvem amb el seu ritme, amb el ritme de l'actriu original, però la meva companya i jo parlàvem.
0: Clar.
1: I això s'ha perdut.
0: Perquè treballeu com a més sols.
1: Sols,
0: no?
1: Completament sols. Clar, a nivell egoista, home, jo sé que si vaig i tinc una hora amb 20, o sigui, potser faig la feina amb una hora i
0: clar,
1: ja està.
0: Clar.
1: Si després treballo amb dos o tres o quatre persones, igual se m'allarga a dues o tres hores. A nivell de producció és més complicat i a nivell de personal com a actriu també, perquè perdo més temps.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però a nivell de producte, per mi, a nivell de producte, si puc, dirigint, tenir a dos personatges principals junts, per mi és un luxe.
0: No sé si també hi ha hagut com a més varietat, des de que tu vas començar fins ara, del tipus d'origen de les... És a dir, ho parlaves les majors en el seu moment, quan això va irrompir, tot venia molt d'Estats Units, no? Algo de cinema europeu, però jo crec que en els darrers anys, això potser és una percepció, t'ho pregunto, si és així o no, hi ha una varietat molt més a l'abast de tothom de productes de països amb uns
1: sí.
0: idiomes que no són ni l'anglès
1: sí.
0: ni el francès
1: sí.
0: ni l'espanyol, perquè ens
1: sí.
0: entenguem, no? Vull dir que potser has de traduir de l'iraní, o, bueno, sí, del, no sé quines, ara ha quedat fatal, però de l'àrab o del coreà o del...
1: I dirigir pel·lícules així són complicades. Clar. L'altre dia un company em deia que estava fent una brasileña i li sortia Cinto y la madre.
0: Clar,
1: i tots parlen alhora, i és diferent la forma d'interpretar, la forma de dir, després com disparen, cada idioma té ressonadors diferents. Els americans ressonen des d'aquí dalt, les brasileires són una mica així, no? Aleshores, clar, els que sí que ja venim de fer molts mangas i de treballar amb originals estranys, com són això, per estranys...
0: Sí, per la nostra cultura occidental.
1: Per la nostra cultura. Sí. Doncs ja t'adaptes, però hi ha moments que et planteges, ho he de fer així? He de cridar tant?
0: Clar.
1: Vull dir, aleshores sí que és una forma diferent de fer. Cada idioma té les seves característiques i nosaltres ho hem de traslladar a un castellà perfecte i a un català perfecte.
0: Clar.
1: I ja està. I que es perdi el menys possible.
0: I tu agafes carinyo amb algun dels personatges que...
1: Sí.
0: Quin és el que tens així? O més recent, perquè clar...
1: A veure, clar, saps què passa? Que quan és una feina de dia a dia, o sigui... Ara, clar, l'última sèrie que acabo de fer és una dona que se m'assembla... M'identifico molt amb ella. Uh-huh. Aleshores, fer un personatge que no és tipus i que tu ets tu i que li passen coses que a mi també em passen...
0: Clar.
1: És com...
0: Connectes.
1: Amb això sí. Però, clar, hi ha personatges que han tingut més ressò o hi ha personatges que m'han costat més i aquests m'han obligat a buscar-me noves maneres de dir. I això, doncs, ostres, també és molt gratificant.
0: També és un repte.
1: Jo no puc veure les coses en el moment. Si he de veure alguna cosa, l'he de veure amb molta distància. Quan no veig sala, quan no veig director, quan no veig res de res. Quan puc ser una espectadora.
0: Uh-huh.
1: Saps?
0: Ara no t'hi he entès. Respecte a valorar la feina que has fet.
1: Sí, de feines. Per tant, i després, a vegades m'ho diu el meu marit, diu, és que has fet avui? No ho sé. Una xula, una cosa molt xula, però, o no, o... Però
0: sí,
1: No ho sé, no portes una... Jo, almenys, no porto un seguiment.
0: Un seguiment. Però, perquè a més deu ser molt variat.
1: Home, de tot, totalment.
0: Deus tenir una feina molt variada.
1: Totalment.
0: No? Que cada dia és diferent, o no, però si fas una sèrie suposo que ja no tant.
1: Sí, no, amb una sèrie ja li agafes, ja, o sigui, ja està, ja saps, ja la coneixes, ja la veus venir, ja la intueixes.
0: I al món, estem parlant amb la Gemma Ibáñez Escudé, actriu de doblatge, directora i professora. En el món del doblatge, Gemma,
1: digui'm,
0: que hi ha tants protes, hi ha molt més protes... masculins que femenins.
1: Per favor. Per això he volgut fer un homenatge a les meves companyes, sí. Sí. Sí, hi ha sigut, o sigui, jo que vaig començar als anys 89-90 en una professió molt masculina, molt, amb molta testosterona i amb unes estructures molt rígides on que et fessin un piropito a la sala.
0: Sí, sí. La nena.
1: Sí, t'havies de sentir agraïda.
0: La nena.
1: Saps? Ara jo crec que no passa amb els meus companys joves, no, jo crec que no, companyes no els hi passa.
0: A la societat del moment també.
1: Crec que
0: al final
1: ha canviat molt.
0: Vull dir que crec que no era com molt diferent d'altres àmbits de la societat del moment.
1: No, era la nostra professió és una petita mostra de com és el món.
0: Clar.
1: Una petita mostra.
0: Però jo deia una mica en el sentit de que segurament a les pel·lis surten, hi ha més feina per homes que per dones,
1: sempre.
0: Perquè hi ha més homes veus
1: sempre,
0: a doblar.
1: Sí, sempre. Una pel·li, o sigui, sempre hi ha policies, 80% homes, i la inspectora.
0: Clar.
1: I la mujer de... Però, sí. M'entens? O sigui, en general, policies, bombers, ejército...
0: Clar.
1: Jo hi he arribat a ser l'única dona en una pel·lícula, l'única dona...
0: Déu-n'hi-do.
1: Imagina't.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tenia res.
0: Tinc l'esperança que comenci a canviar una mica.
1: Sí, ja canvia. Hi ha més directores. Sí, hi ha
0: també.
1: Moltes sèries de gent jove que són...
0: Més igualitàries, diguem-ne.
1: Sí, i inclús sèries molt... Però aleshores es consideren femenines, sèries per dones. I dius, venga.
0: Que això em connecta amb el que parlarem ara, que és l'altra faceta de la teva vida, que em sembla superinteressant. Bueno, no, volia acabar amb una cosa del doblatge, que si no se m'oblidarà, jo ho tenia que apuntat. Preparant l'entrevista em vas dir que tu tens un tipus de feina que, bueno, ho expliques tu, que no cal que ho expliqui jo, ho expliques tu, que no és sempre lineal en intensitat, sí, i que, per tant, per tu la formació en continu, més enllà de ser mestra, de ser professora, de formar-te tu mateixa, sí, ha sigut com un leitmotiv a la teva vida sempre.
1: Sí.
0: No? Vull dir que sempre s'ha posat molt per la formació, també.
1: Sí.
0: I em vas dir una frase que m'agrada molt. L'èxit real és mantenir-te.
1: Sí. Sí, això puc dir això, ara, venga, que porto 36 anys de professió. Sí, és un èxit, és un èxit. Que no ho penses, quan comences? Quan comences penses que l'èxit és que et surtin totes les protes del món mundial. I després te n'adones que està molt bé això, però, i si surten, perfecte, però seguir... Jo tinc companyes que són meravelloses que ja no han fet mai més doblatge, o perquè s'han cansat, o perquè han tocat altres pals, o perquè s'han cremat... No sé els motius,
0: sí, sí, sí.
1: Però hi ha gent que ha desaparegut, o hi ha gent que s'ha quedat malament de veu, de tant forçar, 50.000 coses. Però sí, mantenir-se, o sigui, aplaudeixo totes les meves companyes que vam sortir de la mateixa escola i que encara hi som.
0: Encara hi sou.
1: Sí.
0: Com cuides la teva veu?
1: Doncs no fumant, no posant-me davant dels aires, vaig sempre amb mocador, bec aigua i la vaig hidratant constantment. I després, doncs, bueno, en aquesta formació vaig fer un curs de voicecraft, que és saber on, des d'on col·loco la veu, què faig quan faig...
0: Un curs de, torna-m'ho a dir, això.
1: Voicecraft.
0: No havia sentit mai a la vida.
1: Jo ho vaig sentir a La Voz.
0: Ah.
1: A la Helen, una primera professora
0: que és un programa de tele, no?
1: Sí. Ella feia això. Jo vaig dir, ho trobo molt interessant.
0: I es tracta de saber?
1: De saber col·locar el ressonador que et deia a diferents llocs. Entendre què estic fent amb la meva eina quan parlo, no?
0: Clar.
1: On l'estic col·locant, perquè... Moltes hem fet nens durant molts anys, aleshores col·loques la veu en un lloc concret, no? Què faig? I com ho faig per no fer-me mal?
0: Clar.
1: Doncs és una mica això.
0: Això dels nens també ha canviat, no?
1: Ara ja... Sí, ara ho fan nens. I espero que d'aquí poc ho faci la IA. És l'únic que espero que faci la IA, perquè els nens que treballin no ho trobo bé.
0: Sí, això és complex, amb el món de la publicitat.
1: Home,
0: també.
1: Ho trobo fatal.
0: Sí, però bueno, és complicat. Lo de la IA, que no ho hem parlat.
1: La IA, no ho sabem.
0: Què farem amb la intel·ligència artificial que
1: no sé.
0: Imita veus i que tothom t'avisa? Cuidado, cuidado.
1: Sí, a veure, sí, he vist coses fetes per companys que ja no hi són, que dius, uau, que peligro. De fet, mira, volia parlar de DUP, que és la nostra associació, que ha fet 7 anys ara.
0: DUP, què vol dir? Dobladors?
1: Units de Barcelona.
0: Units de Barcelona.
1: Que és la... Bueno, una associació molt jove, després de moltes coses que han passat per intentar estructurar i que no se'ns escapin moltes coses que ja hem perdut amb els anys, davant la IA, doncs també s'està fent un moviment important per protegir-nos.
0: Clar.
1: Però, clar, agafen la teva veu, la meva, les barregen i en creen una de nova.
0: I els drets d'autor no calen, llavors. Bueno, els drets, diguem-ne, d'imatge o de...
1: Sí.
0: D'autoria.
1: Sí.
0: No? És molt difícil.
1: Sí.
0: O sigui, és una entitat jove que tu també hi estàs posada.
1: Sí, bueno, sí.
0: Déu-n'hi-do, sí que fas coses.
1: Sí, crec que el futur d'aquesta feina s'ha de...
0: Defensar.
1: Sí.
0: Bueno, jo crec que el repte... Sí, però en el vostre cas és veritat que la veu és complexa perquè... Bueno, a mi m'al·lucina això, la facilitat amb què... s'està veient, no? Que, bueno, i les fotos també, que al final... és que estava mirant a la Eli, la nostra companya, perquè anava a anar a les dones amb història, però no, perquè m'he deixat de parlar del Domino. No, anàvem a parlar d'una dona dobladora, però en parlarem després.
1: Vale.
0: Però anem a parlar del Domino. La nostra convidada, la Gemma Ibáñez Escudé, a banda... de ser actriu de doblatge i moltes més coses en el món del doblatge, fas un esport, perquè és un esport, és un esport, no?
1: No ho sé.
0: Com les, els
1: sí,
0: escacs.
1: Sí, ho seria.
0: No? Com
1: sí.
0: Els escacs.
1: Sí, no? Sí, sí.
0: No sé, és que no sé com dir-ho, és un joc de taula...
1: No ho hem aconseguit, es va intentar, però no es va aconseguir perquè hi ha un factor sort, que són, depèn de les fitxes, i aleshores...
0: Vale.
1: Per aquí no ho vam aconseguir.
0: Les escacs no estan de sort.
1: I després un tema d'homes i dones.
0: És que això és el que volia que expliquessis. Tu ets jugadora professional de domino, que vol dir que vas a campionats, que sí. No sé si hi ha federació o no...
1: Sí, sí, sí, la Federació Catalana de Domino, sí.
0: De domino, que és... bueno, jo crec que és un... És un una, a veure, com ho diríem, una especialitat o una... pràctica, no em surt la paraula ara, que jo crec que molt circunscrivim o a l'àmbit privat o a l'àmbit, no sé com dir-ho, sí...
1: Homes i bar.
0: Homes, sí, i bar.
1: I tasca.
0: Sí, sí.
1: I vell.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, me va sorprendre molt. Sí, sí,
1: sí. Ja ho sé.
0: Explica'm això. On comences amb el domino? I per què per tu és important explicar perquè el domino és molt més que aquesta
1: molt
0: imatge
1: més.
0: Que tenim?
1: Molt més.
0: Tots plegats.
1: Molt més.
0: Una disciplina, no em sortia la paraula. Una disciplina.
1: Doncs començo una mica perquè un amic jugava amb la colla, jugava amb el domino, a cartes, a daus, billar, i va, però d'aquella manera. I un em va dir, hi ha una escola, o hi ha un senyor que dona classes de domino, perdona, i em vaig apuntar. La curiositat a mi m'ha matat sempre. Bueno, o m'ha donat vida, no ho sé. I sí, sí, allà se'm va obrir una finestra. O sigui, allà vaig descobrir que allò no era col·locar petito com petito fitxes que s'assemblen, no, era crear una estratègia, era desenvolupar-la, era saber perdre en un moment donat quan tens un mal joc, era veure, entendre què vol dir tenir un mal joc, era entendre't amb un company, era saber quina posició a la taula jugaves, era aprendre a sumar, pràcticament. Sumar, restar i dividir.
0: Clar, perquè has de comptar les
1: fitxes que hi ha per als...
0: I això de sortir, que m'ho vas explicar l'altre dia i em va semblar supercuriós, que jo no ho sabia, es juga en parella...
1: Sí, es juga en parella.
0: I no sempre estàs en la mateixa posició de sortida,
1: no,
0: evidentment, no? Que això depèn de... O sigui, com el tennis, no? Se sorteja...
1: Sí, la primera vegada.
0: La primera vegada, qui treu, o sí. Campo o bola, o...
1: I a partir d'aquí ja va en bordre, i tots
0: clar.
1: Tenim les mateixes oportunitats. Una partida a nivell de campionat dura una hora,
0: sí.
1: Una hora de concentració absoluta, una hora de confiança total. De dir, si el meu company no m'ha donat aquesta fitxa, vol dir que no la té. Si no la té ell, qui la té?
0: Clar.
1: I de descobrir on està.
0: Sí, sí.
1: Tot això només amb temps de pensada... Bueno,
0: Déu-n'hi-do.
1: És un món. Ara...
0: I per què creus que tenim aquestes creences tan equivocades de lo que és aquesta disciplina?
1: Home, perquè és com tot. O sigui, una cosa és jugar i l'altra és competir. Hi ha la gent que juga en el bar, doncs molts col·loquen fitxes.
0: Clar.
1: O sigui, i no és... No,
0: bueno, és en plan amateur.
1: Ja està,
0: sí,
1: o sigui, no...
0: Sí, sí, com anar a pilotejar,
1: sí,
0: o anar a fer les
1: canastes. Exacte,
0: no?
1: O sigui, o jugar un partit oficial.
0: Clar,
1: clar, aleshores, hi ha molta gent que juga només a això, de forma amateur, però quan tu entrenes per competir, és una altra cosa. Jo per mi ja no barrejo, ja separo les coses, ja no és jugar a domino, és competir.
0: Clar.
1: Val,
0: i
1: aleshores
0: i el
1: sí
0: paper
1: vaig,
0: de les dones en aquest món?
1: Buah.
0: Estupenda.
1: El paper de les dones quan jo vaig començar, que tenia uns 20 i pocs anys també, doncs només jugàvem unes 5 dones o 6. I havia...
0: A Catalunya estem parlant.
1: Sí, a Catalunya és la comunitat que més dones ha jugat.
0: Uh-huh.
1: Però hi havia un premi que es deia premi a la parella mixta i premi a la parella femenina, que el teníem, i jo havia guanyat premis a la parella mixta perquè jugava amb un company, quedant setena. Això volia dir que m'anava a casa amb un trofeu i diners, i el quart, cinquè i sisè, no. Només perquè havia jugat aquell home amb una dona.
0: Clar.
1: Segons en aquella època es deien, era per promoure el domino. Jo em girava i veia que hi havia dones jugant. Per tant, què has de promoure? Qui vulgui jugar, juga, i qui no, no, ja està. Per promoure,
0: o sigui, era una mesura que volia promoure, però el que generava era una desigualtat.
1: Home, per mi sí.
0: Clar.
1: Les dones em deien, calla, calla, tu calla, tu calla. Ja va bé. Però és igual, era una desigualtat per mi. Primer campionat d'Espanya que vaig, em sec a una taula, és amb un sevillano, i em diga, esto es una primera vez que me siento una mujer jugando al domino.
0: Va posar aquesta veu, no m'ho diguis.
1: Més o menys. Em va costar entendre exactament igual. No havia jugat mai amb una dona, estava com al·lucinant aquell home.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, les úniques dones que hi havien eren de Catalunya, eh? La resta de comunitat, ningú
0: això
1: portava dones.
0: Això estic parlant fa molt de temps, Gemma.
1: Estic parlant dels anys 98.
0: Bueno, és temps, però tampoc tant. Vull dir, a veure, al final...
1: Sí, abans del 2000, sí.
0: Abans, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Vull dir, no estem parlant del segle passat. Estem parlant... Bueno, sí, sí, del segle passat, però diguem-ne final.
1: Sí, sí. Sí, i principis de... Sí, principis dels 2000.
0: I al final heu aconseguit? Perquè, clar, el domino,
1: al final... Tenim una...
0: Clar, a diferència d'altres esports, on sí que hi ha una diferència que ve determinada per la genètica... Per la genètica, pel físic. Entenc que el domino no cal.
1: No.
0: Perquè...
1: No, al contrari.
0: No sé si als escacs hi ha segregació per sexes.
1: No, em sembla que no, però no. Al contrari. O sigui, tenim una... I és cert, això, una intuïció... que no tenen els homes. I el que sí que he vist, jugant amb homes, és que ells, a nivell de matemàtiques i de sumes i de imatge visual de les fitxes, del que són els números, ho dominen, almenys en el meu cas, infinitament molt. Però, en canvi, la percepció, les sensacions... D'això no saben de què els hi parlo.
0: La intuïció.
1: La intuïció. Aquelles energies que dius, ara s'ha d'esperar... Això.
0: Sí, sí. I em deies, seria important que... Perquè el domino serveix per moltes coses que t'ajuden a la vida.
1: Sí.
0: I que seria important que es promocionés més amb tots amb uns àmbits, diguem-ne, que no fos... o sigui, pues això, com es fa amb altres disciplines, no? A nivell escolar o a nivell...
1: Sí.
0: Que no passa.
1: Les Canàries em sembla que ho tenen a les escoles, eh? Com a assignatura. Com a...
0: Perquè què t'ensenya la vida, Gemma, el domino?
1: A compartir, entendre que a vegades guanyar no és guanyar. A vegades és perdre de poc. Perdre de poc. Perdre de poc i quan toca, guanyar. I guanyar de molt. Yeah. Entendre't amb una altra persona, a respectar, a saber en quina posició estàs, que a la vida no sempre estàs a la mateixa,
0: clar.
1: I saber-te situar. Ara sóc el postre. Ara no tinc el foco. Ara sí. Ara tinc el joc per dominar. Ara no.
0: Sí, sí.
1: Ara he d'ajudar el meu company perquè guanyem els dos. I aquestes coses, i després sobretot la part de números, de sumes,
0: de ser ràpid a nivell mental.
1: De ser ràpid. De construir com una estratègia i desenvolupar-la.
0: Déu-n'hi-do, m'ha semblat superinteressant. I fas és molts molt campionats xulo. Al cap de l'any?
1: Mira, ara tenim el meu equip, que és el Canyelles, amb el meu capità, que l'adoro, el Vicente Martínez.
0: Però anem quanta gent sou amb un equip? Quanta gent sou?
1: Doncs molts, perquè cada equip té... Bueno, en aquest equip té com diferents nivells. I aleshores juguem...
0: Però és un club, diguem-ne.
1: Sí, sí.
0: Bueno, un...
1: Sí. I ara tenim el cap de setmana del 6 de desembre, anem a Lanzarote a jugar al campionat d'Espanya.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Bueno, això, a més, no deu tenir edat, diguem-ne, no? Perquè no és físic, per tant...
1: No, que va. No.
0: Vull dir que pots trobar-te de... O sigui, que els competidors no van per... O sigui, deuen anar per nivell, però no tant per...
1: Els que estan allà són bons jugadors.
0: Yeah. I hi ha molta afició, tu creus?
1: Sí.
0: Això és només una cosa, diguem-ne, de la península ibèrica, o és europea, o és països occidentals...
1: Campionat del món es juga aquí a Catalunya el mes que ve, campionat del món, i venen dominicanos, cubanos, aquests són els millors, però són grans jugadors i grans tramposos. Per tant, tenen més poder.
0: Sí, es fan trampes al
1: sí,
0: sol.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Això mira, això no m'agrada tant, eh?
1: Però a la vida hi ha trampetes,
0: Sí, sí, a la vida passa saber detectar-les i després també a la vida passa que tu has de moure't amb les fitxes que tens.
1: Sí.
0: O sigui, les fitxes que et dona la vida són les que has de jugar.
1: Sí.
0: No tienes otra.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí jugar amb un somriure.
1: Exacte.
0: Anem a entrar, Gemma, amb la secció de Dones amb Història. que em portes una dona superinteressant. Jo no la coneixia, t'he de dir, me l'has fet descobrir. Bueno, perquè al final cadascú tenim els nostres mons, sí. I jo el món del doblatge, bueno, et conec a tu ara, però hi ha algú més, però sí. no és un món amb el que potser perquè ho equiparo una mica amb els traductors, no? El vostre paper històricament ha sigut com més amagat.
1: És que no hem de destacar.
0: No?
1: No.
0: Sí.
1: No se'ns ha de veure.
0: No, però trobo que està bé també saber que hi ha una persona que és actriu de doblatge, sí. O que fa, no? No sé. Però si ho deia, anem a parlar de la Montse Miralles Brugués.
1: Sí.
0: Montse Miralles Brugués, que és actriu, dobladora, directora de doblatge, com tu.
1: Anava a dir,
0: que ho tinc apuntat, eh? Perdó. Ho anava a dir, sí, que ho he llegit malament. Ho he llegit, diguem-ne, amb un temps temporal que no era, que no tocava, perquè ella va néixer a Barcelona el 23 de març del 1956 i va morir, doncs no fa gaire, no. I molt jove, per cert. Mm. Bueno, a mi em sembla jove, 67
1: molt
0: anys.
1: Jove.
0: El 13 de març de 2024. Per tant, és bonic també que la portem avui aquí, sí. I que la recordem. Ella va ser una dona referent, perquè va estar més de 5 dècades al món de la interpretació del doblatge. Va fer també, com tu, la direcció, les adaptacions, no? Això que feu, sí. D'adaptar per el doblatge perquè sigui el més fidedigna a la pel·lícula que esteu fent. I era un sector, no?, que les dones tenien poca visibilitat, ja ho has explicat molt bé, i ella va ser una de les primeres dones, si no la primera, a dirigir el doblatge amb una empresa que es deia, amb un estudi, a Sonobloc,
1: sí.
0: Que era un estudi barceloní que va participar en nombroses produccions de cinema en català. I ella va començar bueno, a ser responsable de direcció de doblatge molt jove, amb 26 anys.
1: Sí.
0: No? Era molt jove. M'ha interessat molt aquesta part del català, no? Perquè això no ho hem parlat, que vosaltres també heu viscut aquesta introducció de la llengua,
1: sí.
0: que per sort,
1: sí.
0: S'ha pogut fer en els darrers 30 anys, no? Bueno, des que hi ha democràcia,
1: sí.
0: I que la sèrie d'Ales, jo me'n recordo.
1: Ella era la Pamela.
0: Jo això sí que em va impactar, t'ho he de dir, perquè va ser la TV3 per primer
1: Pamela,
0: cop, no?
1: Pamela, tu un pandó?
0: Sí, va, sí. Ser bastant impactant, no? El seu pare era director de teatre i la seva mare era cantant, per tant, ella sí que venia d'un,
1: sí, venia
0: món
1: del
0: així,
1: món.
0: No? I ella va començar professionalment al teatre primer,
1: sí.
0: Però als 19 anys, que va fer la primera pel·lícula, i no es va poder doblar ella mateixa, això explica, i es va estrenar amb un altre actiu posant-li la veu. I llavors ella va pensar, això no em tornarà a passar mai més, i es va començar a posar amb els temes de doblatge. Per què has triat
1: la Montse? Perquè la Montse ha sigut una de les persones més lluitadores i reivindicatives d'aquesta professió, una dona molt de caràcter i de les persones que he conegut en la meva vida més generosa, però sense ser... saps què et vull dir?
0: Sí.
1: Una dona que entregava les coses sense esperar absolutament res a canvi. La Montse va passar...
0: Sense egos.
1: Gens. Tenia les portes de casa seva obertes. Si tu li deies que et faltava alguna cosa, ella no trigava en deixar-te el que necessitessis, però sense esperar reconeixement. Ho feia d'una forma molt altruista. Va passar una època molt complicada, la Montse, i va estar bastant fotuda. Va aconseguir sortir d'allà i refer-se, i ara estava en un moment molt maco. Era la directora de l'hotel Bodeville, es deia, no me'n recordo com es deia. Bueno, estava en un moment molt, molt més calmada, molt, mm-hmm. molt més... o conformada. Tampoc no et sé dir què, perquè va ser dur. Va ser de les persones que més va

0: principi, no? Clar, ella venia d'una època potser que va doblar el català actrius com Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sofia Loren, Kathleen Turner, sí que li posaven sí, com a... Sí. Com a... més, no sé. I explica en una entrevista que una de les feines, aquesta doble funció, que no sé si a tu també t'ha passat, no?, de fer la direcció, en aquest cas en versió catalana, de Casablanca, i a la vegada posar veu a la Ilse Lang, que era l'actriu Ingrid Bergman, o sigui que has de fer dos papers de, en una mateixa cosa. Això també t'ha passat
1: sí,
0: a tu?
1: Sí, m'ha passat, sí.
0: És difícil?
1: Sí, perquè trobes a faltar, o sigui, la figura del director.
0: Clar.
1: O sigui, la persona...
0: T'autodirigeixes perquè sí, ens entenguem.
1: Sí, però és allò, la necessitat de dir, estarà bé? I per tant, tu mires encara molt més.
0: Clar. I ella sí que defensava que en el doblatge havies de formar-te en interpretació, que primer calia formar-se com a actriu i després aprendre la tècnica específica del doblatge. Tu has tingut un altre itinerari.
1: Sí. Jo, la interpretació com a tal, la que utilitzem en el faristol... Evidentment, utilitzem el cos, evidentment, sí. Però per treure un altre tipus de resposta, no clar. Perquè sigui visual,
0: clar.
1: Sinó auditiva. Clar. I, sobretot, i ara, per exemple, que diuen que els nens no saben, no interpreten, no saben llegir, sí. Doncs és una mica això, no? O sigui, l'exercici més important per mi és entendre què cony estem dient. I des d'on estem dient les coses, en cada moment que ho diuen. Bueno, nosaltres... perquè ho interpretem
0: del
1: que veiem.
0: I el... és més difícil la comèdia o el drama? O quin és el gènere més difícil de doblar?
1: Jo crec que sempre és més difícil fer riure que fer plorar.
0: Clar. I l'idioma més difícil?
1: El català.
0: Sí?
1: Sí, molt més complicat. Però, a veure, és el
0: o
1: meu idioma.
0: Doblar el català? És sí. A dir, el castellà, per exemple?
1: No, o sigui, quan doblem en català tenim sí. Moltes més dificultats que en castellà.
0: Ah, això pregunto. No, jo preguntava des de quin idioma t'és més difícil doblar. De l'anglès, del coreà, del...
1: Sí,
0: o qualsevol
1: potser,
0: altre.
1: Potser aquests, els que són els més els asiàtics, perquè no saps exactament... Tenen una forma molt diferent de dir.
0: Clar.
1: Des de volums a ritmes i no saps exactament. Aquí sí que el director és fonamental. Clar. Que digui per aquí o per allà.
0: Clar. I el català què és? Per un tema de vocabulari?
1: De vocabulari, de fluïdesa, de que després... O sigui, ara ja hauré dit animalades. Davant del faristol no n'he de dir cap, perquè clar. Si no he de tornar a l'estudi a repetir.
0: Clar.
1: Allò, no? Per tant, i anem supervisats per un lingüista abans no arribar a TV3.
0: Això està bé.
1: Sí.
0: També em sembla.
1: Però en castellà no passa.
0: Clar. Bueno, clar.
1: Que potser també hauria de passar.
0: També hauria de passar. Anava a dir, pues no sé per què no, perquè ja et dic jo, que sí que me poso orella, jo també faig, a vegades faig castellanades, perquè a més jo no sóc catalana, o sigui, jo no sóc nascuda a Catalunya, però...
1: No se'n nota.
0: Tinc el C2 de català, que he estudiat molt. però vull dir que sí que jo en castellà que em poso orella, no? Penso, mare, sí. Que hi ha vegades que dius la veritat. Ella explicava això que dèiem abans, no? Que alguna vegada l'havien reconegut pels carrers per només per la veu i que, bueno, que això li feia una certa gràcia. I també va ser militant del doblatge en català i va participar en la campanya Donem la cara pel doblatge, que la va organitzar l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Bueno, Premi Arlequí al Professional de l'any 2019 i una dona molt referent pel que veig, no? Dins de la vostra, dins de la vostra feina, que també mai va deixar de formar-se, com tu. Sí. O sigui que tens molts...
1: Tant de bo,
0: moltes connexions.
1: Tant de bo m'assemblés a la Montse, la meitat de la meitat, perquè de debò que era una dona extraordinària.
0: Que bé, doncs està molt bé que la recordem. A mi m'agrada recordar més que no la coneixia, o sigui que em sembla estupendo. I amb això entrem amb l'últim 5 minuts, que no ens queda res,
1: ja?
0: Amb la Gemma Ibáñez Escuder, actriu, directora, professora de doblatge i jugadora professional de domino,
1: sí.
0: No? Que jo volia preguntar-te, en aquests 5 minuts que ens queden, altres coses que així són com a més mundanes. És a dir, tu quan no dobles i no jugues al domino, què fas? O què t'agrada fer?
1: Home, estar amb el meu marit, la meva família, els meus amics, fer ceràmica, m'encanta.
0: Ah, sí? Fas ceràmica?
1: M'encanta la ceràmica.
0: Què em dius?
1: Sí, m'encanta. Sí, sí. I estar a Benifallet, que és el meu poble, segon poble d'adopció, on allà només hi ha 700 habitants i la meitat són amics, i estem molt
0: Gran
1: tranquils
0: Pobla.
1: I molt bé.
0: Gran sí, Pobla, Benifallet, sí, Terres sí, de l'Ebre. Sí. A mi m'agraden molt les Terres de l'Ebre. Són molt maques. Ceràmica, com és que has arribat a la ceràmica?
1: Mira, per casualitat...

0: Vaig enfadar amb els meus companys de dòmino, perquè sempre es discuteix, jugant a dòmino i a, en els entrenos.
1: Tens temperament.
0: Sí, home, i tant. Mala hòstia, diuen. I sortint d'allà, hi havia una escola de ceràmica, i vaig dir, ah, a veure, i em vaig apuntar. I vaig deixar de jugar a dòmino, i vaig començar a fer ja a ceràmica, però el dòmino entreno a casa i entreno en el meu club.
1: Clar.
0: Vull dir, no en aquell bar.
1: No en aquell bar.
0: No en aquell bar, utxu.
1: No sé jo si el domino aquí, encara si es juga als bars, ho has dit abans, no?
0: Sí.
1: Però potser no tant a l'àrea metropolitana, o sí, també, no sé, no sóc conscient jo.
0: Sí, aquí jugaven, em sembla, eh?
1: Ara mateix
0: aquí,
1: no.
0: Sí.
1: I on te busquem, a la platja o a la muntanya? Bé, ja m'ho has dit que a Benifallet potser hauríem de dir al riu, no?
0: Al riu, a l'Ebre, a l'Ebre, ara a l'Ebre.
1: A l'Ebre.
0: Però he passat per tot, eh? La meva mare és de Boí i el Boí també ens ha tirat molt durant molt temps i hem estat estiuejant a Sant Pere de Ribes, als Sitges, Vilanova i tota aquesta zona, que també i allà tinc amics.
1: Jo també.
0: Vull dir que a tot on hi hagi divertimento, allà em trobaràs.
1: I què et queda per fer amb el món del doblatge? O què t'agradaria?
0: Arribar a la jubilació. poder-me jubilar fent això, deixar contribuir a fer que aquesta professió perduri i sigui digna.
1: Però això ho dius perquè li falta un pelet de reconeixement, creus? O per als reptes que tenim al damunt tecnològics?
0: Pels reptes i per veure com evoluciona tot, però intentar mantenir-la. No estem, per molt que doblem per plataformes que treballen a tota Europa, no estem a nivell europeu.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, doncs una mica dignificar, aconseguir un conveni amb cara i ulls,
1: lluitar,
0: intentar ajudar que les coses siguin
1: una mica millor. I a les noies que tens d'alumnes, aquests últims minuts que tenim, quins consells els hi dones que a tu t'han servit dins que, de la vida i de la professió?
0: Que s'escoltin, que no s'enganyin, sí, i si no, no.
1: En todo.
0: En tot, o sigui, no t'has d'enganyar ni amb feina, ni amb parelles, ni amb amics, ni amb res.
1: Ni amb la vida.
0: Sí, i si no, no, i no passa res.
1: Saps
0: perquè que segur que trobaràs el què.
1: Segur que el domino te dona unes altres fitxes a la següent partida.
0: Segur.
1: I pots tornar. Em sembla superxulo. No hem dit cap personatge que hagis doblat i que et puguem reconèixer. Digue'm algun, va, aquest últim minut que queda. Amb què? Bueno, explicaves la sèrie aquesta, la Meis...
0: La Meisa, la meravellosa Mrs. Meisa, vaig fer la Susie, que era un home, era com un home, era un home, sense mostrar emocions i sentiments. Una sèrie meravellosa i complexa, tant la direcció com la interpretació, però meravellosa. Clar, pels més joves vaig fer la Kagome de l'Inuyasha, pels més joves encara ara que penses, com pot ser fa 30 anys d'aquella sèrie?
1: Déu-n'hi-do. Doncs, hem de dir l'última que ens hem d'acomiadar. Algú més?
0: No sé, Cuento de la criada, Lucifer...
1: Bueno, t'haurem de buscar, t'escoltarem i et buscarem. Gràcies,
0: sí,
1: Gemma.
0: Gràcies a tu, Bego.
1: Ha sigut un superplaer tenir-te aquí.
0: També.
1: Molta sort i molts èxits amb el Domino també.
0: Vinga.
1: I res, a qui ens escolteu, com sempre dic, gràcies per ajudar a conèixer heroïnes quotidianes allà on potser no les aniríem a buscar mai, i estem al segle de les dones, però queda molta feina per fer, així que aquí seguirem fent xarxa. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs contra la decisió del Suprem d'aturar cautelarment el dret de vot de la llei de nets, segons fons el Ministeri de Presidència. La norma atorga el vot a tothom que ha aconseguit la nacionalitat espanyola o està en tràmits d'aconseguir-la per ser descendents d'exiliats espanyols. La mesura cautelar de l'alt tribunal paralitza la inscripció de persones a les quals s'ha atorgat la nacionalitat espanyola al cens electoral de residents absents a l'estranger. El Suprem va justificar la mesura amb l'argument que la llei pot alterar i afectar el cens, però l'advocacia veu excessiva la decisió. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits per abordar la situació de l'educació per aquest divendres al matí. El president ja ha fet arribar una invitació a tots els presidents de grups parlamentaris que podran anar acompanyats dels seus portaveus. Alguns grups ja han avançat que no assistiran a la cita, com és el cas del Partit Popular. Per cert, que Illa avui ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Sortint de la reunió, ho ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niu.
2: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha estat condemnat a pagar 3 milions d'euros a la promotora immobiliària Camier 2000 SL per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial. La resolució posa punt i final a un llarg litigi de fa 20 anys que s'arrossega per afrontar el pagament. L'Ajuntament ha anunciat que portarà al ple aquesta setmana el primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta. I l'Audiència Nacional ha decidit ampliar la investigació per l'abordatge de la Global Sumut Flotilla de l'octubre passat. S'ha conegut avui, el jutge accepta els recursos de les acusacions, inclou a la causa, a més de detencions il·legals, possibles delictes de tortures, lesions i danys comesos a bord dels vaixells de bandera espanyola. I Torredembarra mostra el seu rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet a EDIF per reduir la contaminació acústica en aquesta línia de la costa.

0: Informació local.
1: Repassem activitats de festa major marcades en el proper dissabte. Una de les novetats d'aquesta festa major és que es recupera la trobada de vehicles clàssics i esportius que podreu veure el dissabte de 9 a 1 a la plaça de la Llibertat. També hi haurà portes obertes al Foment dissabte al matí o simultànies escacs al passeig del Terraplè. Un clàssic de festa major, doncs el camell, que rebrà els infants que vulguin donar-li el xumet a la plaça 1 d'octubre a partir de les 11 del matí. També dissabte també hi haurà vermut electrònic de festa major al Parc de Llobregat i a la tarda correcuita del petit camell a les 5 de la tarda amb sortida des de la plaça de la Vila. A la plaça de la Llibertat també hi haurà concert Ritmes del Món a la tarda de dissabte i a la plaça Vicenç Fernández concert flamenc. També vespre musical a la Federació Obrera. Força proposta musical per dissabte a la nit. També el camell, una de les clàssiques sortides del camell per la festa major, serà aquest proper dissabte a partir de 8:45 del vespre. I els concerts de dissabte a la nit es concentraran novament al Parc del Llobregat. Començaran a les 10 de la nit amb un tribut a Amaral, a les 12 a Llioli i de després, tot seguit, hi haurà concert amb DJ. Ofertes musicals de dissabte al Parc de Llobregat. Diumenge, doncs, un clàssic també, trobada de gegants i capgrossos. També hi haurà taller de gospel a la Federació Obrera. I de cara a la tarda, vespreig inclusiu que organitzen Enreda't de 5 a quarts de 8 al Bacus Molins. També hi haurà el campionat d'estirar la corda a la tarda a la plaça de l'Església o un altre tarder, en aquest cas organitzat per l'Enxuscat a la plaça del Mercat. També hi haurà Ana Blasco en concert a la plaça de Llibertat, organitzat per l'Església Evangèlica, o a la Festa Major al Foment, que continua amb la programació habitual, per la Festa Major Impro Show el diumenge. La programació de diumenge s'acabarà amb l'Esbar d'en Saire, que farà la seva actuació de Festa Major a la plaça de la Llibertat, com és habitual, i la programació de Festa Major continuarà el dilluns a la tarda i dimarts dia de Sant Miquel. Ho anirem repassant al llarg de la setmana. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: has desenfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX? Sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, matusseres, matussers, molinencs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món casteller que ens escolta. Som una tarda més a Ràdio Molins de Rei. Avui, sense la presència del Christian, però, i per una vegada, puntual i abans de les 7 i 10, amb la presència de la Lola.
1: Un moment,
0: bona tarda, Lola.
1: Un moment, no, vaig a desmentir. Només vaig arribar tard la setmana passada. Sempre estic ahí a començar el programa.
0: Bueno, això és relatiu.
1: Vull dir, relatiu, és real.
0: Sempre són les 7 i 10 en algun lloc del planeta, clar.
1: Que jo arribo aquí a aquesta hora, que passa que la setmana passada vaig arribar tard.
0: Però sabeu qui sempre arriba a l'hora? El nostre tècnic de so, el David.
1: Tu també arribes a l'hora, o sigui, tu també arribes a l'hora.
0: Jo sí,
1: Adri,
0: sí,
1: sempre.
0: Home, jo la meva esquizofrenia de tenir-ho tot controlat, sempre dilluns a les 9 del matí ja estem aquí preocupats. A més, avui també tenim públic, tenim, perquè Lola hauràs de començar a repartir
1: punts,
0: gaming points.
1: No, i és més, he de donar-li un punt extra a la Ivet perquè m'ha dit que les meves fotos són molt xules. Això porta punt.
0: Jo crec que això ja és, compta com a suborn, però en tot cas tenim aquí per comentar la diada d'ahir, tenim el Pepe. Bona tarda, Pepe.
2: Molt bona tarda.
0: A més, t'estrenes aquí a la ràdio, eh?
2: Sí, sí, primer cop.
0: Sí? Nerviós, content?
2: Bueno, nerviós i il·lusionat. Quan m'ho vas proposar, la veritat que em va fer molta il·lusió.
0: Molt bé, molt bé. Doncs esperem que...
1: Moment. És que t'estàs emportant el mèrit i qui va dir que vingués al Pepe a la ràdio?
0: Jo.
1: Ah!
0: Uf!
1: Adrià, tu i jo acabarem malament.
0: A partir de les 8, Lola, que és que si no, després ens menja el temps i no tenim de què parlar.
2: Després ens paguem fora.
0: Qui no és la primera vegada que ve, que ja repeteix, per tant, aquí punts extra, és la Martina. Bona tarda, Martina.
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí? Molt bé. I ara sí, també tenim una altra convidada, que és també la primera vegada que ve, que s'estrena aquí amb nosaltres. Podem dir el teu nom?
3: No.
0: No? Sí? Tenim a l'Arlet aquí amb nosaltres. Bona tarda, Arlet.
4: Bona tarda.
0: Molt bé, com estàs, Arlet?
4: Bé.
0: Sí? Molt bé. Doncs amb tot això...
1: Jo no estic bé.
0: Presentada la parròquia, doncs a partir de les 8 fem el consultori. Tot això, gent que ens esteu escoltant, benvinguts, benvingudes al Mirant al Cel, al programa més matusser de Ràdio Molins de Rei. Tanquem pinya i comencem...

0: Molt bé, doncs, com ja us podeu imaginar, tots els que ens estigueu escoltant, bé en directe, bé en via Spotify, perquè aquest prometo que el penjarem bastant on time. Bueno. Evidentment, estem aquí per parlar de la nostra festa major i de la diada de festa major. I us vull començar fent una pregunta molt ràpida a la nostra parròquia assistent avui, que és, si em podeu fer una descripció ràpida de la vostra impressió de la diada d'ahir. Què us va generar? Feelings? Sensacions?
1: Jo, molt bona, la sí? veritat. Molt sí, molt, vaig acabar molt eufòric. Em va agradar molt.
0: Molt bé. Ara, després ja entrarem a comentar una miqueta més en detall els diferents castells, no? I una miqueta com va anar. Primera valoració propositiva, Martina.
2: Pues jo, pues, hi ha coses molt positives, però també dic que no va ser la meva millor diada i la pitjor tampoc, perquè hem tingut mals moments, però no ho vaig passar gaire bé.
0: Tu has sortit de plaça, li terminem un braç trencat.
3: No va dir, no t'has trencat res.
0: El teu llit de la pitjor diada està molt avall.
3: Sí.
0: Però bueno, sí, no et vas trencar res, ni tu ni ningú, per sort. I Arlet?
4: Jo bé, tenia moltes ganes, estava nerviosa i em va semblar una bona diada.
0: Molt bé. I Loli?
3: Va començar amb un regust bastant agradolç, perquè a més vaig arribar just quan s'estava muntant el 3-7, per tant m'ho vaig menjant patates només arribar. Però sí que és veritat que va ser molt guai veure tota la continuïtat per anar més cap a dalt i ja després als Jocs Rurals, que ens ho vam passar xulíssim i vam oblidar-nos de totes les penes que havíem tingut durant el dia.
1: Fer una puntualització, jo també agraeixo haver sortit de la diada sencer.
3: La sí, veritat. Perquè és una mica agafe.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Doncs, bueno, una miqueta com començava a pintar la Lola, no? I és que hagi seguit una miqueta les notícies del món casteller o una miqueta les nostres xarxes socials, ja haurà vist, no?, doncs que la diada... era una diada que jo crec a la que arribàvem amb unes sensacions bastant positives, no? Bastant de bon feeling, sobretot si comparem com vam arribar a la diada d'aniversari, no? Una mica després d'aquell assaig amb... De fet, ho va recordar l'Oriol, no? Aquell assaig amb Sant Feliu, que no acaben de sortir les coses. Els feelings, no? Els ànims estaven
1: molt bons.
0: Vosaltres, a mi també, canalla, com veieu com arribàvem a diada?
3: La Martina havia desconnectat un moment.
0: Sí,
3: la Martina havia desconnectat un moment, eh? Perquè bueno, tenim un tema d'atenció, a vegades.
4: Arribava amb moltes ganes, perquè a sobre vam quedar abans per fer-nos les trenes, ens vam pintar tots, o sigui que va ser guai.
3: Veu fer coll abans de la canalla, sí. No? Abans de l'actuació, molt bé.
0: Però, bueno, són coses que passen en els castells, no? El 3-7, que l'hem fet 50 milions de vegades assaig, que s'ha carregat, s'ha descarregat. És veritat que sobre pinya és un mal endèmic que tenim en aquesta colla.
3: Bueno, no? I els nervis, que tampoc n'ajuden.
0: Ens falta, sí, però és un castell que però ni ara ni en temporades passades ens costa preparar-lo sobre pinya, a assaig.
3: Sí, però bueno, també hauríem d'estar acostumats a això, no? Vull dir, també estem acostumats a treballar sense anar a pinya al 3-7 sí. I de portar-lo a plaça igual.
0: Però bueno, és un 3-7 que vam carregar, és el segon castell de 7 que carreguem aquesta, aquesta temporada. Malauradament, pues, una mica mentre es descarregava, no? doncs el vam fotre, ens l'hem fotre pel cap.
3: Sí. Literal.
1: Literalment.
0: Passes que cosen.
3: Sí, sí, totalment.
1: Castells cauen.
0: Per sort, mals, vull dir, mal greu, ningú s'ha... No tenim cap lesionat, no? Per tant, no hem de lamentar cap baixa.
3: Bueno, teníem gent que aquest matí estava tiesa, eh?
0: Bueno. tenim gent que en general viu tieses i llavors...
3: Això és veritat. Això és totalment veritat i ja
0: entre que viuen tieses de general i que era dilluns, doncs clar.
3: També és veritat que ahir corria pel Mercat Negre un spray màgic que va anar repartint-se per tot arreu i que feia pes moltíssim olor. Cosetes,
0: no
3: d'això, va ser...
1: D'això jo no em vaig entrar.
0: Per què no ets una de les persones lesionades?
1: Ah,
3: no, i per què no el va quedar tampoc. Va ser a partir del dinar que l'espray va córrer entre les mans de la gent.
1: Vaja.
0: Però això, 3-7, que malauradament se'ns va caure. He estat abans, mira que volia fer periodisme d'investigació, que evidentment no l'he fet, crec que feia 3 o 4 temporades que no se'ns queia un set. L'últim set que recordo que se'ns caigués a plaça és Esplugues.
3: Sí.
0: Festa Major d'Esplugues al setembre.
3: Sant Mateu, sí.
0: Sí, que la Laia Rossell crec que es va fer...
3: Es va fer mal al braç, que també una altra culpa, però també va.
0: L'Estel crec que també recorda que va ser una dia d'una caiguda on va pillar bastant.
3: És possible, però és que el vam carregar, literalment encara estava la canalla pujada a pinya. Llavors, clar... Cau molta gent, et fas molt de mal.
0: Sí, sí, però en comparació crec que ha sigut un 3 menys lesiva. Sí, menys lesiva.
3: Sí, sí que vam tenir un moment gore, una mica Peter Jackson, perquè teníem un dels ex-matossers a pinya, que ja veníem una ferida de casa, que consti en acte això. I, pobre, se li va obrir la ferida i bueno, hi havia camises tacades de sang per tota,
1: sí, sí,
3: tota
1: bueno,
3: la colla.
1: Hi ha un casteller de Badalona que li va canviar la camisa de color.
3: Sí, correcte, sí. I el Cristian em diu que també va haver-hi d'unificats, va haver-hi la seva camisa, que literal que va ensenyar tot el torso.
0: 3 camises, va fer d'aquella.
3: Sí.
0: Podem fer una pregunta, Martina. Tu estaves eres una de les persones que estaves a dalt del castell, a diferència de tota la resta, que no estava malalt.
3: Literal.
0: Tu estaves de dosos amb la Valèria.
3: Oberta.
0: a més era el primer set que feies aquesta temporada a plaça. Com ho vas viure?
2: Doncs jo estava molt nerviosa al principi perquè, com bé has dit, era el primer d'aquesta temporada. La passada ja havia fet molts, però amb la Laia i de tancada, i aquest era el primer a plaça d'oberta. Molts nervis al principi, però al pujar, al estabilitzar-me allà amb la Valèria, el vaig notar molt bé, molt estable, fins que bueno, doncs va passar el que va passar, però jo crec que la canalla estaven perfectes, el pom estava perfecte i vull felicitar la Valèria perquè és la millor d'estancada.
3: Molt bé, bonic això, eh?
0: Sí. Jo, abans estava també, en recordar-me, l'Aina estava també al pom. Qui era?
3: La cotxadora Aina i la dona de l'Aixaneta. L'Aina va baixar tan pitxi, eh? Vull dir, com si hagués vist ploure.
0: Ei, i després parlarem de l'Aina, perquè va seguir sent protagonista més tard de la Diada. No sé, tu ara, Arlet, en aquest cas no pujaves, però imagino que estaves amb la canalla mirant...
4: Jo gravava.
0: Estaves gravant, eh?
3: No sé com vas poder, perquè jo quan estic fent fotos i veig que la cosa es posa lleig, deixo de mirar i deixo de fer fotos, perquè no puc veure-ho.
4: No, jo vaig gravar i fins que la duna no vas traspassar estava superbé.
3: Sí. Com em va traspassar... O sigui, a baix sí que hi havia problemites, però bueno.
1: Bueno, veia, però deia... no tant, eh? Bueno, jo des de...
3: No, el segon.
4: Jo pensava que, o sigui... que el podíem haver descarregat. O sigui, estàvem totes una mica malament, però la Berta estava torçada, però ens sap que el podíem aguantar, però... No.
3: Bueno, a vegades es treballa molt per pisos, no? I a vegades allò de no passeu cap a dalt o no passeu cap a baix el que estigui anant malament, però, clar, al final pot ser que passin aquestes coses. Vull dir, crec que tothom al final va fer tot el que va poder de si mateix i de si mateixa. I a mi que m'agradaria preguntar, si vaig a incloure així una pregunta, perquè sí que em va arribar per una altra banda, em podríeu dir... així del que recordeu el discurs que vau tenir després de la caiguda? Us en recordeu que us van agafar tots a banda i us van fer un discurs, l'Adriana, no sé si la Laura, la Ivet...
2: La meva mare, l'Adriana, ens va agafar tota la canalla perquè va veure que pues, estàvem així amb neguit, tots així, havia caigut, havíem de seguir l'actuació, i perquè la seguíssim bé i amb confiança ens va agafar tots i ens va dir doncs, que mira que els castells cauen, que no passa res, ha estat un cop, hem de seguir, per sort ningú s'ha fet mal i hem d'anar aprenent del que passa.
4: I també va dir que això sempre ho diu, que em fa molta gràcia, que nosaltres som els que estem allà dalt, saps? Que no tothom està allà dalt i que hem de pensar que hem de demostrar que podem fer més igualment després d'una caiguda.
3: I que som molt valentes.
4: Sí.
3: Perquè qualsevol... Jo crec que una persona gran allà dalt cau i es fa mal i no torna a pujar.
1: No, jo el primer.
3: I aquestes criatures, al cap de 15, 20, 30 minuts, van tornar a pujar un 5 de 6, que com va dir l'Adriana, va ser un xurro. Però ho veu fer superbé, perquè va aguantar perfectament el castell, tot i ser un xurro. Perquè realment, jo crec que és el 5 de 6 més xungo que hem fet de la història. Normal. Normal, òbviament. Però, ostres, demostra encara més... per part de tota la colla, però sobretot de la canalla, de dir, sortim d'una caiguda, fem un 5 de 6, que és un castell amb més complicació, perquè al final són dos castells junts, i tot i així el traiem i el descarreguem i perfecte.
0: És que és molt... I el camp, quan han vingut a vegades, no, doncs l'Adriana i la Laura mateix, però també la Ivet, no, quan han vingut així gent dels equips de canalla, hòstia, en dies com ahir, perquè molts cops no, ens volvim la boca de parlar de la gestió emocional, no, de la gestió de la canalla,
3: totalment.
0: Però és en dies com ahir en què veus que te l'has fotut, que tens en mitja canalla plorant, desmoralitzada, fins i tot en certs moments també els membres de la tècnica, no, que estan una miqueta allà, una miqueta dels nervis, de, o sigui, evidentment la dia del que teníem previst ja no va cap aquí, va cap a una altra banda, hòstia, quan has de demostrar aquest temple, no, aquesta gestió d'ostres, doncs això s'ha tirat endavant, per lo civil o per lo criminal, doncs hem d'agafar la canalla, sí, no? I hem de ser nosaltres els primers que hem de demostrar, no? I que els hem de transmetre aquesta calma, perquè si no...
1: I a més, és que no és el mateix que et passi en el primer castell que en l'últim.
0: Ja.
1: Saps? Perquè en el primer és allà on com bé has dit, que has de demostrar templança i aconseguir que tothom segueixi cap endavant i tothom pugui tirar endavant. I que la gent pugui seguir brillant. Que clar, si et passa en l'últim, doncs no és el mateix.
0: Clar.
1: Perquè després ja el següent que et queda és el pilar, sortir i ja està.
0: Ah, també és veritat que en el primer castell, una de les baixes, no? Una de les que sí que vam haver de lamentar, que vam perdre per la resta de l'actuació, va ser la Paula, no? Que sí que se la vam haver d'endur cap al Brogi per unes proves.
1: Avui me l'he trobat.
0: Jo li he preguntat què tal estava.
1: Sí, estava molt bé. Jo me l'he trobat amb el David i la Marta i els seus pares i molt bé, o sigui, està bé.
0: Des d'aquí, o sigui, crec que una miqueta de repòs, però, no? Però des d'aquí li desitgem tota la prompta.
3: Exacte, no, està superforta.
0: Però clar, això, el tema que et falti una persona, no? Ja també una miqueta condiciona la resta de la diada, clar. Ja no només a nivell anímic, sinó també que tens una peça que ja no podràs comptar. Com a canalla, vosaltres com ho veu? O sigui, ens heu explicat una miqueta, no? El discurs que us van fer les excaps de canalla i també l'equip de canalla actual. Com ho veu viure com a canalla? En plan, la canalla, com, saps? Vull dir, hi havia ànims de sí, tornem a pujar, no, no, igual no en un set, però tornem a pujar, o hi havia més ànims de fins aquí hem arribat, volem anar
2: a veure,
0: a menjar xurros?
2: Jo quan vaig baixar no em vaig fer mal, però em va fer molta ràbia, i més que res el plor i el desànim que vaig tindre va ser de ràbia, de que portava tot l'any fent el set assaig, però com no tenia prou força el primer dia, ho va haver de fer la Berta. I el segon, doncs jo tenia moltes ganes de descarregar-lo, de poder-ho fer per la Valèria, que era el seu primer, i tot això. Però bueno, després has d'ajudar les petites, has de demostrar-li que els castells cauen, que podem seguir i que la pròxima actuació el farem i millor.
4: Jo també vaig pensar amb la canalla petita, amb l'Aina i aquestes, és com que estaven bastant bé al principi, després per exemple l'Aina va començar a escoltar que tothom estava molt estressat i es va com estressar ella i ens va començar a dir que no volia pujar després, però sí que va pujar, però
3: literal. Jo volia dir que vaig anar preguntant a diferents persones, no? Una d'elles va ser la Valèria, li he preguntat com havia viscut el tema de la caiguda, perquè era el seu primer set, no? Sí. I la seva primera caiguda. Vull dir que pura també va... Ai, toma. I em va dir que... Li vaig dir, vas passar por? I em va dir, no, por no. Vaig passar ràbia després, no? Que és un altre tema que també a vegades s'ha de gestionar més. El tema de la ràbia, el tema de la frustració, que no pas el tema de la por, perquè crec que tenim canalla amb el cap molt ben moblat, tots, petites i més grans, una mica loques a vegades, però amb el cap ben moblat de dir, som conscients que el que estem fent comporta un risc. I em va dir això, sobretot em va dir que ella por no havia tingut, que el que li havia fet era moltíssima ràbia perquè portàvem treballant molts de dies aquest tres i volíem que sortís, i clar, quan una cosa no surt fa ràbia, però és el que diem al final, que tenim dues opcions, o seguir amb la ràbia o seguir treballant perquè acabi sortint, que jo crec que agafarem la segona opció, no?
0: Sí, sí, al final el que toca és apretar, agafar aquesta ràbia i assajar.
3: Exacte. No... i pujar-lo a pinya més, perquè vindrà molta gent a l'assaig ara.
0: Esperem que sí.
3: Claro.
1: Esperem.
3: Que ens queden dies xulíssims. Ara ens queda el millor tram de temporada, ens queda ara.
0: Sí. Però voleu dir alguna cosa més del set, alguna cosa més de com viure... Tu, Pepe, perquè no t'hem preguntat, elles com viure des de canalla, des de dintre, des de canalla
3: gravant. Ell és un canalla.
0: Sí. El canalla, jo, òbviament, sabem on estaves a la pinya.
1: Estaves a la pinya, de primeres mans, exacte.
0: Com vas viure tu?
1: Doncs, la veritat que... des de la meva regla jo no notava tant moviment, la veritat que em va sorprendre quan va caure. Per sort vaig reaccionar ràpid, amb un braç doncs, vaig cobrir el cap de la Carla, que era la meva contrafort, i amb l'altre vaig cobrir a mi, vaig fer com així com un rotllo tortuga, i no m'ho esperava, em va sobtar molt, la veritat. No, perquè és això, el teníem tan treballat que jo estava molt tranquil. Però bueno, és el que portem dient tota l'estona, els castells cauen, si no caiguessin Adrià, tu i jo,
0: sí.
1: poc faríem. Exacte.
3: No tindríem funció.
1: Bueno, vindríem aquí.
3: Exacte,
1: faríem ràdio.
0: I que hi ha dies com aniversari que dius, ostres, igual estava una miqueta més regulint, i surt,
1: sí.
0: I ahir que estava perfecte, o sigui, fantàstic assaig, doncs ahir et surt creu,
1: creu. És que jo crec que va ser sobretot això, un atac a l'orgull, no? Perquè, ostres, amb el bé que el portem i aquest atac a l'orgull costa gestionar.
3: A més, jo crec que també sap molt d'arreu perquè feia molts anys, i ho he parlat amb diverses persones, que no hi havia tanta gent a plaça una festa major. Molts anys, estava molt plena la plaça. I això, evidentment, també comporta que hi havia molts nervis per part nostra, òbviament, perquè hi havia molta gent mirant. I això no estem acostumats a que ens passi massa.
0: Sí, és veritat. Hem saltat directe al 3 de 7, però no hem comentat massa...
3: I és que vaig arribar tard i estava la plaça molt rebentada
0: entre
3: de gent.
0: Entre que hi havia molta gent, perquè érem quatre colles, tres colles, jo ho vam comentar la setmana passada, que aniran la setmana que ve al concurset, per tant, tres colles que van venir a fer sets i a provar cosetes. I nosaltres, que bueno, també estem aquí en el llindar dels sets, no? Però hi havia molt de públic. Vull dir, això és una cosa que crec que se li ha de reconèixer a la nova Junta, que, vull dir, que és la mateixa ubicació al final, no? Vam fer també la dia d'aniversari. Hòstia, però no sé si el creuament aquell de carrer és molt bé.
3: A mi
0: m'agrada.
1: És que és molt bona plaça aquella.
0: Molt bé de públic.
1: És molt fàcil que s'acumuli gent, perquè està al parc, bancs, tal,
3: tens els bars.
1: Això és molt bona ubicació, la veritat.
0: Sí, sí.
1: A mi em va de conya.
0: Tu la tens també walking distance?
3: A mi me'n malament totes, perquè no hi ha cap a Barcelona.
0: Però bé, com ja...
3: Maria molt bé a Sarrià. Que podria anar caminant, que Maria molt bé a Sarrià.
1: Ja, però Sarrià està ocupada.
0: Ja hi anirem.
3: No,
0: ja
3: anirem a actuar a Sarrià.
0: Ja anirem d'aquí no massa. Bueno, i evidentment, com hi comentàvem, no, un 3 de 7 que evidentment condiciona la resta de la diada. perquè una miqueta la idea, no, que hi havia era, després del tir del 3 de 7 era apostar pel 4 de 7, que aquest sí que encara no l'hem vist a plaça aquesta temporada.
3: I que generalment s'està donant millor l'últim any. Cosites.
0: Però bueno, de moment haurà d'esperar, evidentment. La Paula va haver de marxar cap a l'hospital, igual els ànims tampoc acabaven de ser... O igual es va preferir no ser una miqueta més conservador en aquest aspecte. Vosaltres, noies, haguéssiu apostat, haguéssiu tirat al 4?
3: És una mica kamikazes, aquestes nenes.
2: Jo...
0: Ui, hi havia debat,
3: sí.
0: Hi havia...
3: Ja ho sé.
2: Jo sí, però la canalla petita ja tenia clar que no feia un altre set, almenys aquella actuació, però a mi em va saber greu, doncs, per la Mar, perquè doncs, jo també porto treballant amb ella molts sets, el 3 no el va poder fer i el va haver de fer a la Valèria i tenia moltes ganes de pujar un set amb la Mar, que també seria, bueno, seria el seu segon set, però amb mi, nosaltres dues de dosos seria el primer. I jo també tenia ganes de fer dos sets en una actuació com l'any passat, però...
0: Bueno, tenim encara quatre oportunitats més aquesta temporada.
3: I tenim l'oportunitat que és la diada nostra al novembre, el 8 de novembre.
0: Oportunesao.
1: Oportunesao.
0: I tu, Arlet, haguessis apostat pel 4?
4: Sí.
3: Clar que sí.
4: Jo sí.
0: Molt bé.
3: A tope. No.
1: A full. Jo també estava a full.
4: Sí. el mateix de la Martina, que era per la canalla petita, però jo...
3: Comprensible.
4: Per les dues els veia, les veia bé.
3: Martina, no mires amb aquesta cara de pena. No, vindrà. Jo confio moltíssim. Mm.
0: Bueno, en tot cas, l'aposta no va ser el 4 de 7, sinó que va ser un 5 de 6.
3: Suposo un xurro, però que el
0: va
3: ser
0: un xurro, però el que comentàvem abans, hosti, jo crec que és un 5 de 6...
3: Amb molt de mèrit.
0: A nivell mental està molt ben tirat.
3: Amb molt de mèrit.
0: Que la canalla tingui...
1: Perquè veníem del que veníem, eh?
0: Exacte, que no és fàcil.
1: I jo crec que s'ha de reconèixer el mèrit de l'Adriana, perquè aquesta conversa amb la canalla, doncs, home...
3: Sí.
1: Segurament va ser el principal exponent que es pogués fer tot l'altre.
3: I a part, un 5 de 6 que té dos poms, vull dir que encara pujava més canalla.
0: De fet, aquí, les que va pujar va ser l'Arlet. Arlet, com vas viure el 5 de 6?
4: Jo molt malament. No vaig passar gens bé. Estàvem jo i la Mar super juntes, la Valèria dient que intentéssim no agafar-la.
0: Estàveu a la torre.
4: Jo i la Mar a la torre, jo per la sortida de l'enxaneta.
3: I la Valèria anava de dos tancada a la plena.
0: A la plena.
4: La Martina anava d'oberta. Jo els 5 que he fet sempre els he fet amb la Berta i era el primer que fèiem amb la Mar. I estàvem nervioses però amb ganes i quan vam veure que ens començàvem a juntar que l'Aina, que la teníem de
3: cotxadora,
4: està com molt nerviosa.
3: Pobreta.
4: Sí, clar, sempre els fa supertranquil·la ella i estava com superexcitada. L'Abril també, que era quan pujava, era com tot molt, molt precipitat, però... Bé, el vam aguantar, no sabem com, perquè estàvem superjuntes i ja està, el vam aguantar i ja està.
3: El vau aguantar perquè sou unes campiones, és així tal qual, perquè una altra persona adulta segurament això no ho hagués aconseguit.
1: No, segur que no, 100%.
3: Llavors, per això us van donar el discurs aquest, que no era cap discurs de regalar les orelles, de el que heu fet ha sigut molt gros, tot i que ha sigut un xurro, perquè ha sigut un xurro, però ha sigut molt gros perquè ho heu fet després d'una caiguda i perquè ho heu fet amb molta més canalla pujada al castell, canalla que s'havia caigut, canalla que havia vist la caiguda, que a vegades no sé què és pitjor, si caure o veure la caiguda,
0: segurament,
3: que també déu-n'hi-do. El que heu fet va ser molt gros. I la resta del castell igual, perquè al final totes les peces que estaven pujant en aquell castell estaven nervioses, estaven afectades. Encara que no haguessin caigut o encara que... És igual. T'afecta una cosa així. Llavors, aconseguir un 5 de 6, que no és un castell petit ni un castell fàcil, per després d'haver caigut, jo ho trobo un supermèrit. A part de també un superencert, perquè et dona aquest punx, no?, de dir he fet un castell difícil, he fet un castell que no és el... Normalment el fem, o no el fem tant com voldríem, potser, però no anem a arriscar amb un 4 de 7. Mm-hmm. Jo trobo que vaig trobar molt assertat tot plat.
1: Jo dic en el 5, sí que és veritat que no podia parar a pensar que sisplau que no caigui.
3: Bueno, clar, estàvem tots amb els discs creuats.
1: Estava amb els discs creuats tot el rato, eh? Vaig estar molt nerviós perquè sisplau que no caigui i quan ja només quedaven els segons, allà va ser quan
3: ja
1: realment
3: respires,
1: em vaig... de fet, quan em va trepitjar, en terços em van trepitjar i vaig dir, vale, ja està. Dic, vale, ja està tot bé. Però es notava la tensió a la pinya, es notava molt també. Eh?
3: Normal.
1: Estan tots
3: normal.
1: Molt tiesos.
3: Una caiguda afecta a tothom. Afecta fins i tot a la paradeta. Vull dir, afecta a tota la colla.
0: Tu, Martina, com alguna cosa, alguna aclaració del 5 de 6?
2: Jo el 5 el vaig veure fatal. O sigui, realment vaig pujar i ja estàvem tancades. Però vaig dir, l'aguantem. Però és que cada cop ens vam anar tancant més i més, la torre s'anava ajuntant, allò ja no, va deixar de semblar un 5, Però bueno, li vaig dir a la Valeria, aguanta, estàs perfecta, clavada, i pues ho vam aguantar.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: No, no, molt meritori.
3: Vull dir. Sí, totalment, sí, totalment.
1: I tant.
3: És així tal qual. O sigui, s'ha de mirar més la part, no la part tècnica del castell, sinó la part emocional de dir,
1: exacte,
3: canalla, que havia caigut per primera vegada, com l'Aina o com la...
0: Sí, sí.
3: Valeria, estaven una altra vegada pujades en aquell castell. Mm-hmm. O sigui, increïble. Jo és que no tinc paraules per la canalla que tenim, la veritat.
0: Espectacular. Sí, era un d'aquests castells segurament que s'havia tirat endavant per lo civil o per lo criminal, una miqueta també per lo que et servia, no? I a més enllà del castell, que sí, és un castell que hi hem vist aquesta temporada a plaça,
3: sí,
0: per trencar una miqueta amb la dinàmica mental, no?
3: Bueno, té molt de valor.
0: Ha passat això, ja està, la vida segueix, els castells segueixen i tornem-hi perquè és una miqueta la dinàmica.
1: I bueno, al final vam tenir premi.
0: I aquest castell, bueno, de fet
1: encara
0: no, perquè encara vam passar de moment tercera ronda.
1: Perdó, m'he avançat. Estic fent espòiler, ho sento.
0: De moment vam tancar la diada, perquè la diada s'ha de tancar, sí, i l'hem tancat bé, no? Correcte,
3: amb 4 de 6 agulla. Molt bé.
0: Sí. Aquest sí.
3: Va sortir molt millor, perquè ja, com que havia sortit bé el 5 de 6,
1: ja anàvem
3: una miqueta més...
1: Es notava molt.
3: Tranquil·les.
0: Aquí tornem a tenir... Martina, tu vas xupar 11 titular, aquesta diada.
3: És la minya mal.
0: Sí, és una miqueta la minya mal de...
1: Sí, la minya mal.
0: De la colla. Com vas veure el 4, amb agulla?
2: El 4, perfecte.
0: Tranquil·la, tranquil·litat,
2: sí.
0: No?
2: Sí, molt tranquil, molt estable. Les quartes estaven bé, estava bastant ben quadrat. El que sí que l'agulla era molt petita, encara en Sabela, i quedant superbaixes, vam haver d'ajudar a l'Aina perquè si no saltava.
0: Baix.
2: Sí, sí, estava superbaix. Havia
3: saltat, però no té problema aquesta nena. Em fa molta gràcia perquè just abans de pujar l'agulla, de començar a pujar l'agulla, mm-hmm, es va posar a cantar i a saltar la Karen i la Sabela cantant Agulla de tapones. Em fa molta gràcia. Agulla de tapones anaven fent les dues. Perquè si són concentrades, les dues, mm-hmm, de moment. Bueno, és que la Sabela és petita encara, clar, és un tema. La Karen ja no creixerà. Karen, ho sento. Te quiero.
0: Ja, abans hem parlat de la...
1: La Karen, el meu minion.
3: És que aviam.
0: Teníem la Valeria, sí, sí, i l'Aina com a... No, com a estrenes en caigudes.
3: Sí.
0: La que vam tenir com a estrena, en aquest cas, en pujar, va ser en el pilar de sortida, que vam tenir a l'Abdu, de segon.
3: La sortida, sí, de la final,
0: sí, sí,
3: vale.
0: El pilar,
3: vale.
0: Sí, sí, el pilar de sortida. Que en tenia...
3: Estava supercontent i supernerviós, eh? Sí, jo crec, sí, que hi ha parts iguals, pobret meu.
0: No, va ser... A més, va ser un pilar... Us hi vau fixar com estava el pilar aquell?
3: Aviam, jo em vaig fixar molt en que la Berta ho va compensar moltíssim, pobreta meva.
0: No, estàvem parlant de la compensació. Ah, llavors tu no t'hi vas fixar.
4: Estàvem al revés.
0: Estaven totes les colles, bueno, sí, mirant, sí, sí, sí, cap aquí a...
3: Però això no sé
1: estan tots mirant al carrer i nosaltres mirant a la plaça.
3: Això no és la primera que ens passa, eh?
1: Ja, ja.
3: I, de fet, l'Abdu al principi estava...
0: Estava bé.
3: A on li tocava, li van dir, no, vas a l'altra banda.
0: No, o sigui,
3: i el noi, en plan, però si m'han dit que aquí...
0: La pinya, al principi, estàvem mirant cap al carrer i van dir, no, mirem al públic, per tant, mirem a plaça. El tema és que si la resta de colles van decidir que no, que es miraven al carrer.
1: Bueno. Va ser estrany, va ser una miqueta raro.
3: Ens ha passat, o sigui, més d'una vegada.
1: La foto, si tu ho miraves des de fora, queda raro.
2: És preciosa, som únics.
3: Això sí.
1: Sí, no?
4: Això
1: sí,
4: estem avançats. Llavors és... Tot la mateixa línia, mirant la mateixa banda, i de cop, matussés.
0: A contracorrent.
3: Ja està, estava ja tot màrqueting.
1: A contracorrent, matussés.
3: Aquí, sí, sí, tenim el nou, sí, eslògan, sí,
0: eh? Si hi ha alguna foto de...
3: Plan, jo no la vaig fer.
0: Pues a mi em fliparia si hagués la foto de totes les...
3: Crec que sí que n'hi ha alguna.
0: Segurament
3: de
0: mòbil... Segurament a Meme Matussés, a Castellers, o saps, algun d'aquests, no, Fake Clore...
3: No és la primera clore, que passa, eh?
0: Alguna cosa d'aquestes...
3: Et felicito fill, sortiríem. No?
0: Et felicito fill, exacte.
3: No, ja sortim per altres temes.
0: I ja, bueno, la sortida que també és fantàstic, l'Abdus va estrenar, i també aquesta temporada, per primera vegada, de primera vegada, després d'un any i...
1: Després
0: de gairebé 2 anys, des de la diada... Espera, que
3: tinc,
0: Lola,
3: un,
0: que...
3: tinc un missatge, com que la gent m'escriu a mi per dir coses a la ràdio. L'Arnau Petit, el meu estimat Arnauete, es veu que li va dir al Salva que som una colla disfuncional. Real.
1: Per el tema de les ubicacions,
3: som disfuncionals,
1: no?
3: I... Vull dir, aquí no està intereta. Ja està, pot ser.
0: Perdona, no m'he tratat d'aquell.
3: Que tots tenim tares i que som una colla disfuncional, per això estàvem al revés.
0: Jo a la Lídia sempre li vaig dir primer dia, som una colla random i passen coses aleatòries.
3: Bueno, ens uneixen les issues que tenim.
0: L'aleatorietat. Però tornem al tema de la gran estrena,
3: sí,
0: perquè vam tenir una de cal, una d'arena, no? La de cal, pues, segurament va ser que el 3 de 7 no va acabar de sortir com tots volíem, però va passar una cosa...
1: El nostre premi.
0: Va passar una cosa que no passava des de fa gairebé 2 temporades, des de la diada del 2024,
3: 4,
0: si no m'equivoco.
3: Sí, sí, 100%.
0: I acabem recuperar
3: el Pilar de 5.
0: Pilar de 5.
1: Pilar de 5, exacte.
3: Oh, que tinc un problema, eh? Que t'agrada el tecno a tu, Adri, eh?
1: I aquí
3: molt
1: no.
3: Bé. Ai, tinc correcció, perdó. Ja se'ns ha acabat el tecno. La Isona ens acaba d'enviar un missatge dient que era de 2023, que no fèiem el Pilar 5.
0: Pues encara més raó, més
1: pues
0: raó.
1: Encara més raó, let's go!
0: Molt bé, i és que sí, vam tornar no només a carregar, sinó a carregar i descarregar el Pilar de 5.
1: Exacte. Sí. Sí.
0: No estic molt emocionat, jo quasi ploro,
1: vaig cridar com un animal.
3: La mare Salva li estan sagnant les orelles, pobra, amb el tecno.
0: Bueno, era, és el que hi ha. Dos anys ens ha costat descarregar el Pilar de 5, deixem-nos posar una miqueta de música, hosti.
3: Totalment.
1: Sí, va ser increïble.
0: Com veu veure-ho, com veu viure-ho? Jo, de veritat, és que em vaig emocionar molt, eh?
1: Va ser molt intens. Vam fer molta feina, tu i jo, eh? Aquell
0: sí,
1: pilar.
0: Sí, vam apretar...
1: Vam apretar molt,
0: vam apretar de lo lindo.
1: Sí, sí, però amb gust, eh? Amb molt, molt de gust.
0: Molt bé.
3: Una salutació a Cervelló, que ens estan escoltant des d'allà.
0: Fantàstic, Cervelló. Noies, què?
4: Nosaltres estàvem parlant de Canària de tot, i de cop dic... Això és el Pilar de 5.
1: Ai.
4: Anem corrents, ens posem totes a genolls amb, com creuant els dits així... I després, quan la baixada, que el David es va com començar a torçar, estàvem patint totes,
0: miqueta.
4: Però...
0: No, no. Jo, hòstia, d'aquí des de dir que molt bé per la tècnica.
3: Molt.
0: Jo...
3: Molt, molt, perquè s'ha suat, eh? La tècnica per portar això a plaça.
0: Després de... Bueno, depenent de la decisió del 4 de 7, sí. Hòstia, jo no tenia tan clar que paguéssim el Pilar de 5. De fet,
3: va ser una decisió arriscada, però crec que molt encertada.
0: Molt encertada, sí, sí.
1: Estaven molt nervioses, la Karina i la Carla, com van arribar.
3: Estava tothom molt nerviós. Molt, molt. I, de fet, quan es va decidir que es portava el Pilar de 5, que vam veure que les colles anaven parlant, no, no, deixem fer el Pilar tot sol, perquè és Pilar de mèrit. Bueno, Pilar de mèrit no, però vull dir...
0: És un mèrit.
3: Sí, era ronda en solitari.
0: No, però de fet, Esparreguera va fer un Pilar de 5 de sortida.
4: Sí.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí.
0: La ronda de sortida. Sí,
3: pues en teoria s'havia de fer junts. Ah, però jo crec que potser ens ho van cedir. Ens ho van cedir perquè feia temps que no el tenia. És que són macos, Esparreguera,
1: sí.
3: Que los amo.
1: Sí, sí.
3: Total, que jo anava com calmant la gent, no? Perquè hi havia gent que em venia i em deia Lola, que no ho veig, que no ho veig, que no ho veig, i jo, confieu, confieu, sortirà. Sortirà, sortirà, sortirà, sortirà. I em vaig dedicar a anar rotant per la pinya mentre feia fotos.
0: Angeli, el coco, la gent.
3: Se m'ha vist el pit per aquí?
0: No, massa, tranquil·la.
3: Ui, sí, que se m'ha vist.
1: No.
0: Que no, que
1: no. No és veritat.
3: Vale, hi ha hagut un moment, un tema.
0: No,
3: bueno,
0: res.
3: Cosis, no passa res. I vaig anar calmant la gent, dient, confieu. L'Ari, pobre, que tocava el Pilar i estava son pare pujat, li vaig dir, Ari, confia, sortirà. No ho sé, no ho sé, confia, sortirà. I va sortir, ja està.
1: No, jo tenia molta fe, eh? Molta fe, perquè és que...
3: S'havia de tenir fe. S'havia de tenir fe, perquè era l'única manera.
1: Tothom en aquell Pilau va treballar superbé, el que sí que és veritat que el David dona molta confiança, el David aguanta molt, eh?
3: Clar, jo li deia a la Valeria, dic que el David és la millor taula per fer un Pilar. És una taula?
1: Sí, sí, sí, és un bloc de pedra inamovible, és increïble.
0: I la canalla que va pujar?
3: Que era l'Aina.
4: Sí, l'Aina. A mi és el que més em va sobtar, perquè l'Aina, després del 3, va dir, jo no torno a pujar, i pujar al 5... Pues a ver, és de 6, però que pugés al Pilar 5...
3: No, no.
4: Em va sobtar molt.
3: L'Aina té, vamos, el jugar és molt a posto.
1: Molt sí, bé. Sí, sí.
3: Literal. Sí, sí.
0: Molt bé, no, va ser gratament sorprenent.
3: A part amb un somriure, però d'aquí a papiol, el somriure sí. Que portava.
0: No, no,
3: que la Carla li aixecava la mà com dient, ja, baixa, i la nena així. Feliç, feliç, ella feliç. Jo pensava,
1: i tant, home, quin moment has disfrutat.
3: Home, no, sí, totalment. Era la cirereta perfecta per la diada d'ahir.
0: A nivell de cirereta, a nivell de motivació, què creieu que és més important, anímicament, per cadascun de vosaltres, què és més important aquesta temporada? El 3 de 7 d'aniversari o el Pilar de 5 d'ahir?
3: Com no entres la pregunta, Adri? Reformula-la.
0: Sí, què creus que és, diguem-ne...
3: Què passarà més, anímicament?
1: Quin és el més significatiu?
0: Quin és el més significatiu?
1: Jo crec...
0: Saps? O què creieu que portarà un canvi més de motivació? Tiro. No hi ha una resposta correcta.
1: 100% al Pilar de 5.
0: Al Pilar de 5 d'ahir,
1: home, hem trencat una ratxa, feia anys que no el vèiem. Vull dir... El 3 de 7 el tenim més recent fet. I el Pilar 5, pues, home, va motivar, bueno, va ser eufòric, és que va ser va ser igual d'eufòric que el 3 de 7, i que el recordo perfectament,
3: que va ser èpic també, eh?
1: Va ser,
3: o sigui,
1: molt
3: èpic, perfectament, perquè sí, va anar a parar un dit a l'ull,
1: sí, sí,
3: és un tema
1: a l'ull se'm va anar, però sí, sí, jo crec que el Pilar 100%.
0: Martina?
4: Doncs jo, a mi el Pilar em va fer molta il·lusió, perquè com veia l'atlet, nosaltres estàvem amb els nostres amics i vam anar corrent, i els meus amics no ho entenien. Van dir, és un Pilar, i jo, no, no és un Pilar.
3: No és un Pilar.
1: És el Pilar. Pilar. Exacte, Adrià, exacte. Sí.
4: Però a mi el 3.
0: El 3, eh?
4: Sí. Jo el Pilar de 5, però perquè també és com... El 3 ja el vaig viure a aniversari, era com el primer Pilar que vivia amb la colla, sent de la colla. Sí, sí que porto molts anys venint-nos a veure, però era el primer que portava jo la camisa i em va fer molta il·lusió.
0: I tu, Lola?
3: Jo, com que sóc així d'equidistant, diré que és una barreja dels dos, en realitat, perquè que estiguessin, diguéssim, la caiguda i aquesta fita tan important en la mateixa diada, crec que ens fa com... adonar-nos que encara que a vegades les coses surtin malament, després poden sortir molt bé.
1: I tant. I tant, va ser un final dolç. Va ser un final dolç a un principi bastant amarg. Eh?
3: Exacte. Jo crec que va ser com això, la combinació dels dos és el que...
0: Sí, jo em referia al 3-7 d'aniversari, no al 3-7 d'ahir.
3: Ah, vale,
0: No, o sigui, que va ser, saps, en plan... Que és que pot suposar un punt, saps, d'inflexió. El 3-7 d'aniversari o el Pilar de 5 d'ahir.
1: Ostres.
3: Has de començar a treballar també les pressiorals.
0: Perdó.
3: Ahir,
0: perquè el meu cap estava...
3: Ostres. El teu cap va un altre rotllo.
0: Sí.
3: A veure...
1: Ostres,
3: és que és difícil
1: ara
3: això,
1: canvia,
3: eh?
1: Sí, una mica.
0: El 3-7 d'aniversari...
3: És que el 3-7 d'aniversari es va aguantar perquè mi amigo es Tauro i va dir, esto no se cae.
1: No.
3: Però era, allà anava, vam aguantar anava caure, com... Eh? Anava a caure. Sí,
1: no.
3: Aquell 3-7 anava a caure, però...
1: La meva, jo recordo, estava de vent i estava amb el Víctor Calero i el Dani i t'ho juro que és que se'ns estava caient.
3: Sí,
1: se'ns
3: sí.
1: Estava caient pel nostre costat.
3: Però que vol tenir la sort...
1: Sí, els dos costats se'ns estan caient nosaltres. Jo el vent, eh? I literalment els vaig dir, o tirem o s'ha acabat el castell. I em van dir els dos, no, tirem. I vam apretar com tot el que vam poder més.
3: Totalment.
0: Sí, la pregunta segueix sent... No que creia que estava millor executat tècnicament, sinó que creieu que li significa més, saps, un canvi de...
3: Pilar de 5, jo crec que sí, perquè el tenia molt enquistat.
4: Jo estic amb el mateix, perquè també va ser el meu primer de 3 a 7, però crec que el Pilar de 5.
0: El Pilar de 5,
4: eh? És que a mi em fan il·lusió i tots els castells, o sigui que...
3: Clar que sí, és que aquesta és la cosa, Arlet.
0: Tu, Martina?
3: Jo soc com tu.
2: Jo el 3, encara que aquell no vaig pujar, perquè jo encara no tenia força... I em va ser molt greu perquè a l'últim assaig em van vindre i em van dir tu no puges i jo portava tot un mes assajant-lo. Em van dir tu no puges l'actuació.
0: Però ahir, Martina, vas pujar.
3: Això fa mal, però ahir vas pujar.
1: Però ahir vas pujar, ahir vas fer molt bé.
0: Ahir vas estar de conya.
4: Jo només pujo als 5 i mira com surten.
3: No, perdona, el xurro va ser ahir només. Els altres sí surten molt.
0: No, jo he de dir que en aquest aspecte, jo estic amb la Martina, eh? O sigui, jo crec que anímicament aquesta temporada ens pesarà més, o pesa més el 3-7, perquè, hòstia, hem de recordar d'on veníem, abans d'aquell 3-7, hem de recordar el que va ser sortir de la Diada de Prats de Lluçanès, el que li venia suposant a la tècnica de pinyes, troncs, canalles, aquell primer tram. Vull dir, que aquell primer set s'haig de demostrar d'hòstia, en lo malo, seguim aquí? Hòstia, és molt. Lo d'ahir era... Jo crec que era un tema ja de... És que també sóc aquí amb el Pilar 5, sóc una miqueta hater, que ja em donava fins i tot una miqueta pel sac d'estar enquistat amb aquest Pilar 5, que era en plan, passem i anem a lo següent.
1: He de dir que el Pilar 5, tu i jo, el vam celebrar com mai, eh?
0: No, que el vaig celebrar molt,
1: eh? O sigui, vam cridar, ens vam abraçar, o sigui, a top estàvem, eh?
0: Però sí que anímicament crec que va suposar més aquell 3-7 fa 3 mesos que el Pilar 5 ahir.
1: Sí.
0: Que és una passada.
3: No sé.
0: Però bueno, no és una resposta tancada, eh?
3: No, entenc la teva manera de veure-ho, eh? Però, bueno, és que hi haurà les dues opinions, perquè hi haurà qui pensi en aquests 3 anys quasi de sense Pilar de 5, que sí que és veritat que és potser menys impressionant, perquè al final són 4 persones que es veuen, la resta estem a baix apretant, que en un 3-7 que al final hi ha més gent pujant, clar, però... I que compta més i que és com més vistós, per dir-ho d'una manera. Però... crec que al final, igualment és la suma una mica dels dos,
0: sí,
3: el que ens farà tirar endavant.
0: El que amb el Pilar de 5 tenim periodisme d'investigació, tenim... No sé ni el que tenim. Tenim testimoni d'una de les protagonistes del Pilar de 5 que ens explica com el va viure i com el va viure des de dintre.
5: Olis, a veure, et faig una miqueta resum de lo que m'has dit. O sigui, al final era una prova que el... bastant poc temps d'entrar la Carla i jo se'ns va donar i que vam començar a provar que al principi no sortia, o sigui, una prova que no ens sortia i bueno, a poc a poc va anar sortint. D'això t'estic parlant doncs, fa més o menys 2 anys. L'any passat va començar a agafar més forma i ja sortia bastant més, i de cara a aquest any, doncs, el moment que s'ha pogut fer, doncs ens han deixat poder-lo portar a plaça. També teníem la complicació aquesta de que al final, com només venim els dimecres, no el podíem pujar sobre pinya, perquè els dimecres eren menys gent, i al final doncs, això també ha influït en que trigués més. Però bueno, sí, al final també és una mica que el sentiment aquest de... Bueno, quan era petita vaig fer el Pilar de 5, bueno, feia el Pilar de 5 amb mi germana, i ara fer-lo amb la Carla, que també és com una germana per mi, pues, ha estat com molt guai.
0: toca apretar. Toca apretar, perquè aquesta setmana és festa major. I aquesta festa, vull dir, a part de la diada, festa major, què més va passar? Sí. Vull dir, vam tenir diada, vam tenir després un superdinar al pati de la Fede, on els dos cuiners de la colla, el José Luis i el Tomàs, van desempolvar, van treure-li pols al davantal i ens van cuinar una super, anava a dir paella. Tinc una cosa amb les paelles, eh? Però era una fideuà.
3: Perquè ets més paellero.
0: Sí, sí. Però
1: jo
0: era
1: no
0: una fideuà.
1: Més paellero, de dir.
0: Era fideuassa. I després del dinar... va haver-hi
3: Tardeo.
0: I tenim aquí una enviada especial que va anar als Jocs Rurals.
3: Perdona, jo també hi era.
0: Dues convidades especials.
1: Però tu
0: l'has parlat molt. I no va jugar.
1: No va jugar, ella només mirava.
0: Enviada especial.
3: A veure,
0: el Neymar de l'equip. Què són els Jocs Rurals? Jo és que ni hi era.
6: Són com uns jocs que fan grups de molins.
3: Tens el micro? Té el micro l'Arlet? No té el micro posat.
4: Ara, són jocs que fem com de molins i, per exemple, hi havia uns que eren com els a l'esplai, unes mares que sempre s'espunten, que eren com les esparriotes, nosaltres...
3: Els d'enredat molins, que ho van fer superbé, també.
4: I coses així. I vam fer unes... I consisteix com en fer proves. Per exemple, la primera prova era d'un...
3: cursa
4: de sacs, però no era un sac, era un sac gran i quatre a dintre.
1: Ostres.
4: Pots imaginar-te la meva descoordinació.
3: Bueno, la teva. Si fes la teva només.
4: I després la Júlia, que també tirava
3: la Júlia
4: tots.
3: Va fer un sac, va fer un salt, i el primer salt ja va a la terra.
4: Perquè saltava... Saps què passa? Que saltava amunt. I la Gràcia era saltar endavant.
3: Bueno, tinc un vídeo que corrobora que va començar a saltar enrere, també.
1: No, pare, bueno, Júlia, aviam. No...
3: coses. Bueno, són disfuncionals, l'Arnau ja ho diu.
1: Sí, no.
0: Hi ha persones que neixen amb els controls bàsics.
1: Què sabis, l'Arnau,
0: endavant,
1: per
0: enrere,
1: favor.
0: Bueno, no, ni endavant ni enrere. Bueno.
4: Després vam fer la segona prova, la de tirar l'espardenya, que ens van sonar... Bueno, això espero que no escoltin, però ens vam sumar un punt de més.
1: Però això no es confessa en l'aire. Això no s'havia de dir.
3: Era graciós perquè la Diana era una pancarta gegant que vam fer, una lona gegant amb un dibuix d'un personatge bastant conegut aquí a Molins, que és molt amic nostre.
0: Que es diu és com el tècnic de so de la Ludwig van.
3: Correcte. Però aquest no cau molt bé.
0: Però la Ludwig van, que bé. Després parlarem de la Ludwig van.
3: Sí.
4: I després la tercera prova va ser la dels pastors.
3: La dels pastors, que va ser pastora.
4: Jo vaig ser la pastora, que ho teníem tot super... O sigui, era com... Havíem d'entrar... Havíem unes bales de palla i havíem d'entrar com per un forat i tots estaven els ulls tancats. Ho teníem super planejat de dir dreta, perquè no podies dir dreta, esquerra, teníem com plena, buida. Regla era com que tiréssim endavant. Carregat és com que corréssim perquè ja estàveu com col·locats per córrer. Descarregat és que ja que paréssiu. Arriben allà i diu, heu de treure un tema i ho has de fer sobre aquest tema. I jo diem, moto, perquè ens va tocar vaixell.
3: Sí, moto, bicicleta, vaixell... Però ho van fer molt bé.
4: Sí.
3: Ho van fer molt bé, la veritat.
4: És propa intuïció.
3: Sí.
4: Després, l'última prova... Humilde. Quina va ser?
3: L'última prova va ser... Bueno, aquella que va costar entendre, que era la que aquesta no entenien ni els que ho explicaven.
4: Ah, sí.
3: La de passar una persona per
4: sí,
3: damunt, però van dir que
4: sobre.
3: Havia de ser gent major d'edat, però després van acabar sent nens. Bueno, una mica dramàtic.
4: I per sobre... Bueno,
3: vam passar l'Estel. Que podria ser una mica...
4: Sí. Jo estava baix. Sí. Ah. O sigui, havíem d'agafar 8 i havíem d'agafar algú del poble. I vam agafar l'Estel. I...
3: Que no es podia, però ho vam fer, igual.
1: Ah, molt bé.
4: I llavors els tres que quedaven passaven a la final i vam passar i ens van fer una prova que per mi era un regal de prova, era pilar sis bales de palla i a veure qui arribava abans de dalt i qui pujava més gent. Vam fer la primera prova, no la vam tornar a repetir perquè es va trencar
3: no, perquè no es van aclarir tampoc amb les normes,
4: no es van aclarir amb les normes.
3: Nois del Molell.
4: I la segona prova vam pujar la Sabela, jo i la Berta amb 0,3 segons,
3: sí,
4: amb 9
3: literal.
4: Segons per ser exactes,
3: literal.
4: I òbviament vam guanyar, o sigui, sí. Fem fer un pilar de 3, un pilar a cadascuna i ja està.
0: I,
4: o sigui...
0: i què vam guanyar?
3: Dues ratafies, que no hem vist perquè les té la Helen. No sé jo. Ah, no, al final va ser una. Doncs
1: pues no has tornat a veure si l'Estela Helen.
3: Però el senyor president era molt la ratafia. O sigui, com el senyor president no rebia la ratafia...
1: El senyor president ha d'apretar la Helen perquè li doni la ratafia.
3: Helen, sabemos dónde vives.
1: Exacto.
3: Creo, no sé. Algú sabrà,
0: algú
3: jo
0: sabrà.
3: No ho sé, però...
0: I això va ser, That's All My Friends, per ahir.
3: Ah, dic...
0: No, per ahir, bueno, per avui ens queden...
3: Ai, que ens truquen, ens truquen. Ens han trucat?
0: Tenim trucada?
3: Té punts, això, eh? A veure que m'apunto, qui és?
7: Sí, teniu una trucada o no, al final?
3: Ai, hola.
0: Hola.
7: Hola. Hola.
3: Ui, que tenim el jefe, eh? És el jefe.
7: Molt bé, veig que m'has conegut la veu.
3: Home, Oriol, són molts anys ja. Oriol Català, més un punt, bueno, perquè ha trucat per telèfon.
0: Jo estava pensant, dic, no és la veu del Salva.
3: No, el jefe, clar, són dos jefes.
0: És el capo.

0: de la, del joc rural. M'he perdut l'últim tros que estava trucant i no sé què és l'últim que heu dit. Però només dic això, que, el, que molt content que Matusés la guanyés i es donés visibilitat al poble.
1: Correcte.
0: Portem 25, portem 25 anys o més fent castells aquí a aquest poble i a vegades sembla ser que ens falta arrossegar la gent d'aquí. O sigui, aquí la canalla i la gent jove de la colla ho va fer molt bé.
1: Molt bé.
0: Va treure el nervi quan l'havia de treure i va demostrar que som una colla del poble i que som entitat, i que som una entitat com qualsevol altra d'aquest poble que fa festa major.
1: Molt bé.
0: I res, només, només trucava per dir-vos això, que vaig quedar molt content de com va, de, del paper que es van fer els Jocs Rurals. I em sembla que aquí en tenim una, ja, no, ja, no, ja havia l'Arlet, potser?
1: L'Arlet, sí,
2: sí, sí. Aquí la tenim.
1: Jo també hi era, Oriol.
0: Clar, la, vaig veure, la vaig veure participar i no sé si hi havia... Qui més sí. Hi ha aquí?
1: La, jo, no, la Lola, no. Hola! Fa 8 anys que estic a la ràdio.
0: Sí, la Lola, sí, ah, de vale, canalla. Vale.
1: No, ja està, ja està. No, la, Martina va marxar, perquè tenia deures, em sembla. Tenia deures.
0: Molt bé. Doncs res, només felicitar la canalla que va participar i la gent jove que va participar. Que vaig estar molt content de veure que aquesta colla participa del poble.
1: Molt bé, jo vull, vull explicar que una mica més i aquí hem de passar en volandes és a l'Oriol, perquè no sabíem encara, van demanar voluntaris i vam començar, Oriol, Oriol, com dient, ens cap de colla, tio, representa aquest equip. No sabíem què havíem de fer i el que s'havia de fer era passar en volandes. Menys mal, Oriol, que al final no vas sortir tu.
3: No, no veig
1: des del
3: cap, des
1: del
3: no
1: carinyo,
3: cap
1: eh? Això, eh? Des del carinyo, però potser haguessis acabat.
0: Exacte.
1: A terra.
0: Al final el karma és savi i ja, ja estava clar que no havia de ser jo.
3: No, no, estava clar.
1: Molt bé, Oriol, moltes gràcies per trucar. Que bona, sí. Aquesta trucada, eh? Però
2: a part de trucar-te, Oriol, o sigui, a part de trucada, saps que estàs aquí convidadíssim.
1: Evidentment.
0: Sí, sí, sí.
1: T'estem perdent.
0: Dilluns tinc un compromís, però
1: ja
0: em miraré un dilluns de poder venir.
1: Vale, em sembla bé. Em sembla bé. Aquí sempre tens les portes obertes.
0: Molt bé, i res, felicitats pel programa i continueu així.
2: No, home, no, vosaltres parlem ja, Oriol, per tota la feina tècnica que hi ha darrere.
3: Gràcies, Capo.
0: Vinga.
1: Un petó. Adéu, adéu.
3: Adéu.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Que m'encanta, a mi la felicitat pel programa, que m'encanta. Felicitat pel programa, ningú ens ho diu.
2: Ara que tenim aquí, bueno, ara que hem tingut una miqueta la trucada del cap de colla, recordar,
1: sí.
2: Avui, per sort, no hem de marxar pitant perquè, bueno, hem de marxar pitant perquè a les 8 hi ha programa, no hi ha assaig avui, dilluns.
1: Avui no és
2: dilluns,
1: veritat, avui no aneu al castell. Arnau,
2: quan sí que hi ha assaig,
1: avui no vagis.
2: Quan sí que hi ha assaig és dimecres.
1: Sí.
2: Que hi ha l'assaig
1: de les escales.
2: Del Pilar de les Escales. Divendres tampoc hi ha assaig, per què?
1: Perquè hi ha la barra.
2: Comença lo millor de tot l'any.
1: Lo millor de tot l'any, sí, sí. Estem d'acord.
3: Ula, no m'ha apuntat
2: la barra. La barra? Que tenim barra tant divendres com dissabte com dilluns, dilluns a la nit, quan ve la Ludwig Band. Però a part de la barra, que teniu tota la informació que Junta ja ha estat enviant, torns de barra, informació...
1: A l'Instagram també teniu tot, que està super.
2: Hi ha altres cosetes castelleres encara durant la festa major.
1: Correcte.
2: El Pilar, que hem comentat, no? de les escales del mercat, el corregut del Pilar del Petit Camell el dissabte a la tarda,
1: sí.
2: I el Pilar dels Mitchells.
1: Ah, sí.
2: Perquè els Mitchells, si heu vist Rick i Morty, són com els Mitchells. Hi ha molts Mitchells. Saps? Hi ha infinits Mitchells.
3: Ostres, bona referència.
2: I exacte, i llavors hem de fer el Pilar dels Mitchells. Dimarts al matí. Crec que és a les 11 del matí.
1: Crec que però... sí, a l'Ajuntament. Però com que són els Mitchells i el Mitchell de l'any és el Mitchell,
2: exacte.
1: Vull dir, vés a saber quan
4: perfecte.
1: És.
4: Perfecte. Mm.
2: Nenes, festa major. Festa major en general, ja no només castellera. Què fareu? Anireu algun concert?
1: Ja sortireu algun munton, dia? Ja us estic veient que sortireu.
2: Bueno, igual encara no
1: mira,
2: un munt.
1: Igual
2: encara
1: Martina.
2: No un munt.
1: No, però quins... surten més que jo a la seva edat, eh?
2: Quins plans tenim de festa major? Bueno, és que si tu a la seva edat sortissis a la festa major de Molins...
1: A les 12 em diuen pel Pinganillo, perdó, a les 12.
2: 12 al Pilar dels Mitchells.
1: Sí, ja ho veurem.
2: I ara ens falta el del Petit Camell.
1: Que, bueno, el correfoc començarà a 5, calculeu...
2: Cap a les 6.
1: 5 i mig estem convocats, em sembla, a les escales.
2: Val?
1: Serà cap a les 5:45, una cosa així.
2: Fantàstic, però tothom puntual, en tot cas, per
1: sisplau,
2: poder arribar
1: perquè,
2: bé a les escales.
1: A més, costa molt arribar perquè hi ha molta gent al correfoc del Petit Camell.
5: Bueno, si vas per dalt, no hi ha tant.
1: Si no segueixes el correfoc, bien, sí. Però has d'arribar abans que arribi el camell. Clar. Perquè s'omple molt de gent allò.
5: Sí.
1: Perquè el Petit Camell el pugen com el camell gran a la punta de les escales del mercat, llavors tothom vol estar allí amb el camell i es peta molt de gent.
4: Saps el que m'han posat a mi en el pilar...
1: D'Enxaneta.
4: No, lateral.
2: Epa!
4: No he fet en la vida.
1: No passa res. De lateral qui res no val, diuen.
4: Mai a la vida lateral.
2: Aquí, clar, no hem comentat massa, però aquí tècnica també ha de prendre una decisió d'avui a dissabte.
1: Ah, bueno, clar, perquè tenim un tema.
2: El pilar que teníem pujat per les escales eren la Paula, la Ivet,
1: sí?
2: I que les dues són de les que es van escunyar.
4: Ja.
1: Sí.
4: Bueno, la Ivet es va fer mal al final.
1: Portava totes les tronxes al cap, pobra. Jo crec que algú li va clavar
2: vale.
1: Un colze.
2: Jo crec que la Ivet, també, perquè vaig estar parlant amb ella, crec que també és d'aquestes que té més l'orgull ferit que alguna
4: sí,
2: part.
1: I que també s'ha trencat 200 milions de coses, jo crec que ja són de goma.
4: Sí, no? Ja se rompe la còstica, bueno, però com bueno, la altra.
2: Així que veurem. Dissabte hi haurà alguna cosa segur? Hi haurà un pilar segur? El que veurem si és desmuntat, muntat, ha pujat, baixat, descarregat des d'un helicòpter. Oriol, l'Oriol és pilot d'helicòpter.
1: Correcte.
4: Podríem fer algun molt guapo així,
1: comandante, lo que
4: sí, comandante.
2: Però bueno, en tot cas, dissabte a la tarda estarem allà.

0: Bueno, no podrem saber, nenes, quin pla teniu per festa major?
1: Fer maldats.
0: Camell, matines...
2: Jo... Tots els correfocs i tot el que hi hagi foc amb les amigues.
1: Molt bé. Molt bé. És un bon plan.
3: Jo també.
1: I barra també, no?
0: I vindreu a sopar, no?
3: És
0: la barra de
3: matisers. És que també tinc el cau. Us compraré dos a tot.
0: Tot. Molt bé, em sembla molt bé. Em sembla molt bé. Ara que ahir que ja vaig conèixer oficialment el teu pare, sí.
1: Ui, la seva germana també estava amb nosaltres.
0: No, la seva germana no la vaig conèixer. Tio, que va fer 18 anys divendres, no?
3: Sí. Doncs
0: pues felicitem a la germana de l'Arlet, com es diu. Felicita-la.
3: Abril.
1: Abril, felicitats. Molt bé, felicitats, Abril.
4: Felicitats, Abril.
0: Tens 18 anys, pots venir a la barra de Matosers.
1: Correcte.
0: Welcome.
4: Exacte.
1: Et tardarem molt bé. A tothom també, no cal que tinguis, vull dir. A tothom molt bé.
0: Fins aquí hem arribat. Voleu dir alguna cosa a última hora? Us ha agradat venir?
3: Molt.
0: Sí? Ara
3: vaig a teatre.
4: A mi
0: molt bé.
3: Vaig a teatre, ja.
0: Fantàstic. Ah, doncs fins aquí hem arribat un dilluns més. Avui prometo que, sí, que això es penjarà real time. I Lola, per dilluns que ve hem d'actualitzar puntuacions, perquè hem tingut convidats.
1: Hem tingut trucades, hem tingut
0: trucada en directe.
1: Mare mia, estic super contenta. La gent, tu li fiques un concurs i es motiva.
0: Molt bé.
4: Sí, sí. I tant la combativitat és el que més motiva.
0: Si només que hi hagués un concurs de colles castelleres, perquè també nosaltres ens motivés.
1: Ens motivés, estaria molt bé.
0: Mira quina bona idea d'organització.
4: Es podria fer Tarragona, crec.
0: Segur que ningú hi ha pensat.
1: Estaria bé, perquè ella és molt gran.
4: Molt gran,
1: sí. O Torredembarra també es podria fer.
0: I a part de petroquímiques no tenen res. Allà segur que els agrada aquesta gent. Molt bé, doncs fins aquí hem arribat un dilluns més. Moltíssimes gràcies, Lola, per la teva presència, com sempre.
1: A tu, Adrià.
0: Moltíssimes gràcies, Pepe, Martina, Arlet, per la vostra presència.
4: A vosaltres.
0: Ja sabeu que el Mirant al Cel és casa vostra, així que podeu tornar quan vulgueu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren però que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Alzheimer. I després dels estius més càlids registrats mai al Mediterrani, extraordinàriament calent, i amb una aparició del Super Niño, un fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, tenim la mirada posada a la tardor que comença aquesta setmana. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció de vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Parlem de xifres. La recaptació per l'impost de successions i donacions ha pujat un 32% al primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és conseqüència principalment de la pujada del preu de l'habitatge i de la bonança bursària, segons el Departament d'Economia. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, gairebé 2 de cada 3 persones que han de liquidar l'impost de successions acaben sense cap import a pagar. I el Departament d'Agricultura augmentarà prop d'un 40% els ajuts destinats a la compra de productes per combatre el caragol poma al Delta de l'Ebre. L'objectiu és facilitar l'aplicació de tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquest animal. La nova convocatòria està dotada amb més de 851.000 euros i arribarà a 451 productors del Delta. I un darrer punt perquè parlem del nostre company Joan Pau Inarejos, que publica el seu segon llibre, Tocats pel Romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval, a les xarxes s'apropa ara a l'experiència de persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida.

0: Informació local.
1: Repassem propostes de la Festa Major, que tindrà el gruix d'activitat el cap de setmana que ve i també per Sant Miquel, dimarts 29 de setembre. Divendres hi ha una visita patrimonial a la Biblioteca El Molí, és un clàssic, un habitual en dies festius o en celebracions especials. Es fa aquesta visita guiada a partir de 5:45 de la tarda aquest divendres en el marc d'aquest edifici de la Biblioteca, antiga fàbrica Ferrer i Mora. Es farà un recorregut per conèixer la història d'aquesta fàbrica a través de l'actual biblioteca. També el divendres el Foment fa un concert tribut a Alejandro Sanz a les 8 del vespre, a entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis. El divendres, doncs, les colles de cultura popular tindran protagonisme també. Hi haurà primer a la tarda, 5:45, un cercavila de grallers i bastoneres, a més, amb berenar popular. Inicia la plaça de la Creu, cap a 5:45 hi haurà aquesta activitat amb un recorregut, amb música, danses i aquest berenar popular. I després, més tard, a les 9, hi ha correfoc de diables i bèsties. A partir de les 9 del vespre, les colles de foc i les seves colles convidades faran aquest correfoc organitzat pel CUC de Molins de Rei, els Dimonis de Molins de Rei i els Diables de la Grupa, més de l'Enxuscat. Això serà el divendres. I pel que fa a la proposta musical de divendres, comencen les propostes del Parc del Llobregat amb el concert Los 80 Passajeros, concert al Parc del Llobregat amb aquesta banda que ofereix un repàs pel pop rock espanyol dels anys 80 i 90. El repertori es basa en aquesta música. Hi haurà Los Passajeros a les 10 de la nit i després a les 12, Roctàmbuls, un grup amb integrants molinencs amb arrels aquí a la vila que oferiran també concert al Parc de Llobregat i després hi haurà música amb discjòquei. Ja de cara a dissabte, doncs, un dels protagonistes serà la 41a Fira de Col·leccionisme i de Brocanters durant el dissabte al matí al Passeig del Terraplè. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei.
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's
8: good, yeah. Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem com cada dilluns, benvinguts a Tot Teatre. Sabeu que l'altre dia vam anar a teatre, que és estany amb nosaltres, oi? I vam anar al Teatre Condal a passar-nos-ho molt bé amb una comèdia del senyor Cesc Gai, 53 Domingos, amb la Candela Serrat, el Julián López, la Pepa Charro i el senyor Xavi Mira. Senyor Xavi Mira, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Com va això? Com va els dilluns?
1: Encantada de saludar-vos i saludar la vostra audiència, primer.
0: Gràcies.
1: I molt contents, perquè és un espectacle, és un text molt, molt maco, que ens toca molt de prop a tots,
0: sí.
1: I que la gent gaudeix molt, i nosaltres, òbviament...
0: També doncs, es veu que us ho passeu bé. Us noto que ho passeu bé. I això passa a la quarta paret, que diuen.
1: Exacte, això es traspassa d'alguna manera sempre, sí.
0: 53...
1: Molt bé, soc un... Sí, digue'm, perdó.
0: No, deia, 53 Domingos, una altra comèdia del senyor Cesc Gai, que estem molt ben acostumats,
1: Sí,
0: correcte. I el gerro, el pare i un altre objecte. De què va, 53 Domingos?
1: Doncs, mira, va de la relació entre tres germans, qui més qui menys té germans, té família, té responsabilitats a la casa, sobretot quan els pares es fan grans. I aquí la discussió ve d'aquí, ve de qui es fa càrrec del pare, no? I de les necessitats del pare. I tothom està molt ocupat, i qui no està ocupat sempre acaba fent-se càrrec i es cansa, i aquestes coses... Generen una situació que, a partir de la comèdia, perquè en això és molt hàbil el Cesc, doncs a partir de la comèdia et fa reflexionar sobre aquestes coses.
0: Clar.
1: I està molt bé, perquè no te n'adones, com a espectador, estàs veient una cosa entretinguda i amable, i de sobte no és que deixi de ser amable, però sí que et posa la vida al davant, no?
0: I el que podria ser, que a veure, Sons per aquí és un drama... però està explicat en plan de comèdia.
1: Exacte.
0: I tu passes la mare bé, perquè algú segur que se sent identificat.
1: Segur.
0: Que sí?
1: Sí, i això ens ho diu tothom. Tothom diu, és que, clar, ens hem vist molt reflectits moltes vegades, no?
0: Sí.
1: Clar, perquè tothom té família, més que menys té això, té germans, té responsabilitats...
0: Hi ha gent que no en tenen, no en tenim de germans, Hi ha gent que no en tenim de germans.
1: No, però potser teniu pares,
0: Sí, clar.
1: I llavors, sí. Aquestes discussions... Mira, el personatge de la Candela Serrat precisament no té germans,
0: sí.
1: No té aquestes discussions, i ella les troba a faltar.
0: Clar.
1: Vull dir que, hi ha discussions entre germans i hi ha tota mena de discussions, però habitualment hi ha molts punts en comú que servia a consensos. I d'això va, aquesta funció una mica, no?
0: Xavi, és la primera vegada que treballes amb el Cesc Gai?
1: És la primera vegada que perdona?
0: Treballes amb el Cesc Gai?
1: No. No, ja he tingut la sort de treballar diverses vegades amb ell.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, amb l'anterior espectacle, el Veïns de Dalt, en la versió castellana, quan vam fer la gira i vam anar a Madrid, vaig tenir la sort de ja fer el Julio, el personatge que feia el Pere Quinué a Catalunya, el vaig fer jo a Espanya i a Madrid, i vaig fer la gira. Després vaig treballar amb ell amb... Jo, el primer que vam fer junt va ser Jet Lag, perquè ell va ser el creador de Jet Lag, realment, no? I els primers capítols era ell el director de guionistes, i allà va ser on es vam conèixer. Després vam fer Los Vecinos d'Arriba, Els Veïns de Dalt, i després vaig estar també en una sèrie de Movistar que es diu Fèlix, vaig fer un personatge petit, i ara tornem.
0: És fàcil no treballar amb el Cesc?
1: És molt fàcil, és...
0: T'ho posa bé, oi? Amb safata, que diuen, t'ho posa amb safata.
1: Sí, no, és molt fàcil, la veritat és que és un tio, ell personalment és un tio molt amable, molt poc conflictiu, i això es trasllada a l'hora de demanar-te les coses, a l'hora de...
0: A l'hora de treballar es veu. es veu, eh?
1: Sí, i a l'hora de caminar tots sí. cap a un objectiu ah, molt clar, que ell sí. el té molt clar, uh-huh. i si, si tu et deixes portar, ell, sí. és, ell és, a més, molt hàbil, uh-huh. i et porta per llocs que potser...
0: Però molt ell, però molt ell.
1: Sí, sí, sí, això fa créixer, sí. i és molt enriquidor.
0: Escolta'm, sí. i amb la resta de companys de, d'Espai Escènic, ah, la manera que treballes... Bé.
1: Mira, la Pepa fa anys que ens coneixem, sí. però no havíem treballat mai junts. Mm-hmm. Ens coneixem perquè tenim amics comuns, sí. I ella ha vingut a veure algun espectacle nostre, perquè sí. és molt amiga. És molt, ella és, està molt propera a l'univers de teatre. Mm-hmm. I clar, i com que jo també ho he estat durant molts anys, sí. doncs hem coincidit moltes vegades en molts mm-hmm. llocs, però no havíem treballat mai junts, i és, un, és una meravella, perquè és una persona meravellosa, i a més a més una artista, i
0: sí,
1: està
0: oi?
1: Fent un paper... Sí, perquè ha fet un paper que...
0: Molt diferent d'ella, no? Molt,
1: ella,
0: molt diferent.
1: Exacte, sí. sí, sí. I està molt ben fet, molt ben servit, amb molta veritat, i això no és fàcil. Mm. No m'ha sorprès perquè sé que és un artista, però sí que em deixa una mica parat la rapidesa amb la que ho ha agafat.
0: Ah, molt bé.
1: I amb el Julián passa una mica el mateix. Sí. Julián sí que no havia fet mai res de teatre, mm-hmm. i, però clar, és un còmic que ha pujat moltes vegades a l'escenari,
0: sí.
1: Coneix molt bé els timings de la comèdia, sí. I tot això es nota, mm-hmm. es nota, i també ho agafa rapidíssim,
0: sí.
1: i ell és qui porta la funció i està fent-ho d'una manera magistral.
0: Molt bé.
1: És que no, molt bé. I amb la Candela no havia coincidit tampoc mai, mm-hmm. i és un plaer, perquè és qui d'alguna manera ens va portant durant tota la funció,
0: sí.
1: és la connexió amb el públic,
0: mm-hmm.
1: i fa un personatge que està desdoblant-se constantment,
0: sí.
1: parlant amb el públic, trencant mm-hmm. la quarta paret,
0: sí. Sí.
1: I interactuant amb nosaltres. No? I aquesta floritura, diguem, mm-hmm. no? No és fàcil, i ella la porta superbé, i a més sí. una companya excel·lent, i estem molt contents.
0: I això ens va dir... Això ens va dir allò a la premsa, era la primera comèdia que feia dalt de l'escenari.
1: Ah, mira,
0: que, veus... Que fins ara tot havia fet drames i coses
1: drames,
0: així.
1: Drames,
0: sí. I diu que estava molt contenta bueno, de canviar una mica, que ja en tenia ganes.
1: Sí, sí, està bé, perquè bueno, és fàcil que et situïn en un lloc, no?, determinat, i que aquell lloc tu vulguis sortir d'allà i no hi hagi oportunitat.
0: Sí, el mal que un dels mals, per dir-ho d'alguna manera, és que els actors i actrius us encassillin amb uns certs
1: sí,
0: papers.
1: Clar.
0: I clar, costa després sortir d'aquí. Costa sortir d'aquí.
1: Sí,
0: I que t'ofereixin papers nous.
1: Sí. En qualsevol cas, també depèn de que tu vulguis sortir o no.
0: Ja, sí.
1: Que jo, per exemple, doncs, em trobo molt còmode amb la comèdia i també drama, i no li diria que no a qualsevol cosa, no? Però m'hi trobo molt més còmode en la comèdia i molt més de gust fer comèdia sempre, no? Mm. I que...
0: Tu passes bé, tu passes bé.
1: Sí,
0: escolta, l'altre dia, fent allò, quan fas mica neteja d'arts i de vídeos i de discos i coses així, i em va sortir un CD, clar, sense mirar,
1: sí.
0: si el veig li ensenyaré, un CD sí. que estàs amb l'Àngel dels Bullalons i el Pep Anton Muñoz, el Condal
1: sí,
0: també.
1: Sí, això va ser un musical,
0: sí.
1: Això va ser
0: abans d'ahir, Xavi, va ser
1: abans d'ahir. Sí. Sí, Paradís, això sí. és música de l'Albert Guinovart i mm-hmm. un text del Jordi Galceran,
0: sí.
1: que vam fer al Condal, vam estar allà unes setmanes fent-lo, i va ser una experiència xula, perquè jo no havia treballat mai amb ells,
0: mm.
1: són dues figures importantíssimes dins del musical català.
0: Sí.
1: I
0: també, són dues veces d'escena, també. Tots dos.
1: Sí, i la Mercè Martínez, que ja jo la vaig veure néixer amb mi al musical del Testimus Perfecte,
0: sí,
1: i
0: el Canviaré, sí.
1: que va ser la primera cosa que va fer, que encara estava acabant l'Institut de Teatre, mm. i ja es veia que era una...
0: Que pintava bé la cosa, pintava bé.
1: Que pintava molt bé la cosa, efectivament.
0: Escolta'm, Xavi, 53 Domingos, fins quin dia esteu al Condal?
1: Mira, estarem fins al 27, fins aquest diumenge vinent.
0: Ah, oh.
1: I després, si ja comencem la gira,
0: sí.
1: i anem directes cap a València, estarem
0: sí. dues
1: setmanes a València, després anem a Granada, en fi,
0: oh,
1: farem si sí, anirem voltant.
0: I que aneu al Coi?
1: Tenim el COI, òbviament. Home, no podem faltar al COI. Sí, sí, el 30 de gener sí. anirem al COI.
0: Bé, molt bé, molt bé.
1: Estarem per aquí fent ells, el COI, on
0: sí. tinguem. Doncs pues molt bé.
1: I molt bé, o sigui, molt bé. Que, fantàstic.
0: M'alegre, m'alegre. A casa. M'alegre. Escolta'm, senyor Xavi, mira, després dels 53 domingos, que sí. n'hi ha per molt, que, n'hi ha per molt, sí. què tens al calaix que fa xup-xup?
1: Doncs mira...
0: Que es pugui dir, passat, que es pugui dir, que es pugui dir.
1: Que es pugui dir, que es pugui dir. Bueno, ara serà difícil compaginar coses perquè sí. la gira és molt potent i segurament ens absorbirà molt de temps i serà difícil.
0: Sí.
1: Però jo tinc un concert que vaig fer l'any passat, un text que, uns textos que vaig anar escrivint
0: sí.
1: i faig un repàs per algunes de les veus masculines més importants de la història de la música pop, la música contemporània.
0: Sí.
1: I ho vaig lligant tot amb una sèrie d'anècdotes sí. d'alguns cantants, d'algunes, del naixement d'algunes cançons,
0: sí.
1: o anècdotes personals i tal.
0: Ah,
1: I amb això és amb el que estem ara intentant, a veure si la temporada vinent podem moure una miqueta. Hem fet alguns bolos més per provar i per veure com sí. funciona, i la sí. veritat és que ens ha sorprès, que la cosa va molt bé.
0: Molt bé.
1: I res...
0: Doncs a veure si la veiem, si la veiem aviat. Xavi.
1: Aviat, espero que sí, espero que aviat puguem fer bons per Catalunya i puguem sí. voltar per allà. Sí, sí.
0: Xavi, molta sort, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, ha estat molt amable.
1: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
0: Felicita al resto de l'elenco.
1: Molt bé, ja els hi diré la vostra part, sí.
0: Que molt bé, que ens ho hem passat molt bé i que, pues, 53 domingos, pues, durin lo que sea, lo que no veas.
1: Tingui,
0: molta merda que diuen. Xavi, molta merda.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Xavi. Bona nit.
1: Adéu. Bona nit. Adéu.

0: Bé, deixem ara a la Lee Michelle i la seva cançó People, que pertany al musical Funny Girl, i ara ens anem al Borràs, perquè l'altre dia, o sigui, sé, ahir mateix vam anar a disfrutar, a gaudir del senyor Quim Masferrer a Temps, al Teatre Borràs de Barcelona, i vam dir res, tenim que parlar amb ell. Quim, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com va això? Com va el dilluns?
1: De festa, ara és el meu cap de setmana, dilluns i dimarts
0: sí.
1: És el meu cap de setmana.
0: Molt bé, molt bé, m'alegra, doncs. Escolta'm, ahir vam saludar i t'ho torno a dir, m'ho passat, ens vam passar la mar de bé. Vam veure un Quim Masferrer nou, no ens esperàvem.
1: Diferent, eh? Sí, sí, clar, perquè...
0: No ens esperàvem.
1: Estem acostumats a veure la meva vessant més de comunicador, més de showman,
0: sí,
1: amb espectacle amb bona gent, o
0: sí,
1: fins i tot amb el meu programa de televisió, i clar,
0: sí,
1: que aquí és una altra cosa.
0: No, és una cosa, altra cosa, això. I veig que el text també és teu.
1: Sí.
0: I com t'ho vas manegar? D'on va venir la d'això? Els àngels van baixar i van donar les idees i tu vas anar escrivint i tu vas anar composant.
1: A veure, de fet, em venia de gust parlar del temps, parlar del pas del temps,
0: sí,
1: què fem amb el nostre temps en la vida. De fet, a veure, no cal que baixi cap àngel perquè és un tema ancestral.
0: Ja, però a vegades necessites que et vinguin les muses a donar idees, t'ajudin.
1: Sí, sí, sí. Però sí que és cert que al llarg de sempre la humanitat hem intentat alentir el temps, frenar el temps.
0: Sí.
1: No ens volem fer vells.
0: Sí.
1: I en canvi, ostres, sumar anys és una cosa que és molt maca. Bé, tot això, aquest garbuix,
0: sí,
1: el tenia al cap i llavors dic, escolta'm,
0: deixa'm
1: ordenar i fes un espectacle.
0: Sí. I què, quant de temps vas estar per fer tot això?
1: Ai, pues no ho sé, perquè aquest és un espectacle que es va estrenar fa 15 anys,
0: sí,
1: després ha estat reposant, sí, i ara m'ha vingut molt de gust tornar-hi.
0: Tornar-lo, sí,
1: a treure-li la pols, sí, actualitzar-lo, entrar gent nova,
0: sí,
1: fent l'escenografia nova, a la posada en escena,
0: està molt bé.
1: És un espectacle que parla de la mort, però sobretot parla de la vida, i amb molt d'humor, és a dir, que... Amb humor es poden dir moltes coses i reflexionar fins i tot amb el tema del temps i de la pròpia mort.
0: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Escolta, me dius que ja l'havies estrenat, que 15 anys, hauràs fet bolos, i ara què? Tornem a fer bolos quan acabem del Borràs?
1: Sí, aquest és un espectacle que jo el vaig escriure el 2011, és a dir, fa 15 anys, després va fer gira, després vaig estrenar el meu espectacle Bona Gent, que s'ho va menjar tot,
0: sí,
1: perquè va passar per sobre com un huracà. És un espectacle que porta, ara mateix porta més de 500 funcions,
0: i ens haurà
1: passat els 450.000 espectadors. És
0: bé,
1: una bestiesa.
0: Bé.
1: I després de tota aquesta voràgina del Bona Gent, dic, ostres, deixa'm rescatar i celebrem aquest 15 anys de l'espectacle Temps tornant-lo a fer. I això és el que estic fent ara al Teatre Borràs fins al 18 d'octubre.
0: Sí, trobo que aquí a Temps hi han dues parts molt marcades, sobretot per tu, com a actor, com a persona. Perquè, clar, jo no diré com va no diré res de lo que surt a l'escenari, per no fer spoilers.
1: Sí, però el spoiler més gran ja el faig jo, eh? És a dir, és
0: un
1: personatge que és mort.
0: Ja.
1: Al final és mort.
0: Sí,
1: vull dir,
0: sí.
1: La dramaturgia d'aquest espectacle va així.
0: Sí.
1: Vol que l'espectador ja sàpiga d'entrada quin és el final.
0: Sí, ja ho saps al principi. Bé. No, jo dic, per exemple, la escenografia, la teva, la que fas servir tu, personalment, ja no ho diré.
1: Sí.
0: Però després cosa es va animant, i veiem com la suor va atacant tot el pijama.
1: Sí.
0: I dic jo,
1: sí, sí.
0: Després penso, ostres, com sua la cancel·lada que es diu?
1: Oh, i tant. És a dir, el que jo faig pot agradar o no. Ara, que ningú em digui que no suo la samarreta, eh? Això sí que és una cosa que
0: des de sempre.
1: L'entrega l'he tingut sempre molt, molt, molt. I sóc dels que a dalt de l'escenari ho deixo tot. I més en aquest espectacle, l'espectacle Temps, sí que és cert que té com dues parts molt diferenciades, és veritat.
0: Sí.
1: Una de molt més d'una situació molt de desconcert per part de l'espectador. Ai, ai, ai, a veure què passarà aquí.
0: Què diu aquest senyor?
1: A veure si l'espectacle serà d'aquesta manera. Té un tempo molt...
0: Sí.
1: Volta, això està fet absolutament de manera intencionada, de cop i volta l'espectacle es converteix en una catarsi, en una voràgine, on l'humor se l'emporta per davant, fins al final, on realment al final torna a entregar una reflexió, a la reflexió als espectadors de què fem amb el nostre temps i de si realment l'estem aprofitant, no?
0: Sí.
1: I aquesta és una miqueta la intenció de l'autoria, del teu temps,
0: és que,
1: escriure aquest espectacle.
0: Diu moltes coses i fa pensar molt. Fa pensar molt.
1: Gràcies, això està bé, gràcies.
0: Sí, sí, bon, clar, dius moltes coses, però després reflexiones, i és d'aquelles funcions que surts, que has rigut molt, si ho has fet molt bé, però et queda el que has sentit, comença a voltar pel teu cervell, i comences a pensar-ho, el que has dit, el que has sentit, i si vas en parella, doncs encara més. Escolta, nena, parlem d'això, parlem d'això. Què et sembla, això? És un d'aquells textos que donen molt per rumiar, per parlar-ne. Val?
1: Em consta que sí, realment... els que venen a veure l'espectacle em diuen que la postfunció és molt agraïda.
0: Sí,
1: és a dir, el postespectacle és molt agraït, perquè genera debat, genera fins i tot la pregunta aquesta que tota l'estona està deambulant per sobre de l'espectacle, que és què faries si et quedessin només 90 minuts de vida. Després la gent t'ho pregunta, i també es pregunta coses... molt més de decència, de dir, hòstia, realment estem aprofitant el nostre temps? Estem perdent el temps?
0: Sí.
1: Ostres, potser de vida només en tenim una i no sé si a vegades som prou conscients del que val el temps.
0: No ho tenim,
1: això.
0: I
1: la veritat és que a mesura que passa el temps, a mesura que et vas fent gran, almenys en el meu cas, intento, com a gran èxit, aprofitar el temps.
0: Ja.
1: És a dir, l'èxit ja no és... I ara has de dir, ai, faré una temporada que vindran molts espectadors.
0: Sí.
1: Ara no, per mi el meu èxit personal ara mateix és tenir la sensació d'estar aprofitant el temps.
0: Sí.
1: I això em diuen que en aquest espectacle hi és.
0: Sí,
1: per tant,
0: sí.
1: Un dels objectius d'aquest espectacle, l'altre és d'entretenir.
0: Sí.
1: I que l'espectador i les espectadores s'ho passin molt bé, i que riguin molt, i que s'esvergeixin. Aquest és l'altre objectiu.
0: Sí, sí.
1: Però aquest primer... el de fer reflexionar la veritat és que em consta l'altre també, la gent també s'ho passa molt bé, però consta que s'acompleix.
0: Això compleix,
1: com a intèrpret et fa molt content.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, Quim, després de Quil Borràs, encara dius que farem bolos, no? Perquè em sembla que el dia 20 de desembre tornes a Molins.
1: Ah, sí? Oh, carai.
0: Sí.
1: Doncs
0: sí.
1: No.
0: Sabe usted.
1: Primera notícia.
0: Doncs apúnteselo, o si no, el jefe de premsa.
1: Ah. Això la veritat és que em passa molt sovint, i això vol dir que per sort, tinc la gran sort de tenir molta feina.
0: Sí.
1: I que ara mateix, en el meu cap, hi tinc el calendari del setembre.
0: Ah,
1: i d'aquí una setmaneta ja oblidem el de l'octubre i després el del desembre. Per tant, ara mateix, el desembre...
0: Està un pèl lluny, està.
1: Que sigui així, em queda un pèl lluny.
0: Sí.
1: Però encantadíssim de tornar a Molins, que aquí el Foment, carai, és un espai que m'encanta venir-hi, i a més ara, després de la reforma, encara tinc més ganes de venir-hi.
0: Doncs està molt maco, ja ho saps, està molt maco.
1: Segur que sí.
0: Quim, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, has estat molt amable... Molta
1: gràcies
0: sort.
1: Gràcies pel vostre temps. Gràcies pel vostre temps.
0: El nostre temps, que l'aprofitem tot.
1: Sí. Jo estic molt content d'haver invertit una part del meu temps a parlar amb vosaltres i amb tota la vostra
0: audiència. No és igual. Quim, un plaer. Molta sort. Molta merda que diuen. I escolta'm, si vas per Arbúcies, posa els pauets amb remull.
1: Oh, i tant.
0: A la Riera, que està molt fresqueta. Està molt fresqueta.
1: Hem fet una dedicatòria a l'espectacle, m'agrada molt. Una abraçada.
0: Igualment. Gràcies.
1: Una abraçada.
0: Bona nit. Adéu.
1: Bona nit.
0: Adéu.

Bravo, la Lee Michel, amb aquesta cançó de Fanny Gale, això mateix, de Fanny Gale, sí. Doncs bé, ja hem arribat al final del temps d'aquí a Ràdio Molins de Rei per parlar de tot teatre. La cartellera, el vostre servei amb entrevistes, rodes de premsa i fins lluny que ve, que serà ja avui, quasi Sant Miquel, ja tu, com passen el temps. Això, que us useu molt bé, que sigueu uns bons nens, que us porteu bé i ens trobem dilluns que ve. Aquesta hora aquí, a Ràdio Molins de Rei, tot teatre. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roure. Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquesta tarda al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, que ha plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats i l'abat de Montserrat. L'acte fet en el marc del 150è aniversari del naixement del músic ha començat amb un discurs de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
2: El 550 aniversario del nacimiento de Pau Casals, un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de les figures més importants de la música del segle XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.
1: S'ha escoltat les interpretacions del violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano a Yoko Suzuki, que, per cert, han fet sonar el violoncel de Casals. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Diu que des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions no estaria a la línia del que marca la Unió.
3: Els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Un vigilant del centre de menors, l'Alzina, va morir dijous passat després de la contenció d'un jove intern, segons ha avançat Metròpoli. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per desescalar la situació, raonant amb ell. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. I la plataforma Salvem el Calderí de Mollet del Vallès ha lliurat un primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament. Segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa, que fa anys que s'ha convertit en un espai que treballen els veïns i, a més, comportaria la tala de 40 arbres. Entre ells, es demana la petició de protegir un ametller gairebé centenari. I les 5 grans cadenes televisives nord-americanes que integren el pool mediàtic per cobrir l'activitat del president dels Estats Units, Donald Trump, han anunciat que abandonen el servei després que el republicà els hagi vetat a la Casa Blanca sota l'acusació de publicar notícies falses.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Benvingudes, benvinguts. Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme i ressaca física i emocional a Ràdio Molins de Rei. Avui és dia 21 de setembre de 2026, setmana de mundials, setmana de festa major, setmana grande, que diuen al País Basc, perquè s'enjunta tot. Setmana d'estrena de Mallot. Avui tenim moltes coses, hem de parlar molt i només tenim una hora per fer-ho. Ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei amb el Roger Castillo. Com està, Roger?
1: Bona tarda, molt bé. Molt content.
0: Ha baixat com a segona.
2: Bona tarda, molt bé. No, sí.
1: Porto un modelet avui. Avui em sento model professional, pràcticament.
0: Digues.
2: No, ni que avui ens fiquem l'aire perquè tindrem calor avui, eh?
0: Farà caloreta, no, aquí? Perquè avui estrenem...
2: Estem guapíssims, eh?
0: Espectacular, eh, Marc? Mira, càmera.
1: Espectacular.
0: És que, clar...
2: Tens la meva. Aquesta, eh?
0: Bueno, clar, ha fet dos càmeres al Sergi. La càmera dels que li queda bé el mallot i la càmera dels
1: la nostra,
0: que,
1: la
0: que
1: nostra.
0: Fem aquest model.
1: Però, escolta, estem orgullosos d'estar al costat de la gent que li queda bé. A la mateixa taula, compartint taula.
3: Us queda superbé.
0: Sergi Soler i Maza, Fogat, com estàs, tio?
4: Molt bé. La veu tocada, eh?
0: Sí?
4: D'animar a peniscalada, d'animar i a la cursa...
1: De... Però tu de sortida els animes, tota l'estona.
4: Clar, jo foto la sortida i... Vinga.
0: I es criden a la gent. Hasta que es deixa de veure, hasta que agafen la curva.
1: Per això arriben ja mal de cap a la primera curva.
0: No, però clar, quantes vegades vas comptar del 10 al 0?
1: No te'n recordes.
0: 60 vegades.
4: Gairebé. 50 i pico vegades, sí. Segur.
0: No, no, potser
4: 60 vegades números. Perquè van haver-hi algunes repeticions.
1: Bueno, vam fer algunes repeticions 60. Per posar emoció a la cosa, sí.
0: Aviam, comencem parlant una mica de peniscalada. No us donarem molt la vara.
1: Home, no, que tenim moltes coses a parlar.
0: Però és que hem de parlar de la peniscalada, quarta edició.
1: Sí.
0: Hem celebrat la quarta edició. Ahir mirava el Viu Molins.
1: Sí.
0: Cada any fan una notícia des de la primera.
1: Sí, és veritat, sempre
0: hòstia, molt bé, ahir a la nit em va fer gràcia veure com havia evolucionat la peniscalada mitjançant les notícies del Viu Molins. Perdona, no he saludat a la Eli, que ahir va venir a la peniscalada. Eli,
1: ahir
0: tu no. Tens micro? Ahir,
2: exacte.
0: No, abans d'ahir.
1: Fortunadament va haver-hi el dia que tocava. Sí.
0: Eli, tu tens micro, vols parlar o no? No vols parlar? Et va tocar alguna cosa, algun premi de la peniscalada? No? No vas agafar res?
1: Perquè no va alçar les mans.
0: Perquè va arribar tard, perquè em sembla que venien d'un dinar i em van dir que va caure més d'una ampolla de vi en aquell dinar. Doncs... Bueno, no, espera.
4: Més detalls?
0: No. Va, peniscalada 2026. Explica'm una mica primeres sensacions.
1: Vols que ens quedem cadascú amb una cosa?
0: Vinga.
1: Vull perquè... Sí. Parlar del que ja hem fet.
0: Sí, doncs... comença...
1: O sigui, mira, el que més m'agrada de la peniscalada és el bé que l'organitzem.
4: Home.
0: Sí.
1: És a dir, a mi m'agrada que el mateix dia, cap a la una al migdia, decidim alguna pujada que no estava prevista en aquell mateix moment i que gent s'inscrigui quan estem dient noms. No, jo també vull. Doncs endavant.
0: Sí.
1: Sempre hi ha espai per tothom.
0: A mi m'agrada la sorpresa, no? La sorpresa per
1: tu també, no?
0: Apareix un ciclista per allà que aquest qui és? Clar, si havia dit el nom d'un altre. Clar, tota aquesta sorpresa, el millor moment de la peniscalada va ser el moment més dramàtic per mi.
1: A veure?
0: Vam viure per primera vegada un xoc frontal.
1: Ah, sí,
0: entre
1: sí. Pensava que volíem amagar la merda sota la catifa, però tu és el que vols lluir de la peniscalada.
0: Merda, no, o sigui, la peniscalada va anar tot perfecte, portem 4 edicions, amb 60 per 4, són molts ciclistes que han participat, i ahir, el dissabte, vam tenir per primera vegada un xoc frontal entre dos ciclistes.
1: Entre dos amics.
0: Que són dos molt amics.
2: Afortunadament.
1: Entre dos exguanyadors de la peniscalada.
0: Que els dos són exguanyadors i que anaven a tope, anaven a full. Un a intentar repetir pujada i l'altre a intentar fer millor temps i es van trobar i es van fer un besito.
1: A veure, hi ha un que va fer una incorrecció que és baixar al lloc de competició amb la bici.
0: Targeta groga.
1: Això és targeta... No, vermella.
0: Vermella.
1: Això és targeta vermella. Què passa és que potser tampoc el vam avisar massa des de l'organització que li havíem de potser recordar a nosaltres que això no s'ha de fer. Ja està, són aprenentatges.
0: En aquest moment de caos...
2: De dalt venen avisats, eh? Però clar, de dalt,
1: no,
2: allà baix...
1: Passen ben bé 10 segons.
2: Passa la vida de... Passen tantes coses amb 10 segons en aquell
1: Realment
2: dia.
1: Sí que passen coses.
0: Clar,
1: sí.
0: El tema és que un cop passa això des de megafonia, perquè jo no vaig veure l'hòstia.
1: Clar, jo la vaig
0: veure... Des de megafonia.
1: O sigui, a un pam meu.
0: Clar. Des de megafonia vaig escoltar que estava passant alguna cosa que vosaltres, que estàveu retransmetent, considerau greu, es va com gelar una mica l'ambient. A dalt no sabíem què passava. Vaig baixar, estaven els dos bé, s'estaven preocupant de la bici. El Bernat, el primer que va dir, s'estan preocupant de la bici, això vol dir que no hi ha cap problema.
1: Sí, sí, cosa que no sempre és veritat, però...
0: I en aquest moment de caos, de cop i volta...
1: Un moment, en aquest moment de caos, quan sabien començat a apropar-se a la microfonia per preguntar-los, doncs això, que diguessin a tothom, ei, que estem bé, que ara tornem a fer les pujades, tal, de cop i volta què passa?
0: Apareix un tàndem.
1: Un tàndem.
0: Sergi Soler havia donat.
1: Un tàndem amb gent disfressada.
0: Sí, d'ossos, panda.
4: Efectivament.
1: Tu vas pensar que era una bona idea donar-los la sortida, no?
4: Al final és com una bomba de fum, és a dir, la gent està preocupada i tu no et pots aturar allò i que la gent es quedi amb aquest record amarg, en seguida, pum, canvi de tema, saps?
1: Show must go on, total.
2: La vida segueix. Passen coses, però la vida segueix.
0: Però, i l'habilitat de no sé qui...
1: Els millors 3 minuts de la meva vida narrant alguna cosa.
0: Sí, sí. No sé si va ser el Frank Lluís o va ser el Bernat, l'habilitat de, en aquell moment d'estupefacció, de que tothom està preocupat, passa un tàndem amb dos ossos pan de sobre, i algú puja la música a tope...
1: Sí. Sí, sí, perquè ens havia, és que el Panda ens havia donat una cançó concreta per pujar. Sí. I va ser, entre que ens estressàvem, de dir, ei, que està passant això, fent-li gestos de, volen la música, que estaran, la sentiran quan estiguin al de tot.
2: Ja no, saps per què passa això? Què? Perquè tenim gent professional a la peniscalada.
1: Això és veritat, això és veritat.
0: Marc, que, un moment de la peniscalada, va, digues tu.
2: Buah, molt bé, em va molar molt que, sense haver-ho fet,
1: sí, no hem parlat encara,
2: sense voler-ho, estem aconseguint que cada cop hi hagi més gent a la part final del tram cap a la segona part de la prova.
1: Els que no heu vingut heu de saber que el peniscalada té un record força llarg i que llavors no sempre s'omple tot.
0: La gent es massifica a baix i a la part de dalt ja els hi fa mandra pujar.
2: Bueno, hi ha la barra del bar. La gent va el que va.
4: Una segona barra de bar a dalt. Clar, ja està.
1: Ah, mira, podem fer bars varios.
0: I tu, Sergi, què?
4: Doncs jo em quedaria amb els més petits, amb els nens que estaven pintant i animant, amb els guixos, van pintar tota la pujada, i animant, i realment, perquè he vist molts vídeos, a part d'amics i amigues, que amb els seus nens doncs, això, han animat a saco, s'ho han passat superbé, i la il·lusió dels nens, no? Realment em quedo amb això. Sí, sí, totalment populista, però...
1: Molt bé, molt bé.
0: Vosaltres dèieu la paraula caravana per megafonia?
1: Sí, i hi havia canvis de...
0: La penya es ficava nerviosa.
1: Hi havia gent que s'aixecava.
0: Sí, portàvem bosses a casa per carregar tota la merda que vam llançar. Va ser molt guai.
2: Abans de tancar, no de la cronoescalada, però el nostre model està arribant a altres llocs i m'agradaria dir que el nostre poble veí, Sant Feliu de Llobregat, es fa... properament una cronoescalada.
1: Tenim data o no?
2: Cronoescalada. Tenim data? Sí, és el dia 3 d'octubre.
1: Però això és ja.
2: 1,5 km.
4: Dissabte.
0: 1 km.
2: 60 metres de desnivell.
1: 3 d'octubre és el
2: crec que entrem.
1: Festa major, diguéssim.
2: Crec que entrem, sí.
1: Quan torno a repetir, perdó?
2: 3 d'octubre.
1: No, les xifres esportives.
2: 1,5 km, 60 metres de desnivell.
0: 1,5 km és massa per mi, home.
2: Jo crec que entra. Jo crec que entra.
0: Molt bé, doncs escolta.
4: S'ha de pedalar, aquí.
2: S'ha de pedalar una mica.
1: Sí, aquí la inèrcia no et puja fins ara.
2: El desnivell és positiu, no negatiu. Podria ser negatiu i tires avall i ja està, imagina't.
4: L'any vinent.
1: Qui ho munta, això, Marc?
2: Ho munten a Sant Feliu.
0: Sí, però ara...
2: Munta vària gent.
0: Cada vegada que treu la foto li preguntes una cosa.
1: Home, clar, perquè estic veient què fa.
0: Ell té una captura de pantalla, i cada vegada que la treu li fa una pregunta tècnica.
2: Ho munta gent diversa. Ho munta el club ciclista de Sant Feliu.
1: El club ciclista de Sant Feliu.
2: Amb col·laboradors, però munta el club ciclista.
0: Molt bé.
1: Que la guanyadora de la peniscalada és del club ciclista de Sant Feliu.
2: Correcte.
0: Ah, sí?
2: Correcte.
1: I el guanyador de peniscalada de l'escola de ciclisme del Vallès Monitor.
2: Sí, sí, sí.
0: La dada.
1: A veure.
0: Moment.
2: La dada.
1: Molt bé, t'ha quedat molt bé.
4: Torna a fer això de la dada.
0: Sí? A veure.
2: Moment. La dada. La dada.
0: La dada és... Com es diu?
1: Aitor
0: Rueda. L'Aitor Rueda va moure 1.600 watts pujant la peniscalada.
1: Bueno.
0: Això és... Això et torra el pa.
2: És verídic. Sí,
0: això et torra el pa.
1: És guapo, això que acabes de dir.
0: Espectacular, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: I m'ho va ensenyar, m'ho va demostrar, eh?
1: No, no sé, sí, m'ho crec perfectament, perquè anava com un coet.
0: Espectacular.
1: Increïble guanyador.
0: Va guanyar dues vegades, per cert.
1: Sí.
0: Sí. Perquè vam haver de repetir la final. Va guanyar dos. Espectacular. I l'altre no era coix, eh?
1: És veritat que sembla que dient totes les coses juntes que hi hagi com molts incidents, no?
0: Però són el que fa festa.
1: Bueno, gràcies a tothom per venir. gràcies a tothom que va col·laborar, tothom que va donar un cop de mà organitzant, però també la gent que va col·laborar econòmicament, la gent que va col·laborar en espècies, i la gent que sobretot va aplaudir i va animar, que això ens agrada molt, i qui va participar, evidentment, tot l'esforç del món, es va aplaudir tant com es va poder.
0: Sí, jo volia donar les gràcies a tothom també, molt bé, especialment a la meva mare, que va venir i em va fer molta il·lusió que vingués. Anem a emmascarat. Comencem ja el programa. Home, deixem la xapa de Peniscalada.
1: Per mi sí.
2: Vinga, va.
0: Si voleu més de Peniscalada, l'any que ve, 5a edició.
1: I a Instagram anem fent coses.
0: Sí. Emmascarat.

0: Ja sabeu que aquesta temporada de l'Emmascarat és per descobrir una cursa ciclista, una prova d'un dia, una clàssica, semiclàssica, diem-li com vulguem, i el Sergi ens porta 5 pistes. Per tant, primer, tenim una feina que és resoldre el marc comentari de la setmana anterior.
1: Efectivament. Efectivament.
0: És una setmana primera... que me'n recordo d'aquí vas dir. Intento fer veure que...
1: La aquí. Primera clàssica que vam presentar la setmana passada era el Memorial Marco Pantani.
2: Marco Pantani.
1: 23 edicions, vam dir. Storer, un dels últims guanyadors.
0: És veritat que la cinquena pista va ser...
1: Sempre
2: va ser
1: molt clara.
2: Va ser important.
1: Home,
0: va ser molt clara.
1: La cinquena pista és la que acaba una mica definint clarament aquella gent que ja entén una mica de ciclisme.
0: Sí, clar, doncs, clar, evidentment, sí.
1: Bé, l'Emmascarat. Comencem el d'aquesta setmana.
0: Som-hi.
3: Pista 1.
1: País, Espanya.
3: Pista 2.
1: Quilòmetres d'aquesta cursa. Una forquilla entre els 20... entre els 200... No.
0: Buà, que la puc
1: 200,
0: fer jo.
1: Podria ser. No, 200 i 250 quilòmetres.
3: Pista 3.
1: Tres guanyadors al llarg de la història. Marino Lajarreta, Alejandro Valverde i Julien Alaphilippe.
3: Pista 4.
1: Edicions. Forquilla entre 25 i 50 edicions.
3: I la pista bona. Pista 5.
1: Aquesta cursa va formar part de l'antiga Copa del Món de Ciclisme.
0: Doncs amb aquestes 5 pistes ja sabeu, podeu jugar a @latapareina qualsevol xarxa on ens trobeu, intentar encertar la prova que el Sergi ha plantejat en aquesta fantàstica secció que és l'Emmascarat.
4: Fem un apunt d'actualitat molt ràpid i després ens anem al Mundial. Us sembla bé?
2: Fantàstic, vinga.
4: Aquest apunt d'actualitat serà molt ràpid i ja va bé que aplaudiu perquè parlem de fitxatges. Perquè aquesta setmana s'ha conegut que Marc Brustenga tindrà aquí i serà el Caja Rural.
2: Molt bé, Marc.
0: Molt bé per avançar-ho a l'etapa reina.
2: Sí.
4: Hem conegut que Mireia Benito tindrà equip i serà al Movistar.
2: Molt bé, Mireia.
4: Hem conegut que Uxó Ostolassa, una tia que escolta el programa, se'n va a l'1X. Això ens ho ha dit, eh?
0: Sí.
4: O és una mentidera?
0: Potser l'ha escoltat una sola vegada, però això no ho sabem.
2: L'ha escoltat.
4: Bueno, se'n va a l'1X. Molt bé, Uxó. L'Andrea Soldevila, em fa molta il·lusió aquest fitxatge. Se'n va a l'Expresso Woman, que aquest és el Tim Abadí.
2: Bravo, Andrea.
0: Molt maco el missatge d'Instagram que ha penjat-ho avui. Molt maco.
4: I després, molt ràpid, Igor Arrieta, el Lidl, Guillaume Martin, el nostre Guillaume Martin, el nostre escriptor
0: torna a casa,
4: de referència. Torna a casa. Sergio Higuita, el Caja Rural.
2: Espectacular.
4: Arleni Sierra, el Lidl. I que aquesta setmana, a partir de demà, tenim la Cro Race.
0: Sí,
4: a Croàcia.
0: Croàcia, anava a dir.
4: Sí.
0: Okay. Per què fan aquests noms? És igual.
4: Sí. Bueno, anem perquè per feina, és bro.
0: Sí.
4: La Crobro.
0: La Crobro León.
2: Sí,
0: que va, tira.
4: Amb Àlex Molenar, amb Joel Nicolau,
0: buah,
4: i amb Sergi Darder.
0: Increïble.
4: Que arriba amb la mala notícia d'haver perdut una plaça en un com...
0: No em puc creure, que siguis així de vergonya. O sigui, no, és que tens tan poca vergonya.
4: Per darrere de la persona que us parla.
2: Tot això ho ha fet per dir això.
0: O sigui...
4: Sergi,
2: mai encara, parlem de fitxatges.
0: Encara que hem començat parlant de la peniscalada. O sigui, Sergi, encara ha tingut aquesta decència.
4: Hem d'apretar una miqueta, Sergi, vale? Ja, si vols, si necessites que... Pues, bueno, un parell de consells, perquè, clar, el traçat era difícil, calia tenir bones cames, calia traçar bé i calia pues, estar en forma. Si vols, en qualsevol dia. Jo ara ja estic al 9è en un com, i Sergi Darder al desè.
0: Pot ser que no només li diguis el programa, sinó que també li hagis enviat missatges personals per dir-li?
4: És que se li havia de notificar això personalment.
2: Ets un cara dura.
1: Saps que és molt probable que la setmana vinent
4: es
0: passeixin quan acabi, temporada,
4: és que no
0: el primer cosa que faràs és això.
4: No, perquè no li dic quin era. Clar, no ho sap.
1: Però això et surt a l'estrada.
4: Ho sap.
0: Pot entrar al perfil de Lluís Àries
2: i mirar
0: l'únic que deu tenir... Que...
4: A més, és un tram superraro. I quan vaig veure, hòstia, Sergi Darder, a veure, i vaig anar a Pinyon a jugar-me la vida. I li he tret un segon.
0: Doncs,
4: ell devia anar de passeig amb una barra de pa i jo anava a Pinyon. Bueno, doncs això és l'actualitat. Ens anem al món.
2: Això és l'actualitat i ja està. I final del programa. I els mundials ja està, tu.
4: Ah, hi ha mundials? Vamos, anem a parlar de mundials una mica, va. Mundial crono masculí i femení disputats ahir mateix amb dos guanyadors, zero sorpreses.
0: 0-0,
4: Marlen Reuser, segon mundial consecutiu. Renko Evenepoel, quart mundial consecutiu. Sobre Marlen Reuser.
2: Catalunya,
0: Catalunya. Tempo,
4: Ja ho va fer a la Clàssico,
2: Sí, sí. Ja no és casualitat, això.
4: Ja no és casualitat.
0: No.
2: Aquí, Renko, aquí hi ha un missatge.
4: Renko president.
1: Però Palestina...
2: catalanista.
1: A la independència de Catalunya.
4: Qui seria el candidat de quin partit, Renko Evenepoel? De l'arc parlamentari català. Hòstia, et fico en un compromís o no?
2: No, no, no, d'aquell del vice. El...
4: No, què diu?
0: No, home, no.
2: És un quillo. S'inventaria un, pues un quillo.
0: S'inventaria un partit, no.
4: S'inventaria un partit,
2: no. No passa res, ens cau bé aquí. Som prou Remco, pues un quillo.
0: I tu a la urna.
4: A la urna.
0: Ja ho entenc.
4: I, des, bueno, i a més prometria qualsevol merda, però jo... mundial femení. Marlen Reuser... una cosa molt important del Mundial Femení és que el recorregut era el mateix que el masculí.
2: Això està molt bé.
4: 39 quilòmetres i pico. Marlen Reuser el va completar, que va guanyar, amb 50 minuts, 24 segons. Això vol dir 5 minuts i mig pitjor que Remco.
0: Sí.
4: I hi havia 18 tios del Mundial masculí que haguessin quedat per darrere de Reuser.
0: Evidentment, sí,
4: vale?
0: Sí.
4: Això és una dada que és així. Mm-hmm. Segon mundial consecutiu, 35 anys, la segona d'aquest mundial, Zoe Baxter, Marc, parla'ns una mica de Zoe Baxter, que té 21 anys i que en principi sembla que ha de ser l'hereva.
2: Jo crec que ha de ser la primera corredora que va fer el salt directament de júnior a World Tour, que ara es porta bastant això amb les noies, amb homes ja fa més temps que es porta, però en aquell moment va arribar amb 18 anys, crec que porta 4 anys o 5 al World Tour, i no és fins fa un any i mig que ha començat a destacar, però és que de sobte ha fet un pet com l'espuma, perquè aquest any ha fet molt bona temporada, sobretot les crones, l'hem citat més d'un cop, tu saps dir la citat, vull dir, jo crec que ja tenim relleu de Marlen Reuser en les cronos, però és més que això, Jo crec que les clàssiques també té futur, aquesta noia.
0: És una crac.
2: Una crac.
0: Jo crec que durant anys pot ser clarament la dominadora d'aquesta especialitat en categoria femenina. O sigui, apunta a fer un Evenepoel quan s'hi posi i quan tingui el seu moment i no li queda gaire. O sigui, de fet, aquest any, Reuser perquè Reuser, però ho té a l'abast, ja.
4: Ha estat el gran any de la que va quedar tercera, que és Francisca Coc, que ha guanyat Rubé, que ha guanyat moltes altres coses.
0: I espera't, que encara queda un Mundial en ruta.
4: Sí,
0: No ho sé, és que porta un any de llocs importants,
1: Sí. Està molt obert, el Mundial de Noies, ja en parlarem ara.
4: És que el top 10, tu veus el top 10 i en un principi no ficaries en Francisca Coc al podi.
0: No ho sé, és que ja, no sé què dir-te amb aquesta ciclista.
4: Ja. He flipat amb Kerbaol, cinquena.
0: Sí, també. Molt bé, perquè molt bé. A més era una crono que no s'ajusta a les característiques d'aquells que fan crones una mica ondulades bé, perquè és que era el que...
2: Ha fet bones crones, Kerbaol, però...
0: Però se li dona bé un terreny més, una mica més exigent del
2: que
0: era
2: aquesta. Jo crec que Kerbaol aquest any ha fet una passa endavant, bueno, l'està fent any a any, té 26 anys, vull dir, com que està en progressió encara.
0: SD Works,
2: I el fet que vagi a SD Works, on amb una Van der Breggen que no sé si correrà o si correrà ja no pot liderar, jo crec, amb una Kopecky que com a projecte de grans voltes no ha arribat, doncs anirà de cap de fila segurament al Tour de França, per tant, bueno, no ho sé,
1: molt... molta feina entrenant les cronos, perquè jo la segueixo per Instagram i sé que molts dies ens ha agafat la cabra i vull dir que molt bé, ens agraem molt per la Cedrin.
4: Al final la crono és una especialitat i com a especialitat has de ficar-hi hores. I dos noms més, la 18a i la 20a. Paula Blasi, 18a, i Mireia Benito, 20a. Jo crec que estan bastant decebudes. Ahir vaig veure a Paula Blasi un vídeo i em va donar la sensació fins i tot que de la impotència tenia ganes hasta de... que es trencava una mica per dintre. Mm. Els números són molt bons i, bueno, suposo que al final la por a traçar pel que havia passat al campionat d'Espanya, bueno.
0: Està bé, aquesta crono, jo no sé si esperava més o menys, però està bé que hagi passat i que se centrin en el que és important.
4: Ara.
0: Sí, jo ho tinc claríssim, això.
4: Els números són bons, la ruta és una altra història, i
0: o sigui,
4: molta sort, no? Ja,
0: cap d'elles tenia aspiracions reals d'estar en un podi d'un mundial, d'una crono com aquesta?
2: No.
0: Tan exigent i plana i tan dura? Jo crec que no.
2: Es podia imaginar la Paula al top 10, segurament, però bueno,
0: però
2: no
0: per
2: passa. Però
0: per fer desena,
2: no
0: o sigui...
4: T'hauràs de jugar per fer desena?
0: Calma't. Cap problema.
4: O sigui que els números estan, molta sort a les dues aquest dissabte, que és quan hem de...
2: S'ha de donar el callo.
4: Sí, sí.
2: I el donaran segur,
4: I el donaran. Anem al masculí. Vinga, el masculí, primer Renko Benepul, segon Felip Ogana.
0: A 6 anys vista, 6 pues ja anys està. Llum de la galàxia Renko, eh?
4: Ojo, eh?
0: Ojo, la pallissa, eh? I el a més, és que comença ja... I ja veus que, és que no hi ha cap opció. O sigui, passen 2 quilòmetres i saps qui guanya la crono.
2: Atenció al detall. Bueno, clar, és que Remco és una persona... Clar, doncs tenia entre cella i cella aquest objectiu. El quilòmetre 6, és a dir, abans del primer punt cronometrat, que crec que era el 10 o l'11, ja tenien, ell, la seva selecció ja tenia un punt de control. Llavors, ell, el quilòmetre 6, ja sap que va per davant de qualsevol altre. Llavors, inclús abans del primer tram oficial, ell ja pot anar amb la... tranquil·litat, si es pot dir així, sí, sí, que està fent el que estava previst i que pot seguir amb el pla que tenien. I dit això, Pipo Ganna diu és que jo ho he fet bé, els meus números els he fet bé, he traçat com havia de traçar, la part que on ell va, la primera part que era més urbana, que li penalitzava, és veritat, va fer el quart o cinquè millor, però després de la part plana va recuperar a la part de rodar, però igualment impossible apropar-se a Remco.
0: No, no, una distància sideral és. I a més una cosa, que en el cas de Remco es queixa els dies abans perquè no pot entrenar, perquè les hores del circuit que tenen tancat és impròpies d'un mundial. O sigui, això que fa Remco, d'enfadar-se amb el món.
4: Critica...
0: O sigui, m'agrada perquè és tan superior que tot i així, o sigui, podria dir, mira, m'és igual perquè total, o sigui, pels rivals que tinc, no? O sigui, perquè jo estic... Però a ell li agrada fixar-se amb els detalls, anar... O sigui, s'emprenya per coses que són absolutament lògiques, però m'agrada que segueixi encara dient-les si ho veu així. O sigui, a mi és un corredor que en aquest sentit m'agrada molt sempre.
4: Si els pares de Renko mai s'haguessin conegut...
0: Sí? A veure?
4: Això és la dada.
0: Uf. Espera, la dada.
4: Fes-ho tu.
0: La dada.
4: La dada és, si els pares de Renko mai s'haguessin conegut, Felip Ogana estaria celebrant el seu 5è mundial. Ojo, eh?
0: Ojo,
4: i seria...
0: Ojo, vaya loser, eh?
2: Pobre nano.
4: I seria ara mateix el... probablement el millor contrarrellotgista de la història, perquè s'ha obert aquest debat. És Renko Benepul el millor contrarrellotgista de la història?
0: A veure, anem a tancar-lo ràpid, un, dos... Sí.
2: A consecutiu, sí. En total, no.
0: És la pregunta no és si és no guanyant més o no, és si és el millor.
4: El millor contrarrellotgista de la història del ciclisme.
0: La resposta és...
4: No dels mundials.
0: Evidentment sí, i a anys llum del segon.
4: Bueno... Mira, us dono 4 dades.
2: Jo crec que no.
4: Us dono 4 dades.
2: Al nivell, com a molt, ara mateix.
1: De Cancelara,
2: sí, sí.
1: Estem parlant.
2: Sí, sí.
0: Cancelara, pobre, si corregués ara al costat de Remco. O sigui, s'hauria retirat bueno, que... amb alopècia abans d'acabar la seva carrera.
4: Hòstia, que mal parit.
2: Pobre nano.
4: Hòstia, amb la melena que tenia, eh?
0: És que jo no el vaig... El vam trobar un dia i no el vaig reconèixer. Qui és aquest senyor?
2: Però aquest tio és suïsta, molts diners. Si vol, es fica cabell. És perquè no vol.
4: És que el tema és que el millor no li ha quallat, eh? És que jo crec que quan el vam veure acabava de venir una plantació.
0: Bé, tenim exclusives a Taparreina.
4: Sí, sí, sí. Arguments per Renko. Or olímpic. 4 mundials seguits, més 2 plates, més un bronze. Això vol dir que cada vegada que ha anat un mundial ha pujat al podi.
0: Val.
4: Perquè el 2020 és l'únic any que no va pujar al podi, perquè no va anar, perquè s'havia rebentat a Lombardia.
0: Hi ha un argument més. L'home que ha doblat a Tadej Pogacar una crossa. D'un mundial.
4: Aquí cal. Espectacular. Aviam si li posen una crona 50 anys de 50 quilòmetres al Tour. Cancellara i Tony Martin, empat tècnic, 4 mundials cada un. El que passa que Cancellara té 2 Jocs Olímpics i Tony Martin només una plata olímpica. Dintre aquest debat d'és el millor de la història, hi hauria Miguel Indurain, Michael Rogers. Miguel Indurain es va fer gran a Cronos, sobretot guanyant Tours de França, històries d'aquestes, però només té un mundial i té uns Jocs Olímpics. Michael Rogers té 3 mundials i el millor de la història, el millor de la història, de moment encara no és Remco, segons el meu criteri, és Jacques Anquetil, que no té mundial perquè no celebrava el mundial.
2: Clar, clar, per això no en té, clar.
4: Clar.
2: Clar.
4: Llavors,
0: excuses.
2: Entonces, haver-ne organitzat un ell.
4: Llavors, abans, el que se celebrava era el Gran Premi de les Nacions, que era el Mundial. Doncs pues en té 9.
0: Tu en què t'agrada per la seva història? No, per, no perquè guanyi més o menys.
2: T'agraden les coses túrbies, eh?
4: Sí, no té Jocs Olímpics, perquè no podien competir a Jocs Olímpics, i li deia a Mr. Crono, imbatible al Tour, més de 60 victòries.
0: Sí, sí.
4: Jo crec que encara està una mica lluny.
2: Monsieur Crono.
0: No ho sé, jo el que penso d'Evenepoel, i ara més seriosament, que evidentment el debat pot estar obert o no, és que pel tipus de corredor, per l'alçada, per com és ell, a mi em fascina que faci els números que... O sigui, el trobo superior en això. No, jo no ho he vist abans, això. Un tio que per físic jo diria, home, pot ser... Pot defensar-se bé en Cronos, però jo és que quan el veig rodar sempre al·lucino. No ho entenc.
2: Quan veus les fotos al costat de Pipo Ganna, que és un perfil clàssic de contrarrellotge, 1,90 m, cames gegants...
4: La Salda, la Satriera i l'Oli. No?
2: Sí, sí, sí.
4: Però... Saps, i tu, i com ho mola. Expliques, tu, això? Tio? Tu que
0: ets un home com ell.
4: Tens una mica més de criteri.
0: Sí.
1: El Remco, per exemple, ell, si fos atleta, per dir alguna cosa, seria un magnífic atleta en mitja marató, per exemple. però estic convençut que si ell entrena 6 mesos per una mitja marató, et fa 1-4 o una cosa així, segur, que és una marca molt bona. Té aquesta capacitat de... en cas, transferit a la bici, però d'anar molt ràpid i d'aguantar molt la potència, no? I em recorda això, a un fondista d'aquest tipus, no? Entre 10 i mitja marató, que no acostumen a ser molt grans, però que tenen aquesta capacitat de moure, no parar de moure, i aguantar la musculatura. Òbviament, hi ha un treball tècnic espectacular, té un treball allà darrere.
4: I de coco, ha de ser això.
1: De coco, és un tio molt fort, sí.
0: A mi em recorda molt els Borlé. Mm-hmm. O sigui, els Borlé, en lloc de fer 400, fent, doncs això, una mitja marató, però al mateix ritme. O sigui, és una mica aquesta idea que tinc al cap.
4: Borlé. Els Borde?
0: Borlé.
2: Belgues.
0: Són dos S, jo crec que es deu dir. Bé, que no ho sé.
2: Borlé.
1: En 4.
2: 4.
4: La dada última sobre que aquesta dada és la que us interessa. Jo tinc un ciclomotor elèctric que com a màxim agafa 48 km per hora.
0: Podríem parlar
4: hagués quedat 38è amb moto.
2: Amb moto i tot el rato...
4: O sigui, amb un mal de canet, l'hòstia, perquè clar, tot el rato...
0: Amb allò turbo supersònic que tens.
4: Que ha vingut?
2: Molt em sembla, cada el que has dit.
4: Pues, quedaria 38è. Clar, hauria de canviar bateria, eh?
0: A mig camí.
4: Perdo ahir...
0: Potser últim.
1: Per dura la bateria.
4: 30 quilòmetres no arriba. Clar, a tope no, és que potser...
2: Aquests dos cops canvia la bateria.
0: Sempre surt. La moto aquesta,
4: Què dius, home, si és l'hòstia, la moto aquesta.
0: La moto la podria pujar a la peniscalada?
4: T'agradaria que la pugés, eh?
1: Per què no?
4: L'any que ve... L'any que ve gravant amb la moto, eh?
0: El ciclomotor de
2: mira, com el Soderbys, que anava amb moto i va haver de parar per canviar i provar.
0: Soderbys va caure, eh?
4: Tenia el podi,
2: Tenia el podi.
4: Tenia el podi, tio.
2: Marcat, eh? Vaig dir que faria un gran any, no he fet res en tot l'any, però quasi ho peta, ho ha petat.
0: Sí. Llàstima la caiguda.
2: Convalida.
0: Va ser greu, però qui va deixar un espai al podi, també?
2: Pol Seixas.
4: Com... O sigui, us espereu això de Pol Seixas?
0: No. No m'ho explico.
2: No
0: m'ho explico, és una crona per especialistes purs.
4: No. Com pot ser,
0: bueno, pot ser que la setmana que ve encara, o sigui, veurem un tio guanyant de 20 minuts. No ho sé, està molt fort, és increïble la progressió d'aquest nano. O sigui, a mi m'ha sorprès moltíssim veure Pol Seixas a aquest nivell mundial.
2: No. S'explica dient que aquest tio té alguna
4: cosa. Ètics, diferent. Ètics.
0: Tio. Segur, perquè és que no es pot naixir per la vida, si no. Mm-hmm. És increïble. No ho sé, jo veig els números que fa, sent com és un ciclista que pot guanyar un Tour de França d'aquí poc. És bestial.
4: I el quart és el nom que el Roger vol remarcar, que és McNulty.
0: Sí, perquè està en un estat de forma... O sigui, feia molt de temps que no veia McNulty en un estat de forma, el que porta aquestes setmanes. Mm. La veritat és que és un nom que després, si em fas alguna pregunta, potser te'l torno a dir.
2: Home, espera, a veure si ens trepitgem aquí amb algunes coses.
4: Ah, sí?
0: Ja veurem.
2: Jo també tinc opcions.
4: Voleu alguna cosa més del Mundial masculí? Voleu remarcar alguna cosa?
0: No, avui hi havia crono encara, em sembla, de sub-23.
2: Avui hi ha sub-23, no? Masculí i femení, sí. Les dues.
4: Mm. Qui tenim per allà?
2: Doncs tenim dos catalans favorits a medalla d'or.
4: Ah, sí?
0: Ah, i una cosa, el Seth Van Kerkhove, que
2: sí.
0: Això sí que em sap greu. O sigui, que ara estem en categories inferiors.
2: Sí, és que, bueno, jo...
0: Endavant.
2: No, vull dir que si de casa començo, però jo m'he pensat una mica repàs d'aquests propers dies molt breu, eh?
4: Sí.
0: Perquè... Ah, voleu fer canviar sintonia i anem al que ens ve ara? I així ja...
2: Abans de passar els grans, o sigui, la gent gran, sí. En ruta, que és el que parlarem més, canviem sintonia i parlem dels sub-23 i juniors.
4: Vinga, doncs som-hi.

0: Va, doncs situa'ns, Marc, que...
1: Anem per passos. Tenim avui ja, avui mateix, les Cronos sub-23.
0: Vale.
1: Masculí i femení. I en masculí tenim dos corredors de casa, dels Països Catalans, amb clara opció a medalla.
2: Epa.
1: Dos corredors, que són dels millors del món sub-23. Un és en Matís, Van Kerkhove.
2: He de fer un comentari aquí. He de fer un comentari perquè tenim notícia per part de Pro Cycling Stats.
0: Ah, sí?
2: Que no només han decidit compartir el riu de la Peniscalada sense que els haguem citat, és a dir, no només això, sinó que ens han enviat un missatge avui, fa poca estona, dient al matí surt amb el dorsal número 1. Com dieu, i jo ara ho estic dient.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
1: Matís, Van Kerkhove, el número 1.
2: Suposo que tenen raó.
1: El número 1 per nosaltres, i el número 1 avui a la crono, i, ojalà, el número 1 d'aquí unes hores, amb el mallot posat, ell o Héctor Álvarez, també és de casa nostra.
2: Sí, sí, sí, sí, molt bé.
1: Qualsevol dels dos ens val que guanyi.
2: Home, gran rodadors.
0: Primer i segon. Escolliu vosaltres mateixos.
2: Clar.
0: Vinga,
2: posi't d'acord.
0: Què més? Què més
1: tenim? Tenim això amb sub-23. Tenim també amb júnior. I amb júnior masculí, primer dic la mala notícia, després les bones. I és que un corredor de casa, i a més un corredor que ha fet el millor any, ha sigut el millor júnior aquest any,
2: que aspirava
1: i,
2: tot,
1: i surten amb números el millor la millor temporada d'un júnior de la història.
0: Què dius?
1: Per sobre de Remco Evenepoel.
2: Sí, sí, estem parlant d'aquest nivell.
1: Sí, sí. Més punts que Remco Evenepoel quan va fer la temporada júnior, que ho guanyava tot. Sef Van Kerkhove, que no podrà competir per guanyar ni crono ni ruta perquè ha patit un atropellament mentre entrenava a Canadà. Pel que se sap, té una afectació a la vèrtebra, que ja va patir l'hivern passat, abans de començar la temporada.
0: La mateixa?
1: No ho sé, no tinc més informació, esperem que no sigui res molt més greu i es pugui recuperar bé, però en tot cas una llàstima.
2: I des d'aquí, ànims amb la recuperació, que et volem veure allà on estàs demostrant que mereixes estar, que és increïble.
0: Una abraçada, Sef.
2: Sí, sí.
1: Doncs més enllà d'en Sef, que teníem una claríssima opció de victòria catalana, no? tant amb ruta com en contrarrellotge, tenim més catalans, perquè tenim l'Eric Martínez i l'Enric Sinfreu d'Andorra. Eric Martínez, no, l'Aitor Martínez. Perdó, quan he dit Eric, dic un m'he equivocat. L'Aitor Martínez de Ripoll, que també en parlen d'ell molt any, fa un molt bon any, i, bueno, tenim les seves opcions, i l'Eric Sinfreu d'Andorra.
2: Molt bé.
1: I en femení, també tenim molt bona representació catalana, perquè tenim la Lluna Jiménez.
0: Com una, és que la Lluna és com
2: la Lluna
0: una...
2: del Mundial. És que
0: és com una filla, la Lluna. I la iaia de la Lluna és com una iaia, també, clar, per nosaltres. Ah, una abraçada a les dues.
1: Una abraçada a la Lluna i a la seva família. Tenim a la Gemma Toledo, que és de València, i que totes dues treballaran per l'Alejandra Neira, que és gallega, però bueno, la volia citar perquè és una de les favorites de guanyar.
0: Molt bé.
1: I abans de passar l'elit, al sub-23, i torno, perdó, perquè més enllà del Matís i l'Héctor Álvarez, que competeixen en crono, a la ruta tindrem dos catalans més, un català, el Dani...
2: Estem a divendres, no?
1: Estem a divendres, sí, no sé si dient els dies, perdó. És el Dani Cepa, que correrà amb la Caja Rural l'any que ve.
2: Era de l'Alea, no?
1: D'Ondara.
2: Ah, val.
1: Era des d'Ondara, corria amb el filial de la Caja Rural.
2: L'Alea,
1: correcte.
0: Una conversa més xula. Esteu mantenint.
1: I a l'Adrià Regada d'Andorra, també, correrà amb el sub-23. I això seria les categories inferiors d'aquesta setmana.
0: Que no l'Adrià Andorra d'Ondara.
1: D'Ondara.
2: Xavi Andorra del tàndem.
1: També.
2: A veure, tenim també això dels relleus mixtes, que es fa, si no m'equivoco, demà.
3: Demà, crec, 22.
2: Demà mateix.
3: Demà és 22, sí, demà.
2: Que, com a especialitat, ja em dic que ens agrada, que sempre és divertida de veure. Convidem, doncs, a seguir.
3: Sempre quan no se la foti com l'any aquell de Països Baixos, que va...
0: Ui, es va fotre un naton, la Van de... Van Bleuten, no?
3: La Van Bleuten va ser.
0: Una nata espectacular, sí, sí.
3: Que va guanyar la Mundial.
0: Que va guanyar, sí, a Wollongong.
2: Molt bé, batalletes.
3: Sí, batalletes.
0: Vinga, doncs, voleu fer Mundial o anem a mercat i ens assegurem el tiro?
1: Mira, jo, si voleu, us presento el meu favorit per guanyar sub-23 masculí en forma d'emmarcat.
2: Doncs som-hi.
0: Doncs anem a conèixer l'emmarcat d'aquesta setmana. Som-hi.

0: Marc, quins presentes avui?
1: El que guanyarà el Mundial, sub-23.
0: Ja ho vas fer això una vegada, eh? Això ja ho vas fer una vegada.
2: I ho va encertar?
0: Sí, amb Halvorsen.
1: Halvorsen.
2: Ah, sí.
0: Que després ara és la pista. Però bueno, digues.
1: Aubin Sparfel. Francès, 20 anys.
2: Sí, sí.
1: No em fas cara de no tenir ni pajolera idea.
2: O sigui, un home que fa una setmana ha guanyat una prova professional per segon cop a la seva vida?
0: És que estic convençut que algun dia ens cola noms aquí.
2: No,
0: que bé. I jo me'ls menjo.
2: Jo sóc a la garantia que el Marc, en general...
1: Sparfel. Ve del ciclocross.
0: Vale.
1: No? És d'aquests corredors que venen. Ciclocro. És un tio de 1,76 m i el podríem definir com a turbogrimpaire versàtil. O jo el defineixo així.
2: Com a mínim. O sigui, un possible portador d'aquest mallot, eh? El nostre mallot.
3: Turbogrimpaire.
1: És un nano turbogrimpaire versàtil. És un nano que s'emmiralla amb Top Pidcock o Thibonier, tant per físic com per polivalència de corredors que venen del ciclocross i són capaços de fer bones escalades. Ha estat sempre a la sombra mediàtica de Seixas, a l'equip francès. Això li pot haver anat bé, també.
2: Perquè són de la mateixa generació?
1: És un any més gran que ell, però...
4: Seixas de quin any és?
1: No, 2006, són la mateixa generació.
2: Exacte,
1: anat junts sempre. Si no hagués sigut francès, segurament aquest tio hagués tingut molt més mirall mediàtic. Ell amb 6 anys s'uneix al club local, al Cycle Golbain, té un germà gran que ja corria i el volia seguir doncs, per imitació, allò que fan els germans. A través del joc i els piques pujant ports amb ell, és com es va aficionant i millorant a la vegada. Té una germana petita, també, que també es fica amb el ciclisme. Amb l'adolescència es pren més seriosament els entrenaments i competicions i comença a destacar a nivell nacional, sobretot en ciclocross, on es programa subcampió nacional cadet darrere de Seixas. Val? Ja, el cadet ja comença.
2: Ja hi som. Amb el son.
1: Arriba a l'etapa júnior amb el seu equip local el primer any, el 2023, fa un any discret al ciclocross, que era 18è al Mundial a l'estela de Leo Visió, que també és un altre corredor, està més consolidat i també ve del ciclocross i de Pol Seixas, evidentment, i a la carretera suma un bon any per ser un júnior de primer any. No aconsegueix cap victòria, però acumula bastants top 5 i podis a clàssiques i etapes de voltes internacionals. El seu resultat més destacat, un quart a la Lieja com a júnior de primer any.
2: Déu-n'hi-do.
1: Amb aquest palmarès, doncs, se'n va a una estructura més professional, el Decathlon Sub-19, l'estructura júnior del Decathlon, i el 2024 es converteix en un dels dominadors del ciclocross mundial. 3 victòries a la Copa del Món, or europeu i quart al Mundial després d'una punxada a l'última volta quan anava el líder. També va guanyar la Copa de França. A la carretera sempre està entre els millors de les etapes trencades i dures, però li costa guanyar. Molts cops li toca treballar per Seixas amb la selecció francesa. Tot i això aconsegueix una victòria en un sprint reduït al Tour du Boat, que és de la Copa del Món. Amb això passa sub-23, dins la mateixa estructura del Decathlon, i el 2025 aconsegueix grans resultats en el ciclocross. Tot i ser de primer any, domini absolut a la Copa de França, 4 podis a la Copa del Món, 3è a l'Europeu i 6è al Mundial. En carretera, d'inici debut amb el primer equip, sumant experiència i bones actuacions d'equip a la Copa de França, on li arriba la seva primera victòria. L'any passat, com a primer any de sub-23, guanya el Tour de Finisterre amb els grans, diguem,
2: sí,
1: amb els grans del Decathlon, que ens va sorprendre a tots.
2: Sí, ho recordo.
1: Ho vam comentar.
2: No hi devia ser aquell dia.
1: És aquest any, el 25, que descobreix la seva faceta d'escalador, perquè fins ara només era turbogrimpaire, ja que guanya 2 etapes de més de 4.000 metres de desnivell, els Alps Isère Tour i el Tour d'Alsàcia, 2 proves importants, sumat a les grans actuacions del Giro, on guanya la regularitat.
2: Molt bé.
1: I aquest any fa una passa endavant al ciclocross, l'hivern passat, domini la Copa de França, 2 victòries i 3 podis a la Copa del Món i medalla de plata mundial. Amb el Decathlon pacten un últim any com a sub-23, amb un calendari similar, amb l'objectiu de ser campió del món tant en carretera...
2: Epa, aquí parlàvem això.
1: ...com en ciclocross.
2: Val.
1: El Giro d'aquest any, el sub-23, li va arribar el seu primer gran moment, va guanyar victòria a la penúltima etapa de muntanya i quart a la general. I el Tour de l'Avenir va repetir victòria, la general no va estar davant, va quedar el 15è, però va guanyar les 2 grans proves. A més, com hem dit abans, Roger, arriba en gran forma. Gràcies, aquest Mundial, Marc, que és objectiu, perquè acaba de guanyar el que és, Lluís?
0: Tour de Finisterre.
1: El Gran Premi de Valoní, correcte, a Bèlgica. Prova 1.pro.
2: Una prova on teníem Roger Adrià disputant-la, que ho va fer bastant bé.
1: Com diem, seguirà el Decathlon fins al 2028, de moment, on seguirà compaginant ciclocross i carretera com a mínim aquest hivern, amb l'objectiu, com hem dit abans, de guanyar també el Mundial en ciclocross.
2: A mi em va flipar aquesta prova, el de Valònia, que guanyés a Romain Grégoire en una prova feta exclusivament per un ciclista com Romain Grégoire. És a dir, les cames que va mostrar aquest dia Owen Spafel.
1: Owen Spafel.
2: Increïble. Per tant, jo sí que el veig com un gran candidat a guanyar, realment. Sí,
0: difícil,
2: sí.
0: Difícil els noms que li posen amb els ciclistes perquè jo pugui retenir-los i després pronunciar-los.
4: Ho
0: fan expressament, no?
2: Tu dones joc i ja està, si no. Si parlem ara de... Ja,
0: bueno, l'últim que ha presentat el Marc, que a partir d'ara és...
2: M'ha agradat molt una cosa que ha dit el Marc, perquè de seguida el meu cervell ha fet un funcionament, un clic, que quan parlava els germans, no?, els petits que imiten els grans, he pensat que volen ser com ells, que intenten, es piquen, no? Sí. Per tu, Sergi Darder és el teu germà gran. Sí. És una mica el que m'ha vingut al cap mentre ell anava parlant, no?
0: En aquest cas, Sergi, jo sóc el teu germà gran. Anem al Mundial?
2: Sí, home.
1: Vinga, els grans.
0: Un quart d'hora, els grans. Som-hi. Mundial de Montreal 2026, dissabte les noies, diumenge els nois. Per on comencem?
2: El recorregut.
0: Ah, doncs sí, clar.
2: No, és que més, o sigui, em dones feina i després no te'n recordes.
0: Que has preparat alguna cosa?
2: Sí, se m'ha acudit a mi sol, sí? Que podia pensar que el recorregut és un tema de vegades essencial per entendre quin mundial veurem.
0: Ja, quina bona idea. Pues, presenta'ns el recorregut.
2: Doncs mira, és molt més suau que el dels darrers dos anys.
0: Sí?
2: Venim de Zurich i de Kigali,
0: sí.
2: I ja no és això. Ja torna a ser un mundial una mica més obert. No del tot, però una mica més obert, sí. Si a Zurich, per exemple, perquè el de Kigali jo crec que és una altra lliga, Zurich van ser 4.400 i pico desnivell positiu en masculí. Aquí baixen de 4.000. Aquí estan a 3.800 i pico. Per tant, són 500-600 metres menys de desnivell positiu. Ho dic per fer... no? Ajuda, sí, sí. Jo crec que cabades, a nivell de context de qui fa què, quan ho fa, certs noms que són més clàssics, com en si tenen opcions o no, s'obre més la veda. Llavors, el circuit és el mateix, perquè ens fem la idea del Gran Premi de Montreal, s'assembla molt, és a dir, és el mateix tipus de prova, l'únic que Gran Premi de Montreal és el circuit i el van fent, o sigui, són 16 vegades, el Mundial són 12 voltes al masculí i 8 al femení, és el mateix circuit, el que passa és que abans fan 100 metres, 100 quilòmetres, també els podria fer jo, 100 quilòmetres per allà fent una volta sense massa complicació ni res, però clar, són 100 quilòmetres que portes ja les cames, i això, per exemple, a Benepul mateix que ara en parlàvem, ho deia, diu, jo el Gran Premi Montreal no em va anar molt bé, vaig fer, no sé si va ser cinquè o una cosa així, però jo conto també que la fatiga no em serveix per valorar una prova amb l'altra, encara que el circuit doncs, sigui la mateixa cota, el mateix tipus d'això. Sí que és veritat que el Gran Premi Montreal són 12 quilòmetres i escaig al circuit, aquí pugen a 13 i pico, perquè la línia de meta i l'arribada la fan una mica diferent i perquè puguin tenir també una mica de marge, suposo, i que el circuit els quedi una mica més rodonet a nivell de quilometratge i de tipus de prova. Llavors, què tenim aquí? Amb aquests 13,4 quilòmetres de circuit, aquestes 12 o 8 voltes, la cot Camillien Hood. Això són 1,8 quilòmetres al 8%. 1,8 quilòmetres és bastant més que 1,1 o que 700 metres. O sigui,
0: 2 quilòmetres al 8%.
2: Sí, però vull dir que les cotes que veiem a Flandes, aquest tipus de llocs, a vegades les que són curtes i exigents, són un altre tipus de cotes, em refereixo. Vull dir que no les podem assimilar. O sigui, realment hem de tenir molt clar. Jo convido aquí els oients de la Taparrina a veure aquests dies abans del Mundial Gran Premis de Montreal. O sigui, el d'aquest any, el d'altres edicions, amb noies no el tenim com a tal, amb nois sí, però ens podem fer una idea global si veiem una cursa d'aquestes, perquè ens ajuda molt a veure com és el perfil. Perquè puges això, baixes, puges una cota que són 780 metres al 6%, tornes a baixar una miqueta, i una cota final de 535 metres al 7,5%. Són aquestes tres cotes i baixada fins a meta. I la meta està al 4% positiu. Són uns quants metres, o sigui, no sé, uns centenars de metres que està picant cap amunt, ja no... O sigui, 4% ja és algo, venint de tot això i després de les hores que portaràs, o sigui... Que també pot ser que si s'arriba, diguéssim, amb un petit grupet, o amb dos, un cara a cara, aquest desnivell també marqui. De fet, el que vam veure, per exemple, l'altre dia entre Del Toro i Seixas, és més llarg que allò, és una mica més dur que allò. I perquè aquí, situats.
0: Hòstia. Això, ara que estem situats... I amb la informació que ens ha donat el Roger, per exemple, amb els homes, eh?
1: Ara tu canvies els favorits que tenies perquè pensaves que era un altre tipus de...
0: Ara el que he portat ja no serveix per res. No, amb aquesta informació, veieu a Van Aert, Pedersen, Van Der Poel podent lluitar al Mundial?
2: A Pedersen no, els altres dos sí.
4: Per què Pedersen no?
2: Perquè no està en forma.
4: Però està en forma.
2: Bueno, jo no, o sigui, el que han demostrat Van Aert i Van Der Poel les últimes setmanes... Sí, Van Aert ve de la Vuelta i la tenim molt present tots perquè l'hem mirat i l'hem seguit molt i tal. Van Der Poel, no sé si els oients hauran estat prou atents perquè sí, és una prova menor, com el Tour de Luxemburg, però ahir s'escapa 174 quilòmetres en solitari d'una etapa de 175.
1: I no tenien no tenia grans rivals, però tampoc eren júnior.
2: I guanya. Altres. O sigui, és, guanya, un test, és un test de cara al Mundial absolutament boig. O sigui, és de foll, això, és una persona que no hi toca. I ho fa perquè sap, o sigui, li importa un pítol, el Tour de Luxemburg. Això és la veritat, és a dir, ell guanyar aquella etapa li és igual. El que li importava és dir, vaig a fer això i vaig a posar una prova, vaig al meu ritme, 174 km sol, perquè si l'escenari del Mundial suposo que és, en algun moment, haver de tirar sol amb un terreny irregular i tal, he d'estar mentalment, o sigui, no sé com dir, o sigui, es posa a prova amb un test que jo he vist poques vegades a la vida com aquest.
4: I una cosa, no va en aquest Mundial, no entenc molt bé per què, perquè després ha demostrat que està en un estat de forma espectacular, Pau Miquel.
0: Sí. És que era un Mundial perfecte per ell.
4: És un Mundial que jo crec que era el cap de files de la selecció espanyola. Bueno. O sigui, no.
0: Sí.
4: Home, se li adapta molt millor i amb lo ràpid que és que Juan Ayuso. Vamos, és la meva humil opinió, però és que després de la volta que ha fet i, bueno, i matxacant el Wout van Aert en algunes cotes i tot.
0: Bueno, no el va matxacar.
4: Sí.
2: També és el problema de fer la selecció
4: abans,
2: massa d'hora. Perquè després una setmana més i potser llavors penses, és un perfil que em pot servir per no sé què, no? Sempre passa això.
1: Bé, en tot cas...
0: Aprofito per dir la selecció espanyola, que jo per mi no és la... Bueno, no, ja que estaves parlant de...
2: Sí.
0: No va Pau Miquel, va Juan Ayuso com a líder d'equip, va Enric Mas, jo crec que Enric Mas aquí no...
1: No pinta Mas.
0: No pinta Mas.
4: Va perquè està en forma i...
0: Sí. I perquè s'ha de portar, però no com a líder. I després ja Ivan Romeo, Raúl García Pierna, Carlos Verona, Igor Arrieta, Markel Beloki i Marcel Camprubi. Molt contents pel Marcel.
2: Sí,
1: això sí.
2: I ho farà bé, més.
1: Sí.
0: Ho farà bé, doncs
2: ho farà bé,
0: segur. Entre les seleccions, Marc, t'he fet una llista de millor selecció, d'entre les millors seleccions que hi ha, de millor a no tan millor.
1: Vale.
0: O sigui, vale? Bèlgica no té rival. Com a selecció,
1: com a ordre intern...
0: Ja veurem.
1: Ojo Suïssa,
2: Powells, que és el seleccionador de Bèlgica, ha dit que tenen dos homes amb llibertat i que és responsabilitat seva que entenguin perfectament, com que no hi ha pinganillo, diguéssim, què han de fer en cursa i com han d'actuar en funció dels escenaris. Que ell assumeix aquesta responsabilitat. Jo he pensat que són frases, paraules tan llançades al buit.
1: Sí.
4: Se li pot tirar en contra.
1: Escenari.
2: Sí, per això ho dic.
1: Queden 15 quilòmetres. Queda una volta al circuit. És un grup de 15, on hi ha Van Aert i Van Der Poel.
2: No hi haurà aquest escenari.
1: O sigui, en cap escenari Evenepoel farà res per ajudar a Van Aert.
2: I pobre d'ell que ho faci.
1: No, jo no vull que ho faci.
2: Cadascú ha de ser l'essència del que és.
1: Exacte, però que això... Bueno, no sé, a veure què
0: però
1: passa.
0: Però l'essència del que és que Van Aert ajudaria a Evenepoel, jo crec. O sigui,
2: és probable.
0: Evenepoel, si guanya, segur que serà en gran part gràcies a Van Aert.
1: No.
0: Perquè molta...
4: Van Aert no fa... És bona persona.
0: No, però sí que els hi fa de freno amb els altres.
2: És veritat que hi ha un 5% més d'opcions que Van Aert treballi per Evenepoel.
1: Això segur. Però serà més pel freno que dius que no perquè el vegi fent relleus o...
2: És que només la presència ja és treballar, en el fons.
0: Sí. El tema és que ens plantem en un escenari de Mundial que canvia totalment dels darrers anys, que pensàvem, on fotrà el pal Pogacar?
2: A veure.
0: Ara aquí hi haurà pal d'algú o no?
2: Per mi, Evenepoel, ara que parlem de Belgi com a superfavorita, jo no és tant que l'equip sigui bo que ho és, perquè jo hi veig més discrepància tàctica interna que això pot, per mi, convertir altres seleccions en més potents si van una mica més centrades. Sí que veig com a ciclistes, un per un, a Evenepoel com a clar favorit d'aquest Mundial. I per mi, clar favorit.
1: Jo estic d'acord,
2: Això és la meva lectura d'aquest Mundial. Després, evidentment, escenaris de cursa n'hi ha 70.000 i no tots els pot resoldre un ciclista com Evenepoel. És obvi.
0: Si no guanya Evenepoel, guanyarà un UAE. O sigui, UAE, amb ciclistes que no tenen un equip, diguéssim, una selecció més forta com pot tenir Bèlgica i Evenepoel, creieu que s'ajudaran, com han fet altres anys, en Pogacar? El que passa és que Pogacar potser no necessita tanta ajuda com pot necessitar del Toro.
1: O sigui, a mi em costa veure cap UAE al nivell d'Evenepoel si Evenepoel es fica a destrossar la cursa i a fer atacs a totes les cotes. Jo per què aposto per Evenepoel i no Van Der Poel, que seria per mi el guanyador clar amb un altre escenari de cursa? És que tot i que no arribem als 4.000 metres de desnivell, crec que Evenepoel té la capacitat i la forma de fer-ho massa dur per Van Der Poel.

0: En aquest tipus de corredor, amb molta ànsia i molta ambició i molta bona lectura tàctica individual.
1: Molt interessant. Sí, i tenim Pigan, bueno, i un Pigan Jolie amb una forma... Per mi és que és el màxim, el més candidat a...
2: Sí,
0: Itàlia ho pot fer molt
1: bé. Si es fa dura, Pigan Jolie pot estar pel podi, eh? Pot estar per les medalles, eh?
0: Bueno, sempre que espero... Si vols anem per França, o sigui, el teu ordre, sí, perquè al final tu has marcat això. Seixas, com a líder d'una selecció que tota la selecció està pensant en Seixas, em sembla part impecable. O sigui, vist l'estat de forma que té després de la crono, després d'aquestes curses allà al Canadà... O sigui, si Seixas no fa podi aquest Mundial, a mi em sorprendrà. I és un Mundial que, ja et dic, no és tan dur on ell pogués encara rematar més altres ciclistes, però tot i així jo crec que se'n pot sortir prou bé i, bueno, per mi és candidat també, sí.
2: I als Estats Units, que estàvem parlant dels Estats Units, ara s'ha manat el...
0: Estats Units té, a part de McNulty...
1: Corredors en forma, eh?
2: Quinn Simmons, Mateo Jorgensen, Nelson Powles, Kevin Vermaeke...
0: I a més, jugant el que ells consideren el pati de Can Siva, el nostre papiol, no? És a dir... clar, ells, per ells, el que seria Quebec, no? No entenen que sigui Canadà, allò. Llavors, això és un tema conceptual de que volen brillar. Venim d'unes setmanes en què Quinn Simmons fa declaracions que se suprimeixi a la prova de Xina de World Tour final de temporada, que diu allà no hi vol anar ningú, que no val un pito, que res, i que torni al Tour de Califòrnia, que és el que la gent vol córrer, no? Llavors, amb aquesta idea mentalitat, que evidentment la té Quinn Simmons pel que és i pel que representa políticament, és veritat que jo crec que la selecció dels Estats Units aquest any se'l sent com seu, aquest Mundial. I crec que això es notarà en cursa i s'està notant com estan de forma tots aquests corredors. Llavors, és una selecció per mi potentíssima, sí.
2: I després, jo les he ficat un grau per sota, Gran Bretanya i Països Baixos. Amb Pidcock i amb Van Der Poel com a grans estrelles, però amb un, diguéssim, uns ciclistes un puntet per sota de les seleccions que he dit abans.
0: Sí, ho puc compartir, sí.
1: Pidcock a priori podria ser un grandiós favorit, però no està demostrant la forma dels Seixas del Toro, Van Der Poel, Evenepoel.
0: Tampoc està lluny, eh?
1: No està lluny.
0: I sap moure bé. O sigui, els dies importants, Pitcock és un bon nom.
1: Però clar, aquests quatre que he dit han demostrat grandioses coses a les darreres setmanes.
0: I va Adam Yates també a l'equip, que això sé que el pot ajudar a nivell tàctic.
2: És el meu, és la meva pedrada.
0: Sí? Vols que anem aquí?
2: Sí.
1: És interessant. Sí, sí.
3: Adam Yates?
2: Sí.
0: Està bé.
2: Guanyarà un UAE. I crec que no serà del Toro, i crec que serà Adam Yates.
0: Perdó, abans de si voleu de la pedrada, del Toro voleu fer una menys, perquè tothom creu que considera del Toro un dels tres grans favorits d'aquest Mundial. Llavors, creieu que té eines ell per portar la cursa on vulgui per pujar al podi? Comptant que no hi ha els seus amics, diguéssim, d'UAE donant-li suport. O sigui, comptant amb un escenari més neutre del que hem vist altres anys.
2: Clar, Sivakov no pot treballar per del Toro perquè té Seixas.
0: Ho té lleig, sí.
2: Yates, tampoc.
0: Yates, a priori, també seria lleig.
2: Llavors, Yates el que ha de fer és estar per allà i aprofitar-se un moment de disbauxa per fotre el camp.
1: No, del Toro, amb una prova no tan dura com els últims dos anys, o sobretot l'any passat, no?, que és on el vam veure, hi haurà massa moments tàctics que li faltarà, potser aquí haurà de gastar més del compte per tancar forats, per tal, i això crec que li passarà la factura.
0: Jo crec que se'ls pot inventar els moments, però...
4: Del Toro, el que ha de fer és... A més, les banderes s'assemblen, els colors... El que ha de fer és pensar-se que és un corredor italià. I aprofitar-se... S'ha de pensar que és Scaroni. I allà anar a Marrategui, tal, que li facin la feina. I parlar amb italià... Tot això, eh?
2: I fotre's a parlar amb ells allà dintre del pilot,
4: sí,
2: no?
4: Sí, que cosa... Sí, Lorenzo. I jo crec que d'aquesta manera... pot tenir equip.
1: Sap italià, eh? El tio ha competit molts anys a l'equip de Mònaco, competint a Itàlia molt, vull dir que...
2: Clar, potser s'estava preparant, eh?
1: L'estratègia no és mala,
2: s'estava preparant,
1: eh?
2: Pues és molt bona, Sergi. Molt bé, l'estratègia camaleón. Molt bé.
0: Camaleón, eh? Ningú estarà vigilant i, per tant, ho podrà fer segur. Sí, és fantàstic.
2: Escolta, tio, que la Elins diu que queden dos minuts, és que...
0: Doncs anem a fer els deures, també.
2: Vinga.
0: Perquè el femení no en parla, això és un tema gros. Perquè bàsicament és el que ens interessa parlar.
2: Sí. Que això donaria per un altre programa. No sé si estic fent les...
0: Va.
2: Afonso Eulàlio.
1: Afonso Eulàlio és la pedrada.
2: La pedrada del Sergi, Afonso Eulàlio.
0: Marc, vinga, venim per ordre.
1: Piganzoli.
2: La meva és Adam Yates.
0: La meva és Quinn Simmons.
2: I el favorit de tots és el mateix?
0: El meu favorit, clarament ja l'he dit, és Remco Evenepoel.
1: Per mi també.
0: Femení.
2: Femení.
0: Centrem-ho en lo nostre. És a dir, opcions de Paula Blasi per guanyar aquest Mundial. Com ho veieu?
2: jo crec que té moltes opcions. Sense voler-li ficar pressió, perquè, joder, és una merda

0: dir-ho així, però jo crec que té... D'estar al podi té moltíssimes opcions, perquè la selecció rival amb força, diguem-ne, per competir-li és Holanda, i Holanda és un desgavell.
1: Holanda, Països Baixos, és el primer any en temps que va amb una única líder.
2: Yeah.
0: Sí?
1: Per mi no hi ha
2: mal, no. No hem tingut sort.
3: Bollering... És complicat, eh? O sigui, Bollering...
1: I no l'ha guanyat mai, Bollering. És que Bollering,
2: no, és que Bollering anirà
1: per tot.
2: 600%. Jo crec que la gran favorita és de mi Bollering. Crec que és la grandíssima favorita d'aquest Mundial. A més, crec que li va molt bé el circuit. I, o sigui, la veig a molta distància de la resta.
1: Jo també.
2: I sí que m'agradaria molt que ens enduéssim una alegria immensa amb Paula Blasi, però si Paula Blasi fa un top 5 aquest Mundial... És un colofó de temporada,
1: fantàstic.
2: Increïble.
0: Qui pensava que a principi de temporada que estaríem parlant ara de Paula Blas i de Mireia Benito, sí, de que podien ser candidates a guanyar el Mundial?
2: Hi ha moltes ciclistes que ho poden fer amb aquest circuit. Sí. O sigui que realment és difícil d'afinar bé el tret.
0: Però tenim a Nieva Doma,
2: o sigui,
0: tenim a Beri...
2: I pot no anar bé, també, perquè hi ha realment molta candidata i molt en forma, també.
0: Doncs,
2: molt obert tot, molt obert.
0: Doncs gaudiu del Mundial, nosaltres us explicarem tot el que ha passat la setmana vinent.
2: Programa especial de Festa Major sobre el Mundial.
1: Som-hi.
0: Que vagi molt bé. Gaudiu de la setmana.
1: Adéu.
2: Fins que la tapa reina. Veureu quins mallots.
4: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
6: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
7: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
8: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
7: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
2: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa és una remissió.
1: Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts al darrer programa d'aquesta temporada del Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí Miquel Tosset i Mañol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz, i que al blog hi trobareu l'enllaç. I aquest darrer programa serà un programa especial dedicat a un concert enregistrat a la Cova del Drac el 1993 i mai publicat, el que van fer Jenny Barry Quintet i la seva formació Latin Vibrations. Però també recordarem un disc que van fer Elisabet Raspall i Errol Wojski, Two of a Kind, també de fa una colla d'anys. I la novetat serà el primer compacte al seu nom, de Samuel Mart Organ Trio, In Case You Miss It, i per això el programa d'avui es diu Per si t'ho vas perdre. I començarem el disc de l'Elisabet Raspall i Errol Wojski, Two of a Kind. Es va enregistrar el juliol del 2002 a l'estudi Laietana per Jordi Vidal. Us haig de dir que el vaig poder adquirir no fa gaire a la nova Jazz Cava, precisament en un homenatge que se li va fer a l'Errol, motivat pel seu precari estat de salut. S'està en una residència després d'haver patit alguns ictus. Malauradament, tot i això, va ser capaç d'estar-se amb la seva cadira de rodes i cantar uns quants temes i també fer improvisacions en escat. Un homenatge organitzat per l'Elisabet Raspall, piano, i pel José Alberto Medina, piano, car l'Errol també va viure una època a les Illes Canàries. De fet, Carles Pineda Sènior va filmar tot el concert d'homenatge i el té penjat al seu canal YouTube, i per això al blog hi trobareu l'enllaç per poder veure tot el concert. I com faig darrerament, escoltareu uns quants temes sense comentaris, o sigui que gaudir molt amb aquestes músiques tan delicades, les primeres i més potents les darreres. Primer escoltarem Lush Life de Billy Strayhorn i Yo lo aseguro de Benny Moré.

I que macos aquests temes que acabem d'escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound Records, Quadrant, etc, etc. I després d'aquesta delícia de temes, ara uns temes vitals per ja deixar-los d'escoltar. Stella by Starlight, de Victor Young, i Billy's Bones, Scraper from the Apple, de Charlie Parker, un medley.

0: Bei will dir da die haben, du ah.
1: I que bé, brutals tots ells, primer amb les precioses balades, amb l'Errol cantant delicadament i amb l'Elisabet acompanyant-lo de manera perfecta al piano. I és clar que en els darrers temes més vitals doncs han estat magnífics també amb l'Errol improvisant en escat d'una molt personal manera i amb l'Elisabet al piano i també improvisant. Un gran record, una abraçada a Errol i un petonet a Elisabet. I ara us posaré uns temes del concert que es van registrar a la Cova del Drac el 1993, el que van fer Jenny Barry Quintet amb Latin Vibrations. No sabem qui ho va enregistrar, però vaja, va quedar força bé i és possible que masteritzat s'acabi publicant. I aquí hi hagué Jenny Barry, vibràfon, Lucky Guri, piano, Jordi Gaspar, baix elèctric, Daniel Levy, bateria i Dani Forcada, percussions. Jenny el té en una cinta de casset de diòxid de crom, de molt bona qualitat, i ho va passar un compacte que em va donar a mi, i per això sonaran aquests temes que he escollit. Dir-vos que tots cinc varen estar a un nivell altíssim d'interpretacions i solos. Jenny està increïble per com va executar els seus solos al vibràfon, per com sonaren les melodies. Sonar amb una gran claredat i discerniment de les seves masses alhora que ho va fer a una gran velocitat mostra de la seva destresa i imaginació creativa solista. I és clar que Lucky Guri va estar també immens, aleshores amb una gran i veloç digitació al piano, amb un fraseig increïble, un gran sentit rítmic en les seves inversemblants improvisacions. I és clar que la base rítmica va ser imponent, amb en Jordi Gaspar al baix elèctric, immens per la seva pulsió rítmica, per les seves evolucions solistes, per la seva gran intuïció estètica, pel seu magnífic so, també els dos màquines. Daniel Levy a la bateria i Dani Forcada a les percussions van donar suport potent a la resta de companys amb una gran tasca rítmica i de tempo precís a l'hora que sent les improvisacions, i tot això gravat en directe a la Cova del Drac el 1993. I els escoltarem en Variacions de Cuando vuelva a tu lado de Maria Grever i el Cantaloupe Island de Herbie Hancock.

I que impressionant aquests temes que acabem d'escoltar i quin ambient hi devia haver a la Cova del Drac i que bé que ho van enregistrar, tot i haver-hi la possibilitat de masteritzar-ho, com he dit abans, i deixar-ho de meravella i poder-ho editar. Una abraçada, Geni, i resta de companys, i que el cel siguis Lucky Guri. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Montjuïc, etc. I ja encarem al final del programa amb el disc del Samuel Mar Organ Trio In Case You Miss It, enregistrat per Abel Boquera durant el 2025 als Amigo 42 Estudios Barcelona, mesclat per ell mateix i masteritzat per David Garcia als Zeta Studios. I aquí tenim a Samuel Mar trombó, Abel Boquera orga, Hammond B3, Caspar Sanchals bateria, un disc a la memòria de Maurice Lamouré. Doncs ja els escoltarem en alguns temes seguits. Goodbye, Pork Pie Hat, de Charles Mingus, Full House, de Wes Montgomery, i Big Bertha, de Duke Pearson.

I quina colla de magnífics temes que acabem d'escoltar. Primer el tema dedicat a Lester Young i després els altres potents temes. I quines interpretacions que ens han fet tots tres, a quin gran nivell, les improvisacions, quin so més bo, que ben gravat, els baixos del peu de l'Abel, quina mà dreta lleugera i gràcil solejant també i fent melodies, quina base rítmica conjuntament amb en Kasper a la bateria, quin control del tempo més precís i quins solos ens han fet... I esclar que el líder del projecte, el gran Samuel Mar del trombó, un dels trombonistes més sol·licitats de l'escena jazzística del país, ell involucrat en múltiples projectes, i aquí veiem habitualment tocant, i ves per on que aquest trio el vam tenir el 24 d'abril a la Sala Xica, seu del Jazz Club Sant Vicenç. I sí que Samuel ens ha fet també grans interpretacions amb el trombó, compartint melodies amb l'Abel, fent unes inversemblants improvisacions, i tant. Doncs res, que felicitats, nois,

0: Samuel Mar, d'Abel Boquera i Caspar Sant Charles, gran tema també, el Big Bertha. Ideal per acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, avui no gaire, espero, i seleccionant les seves músiques, us espero la temporada vinent cap al setembre, i si podeu, voleu i en teniu ganes, i que sobretot passeu unes bones vacances, un bon estiu, i que l'estiu el puguem aguantar bé. I us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú.
1: Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz club de nit en el jazz.

0: programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Kairos, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets uns tequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema de Leonard Cohen. El portem avui perquè avui, 21 de setembre, fa anys que va néixer aquest cantant canadenc que va morir també ja fa uns anys, concretament el 2016, fa 10 anys, però que naixia un 21 de setembre de 1934. Per tant, moria amb 82 anys Leonard Cohen. Ens ha donat moltíssimes cançons, però us deia, ell, de fet, és d'origen jueus, i aquesta cançó Aleluia, que és la que compartirem avui aquest matí aquí a la cançó del dia, doncs és una de les seves importants, de les seves més importants. Quan parlem d'un personatge de l'alçada de Leonard Cohen, buscar només una cançó és molt, molt complicat. Per tant, dir que és la seva millor cançó, això us ho deixarem per vosaltres perquè trieu quina us agrada més. Avui, nosaltres aquí a la cançó del dia hem triat aquest Aleluia del gran, grandíssim Leonard Cohen.

0: tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dilluns 21 de setembre de 2026 la compartim, com és habitual, amb el Jaume Armengol. Hola, Jaume, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joaquim Martí, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ramon Canal, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Joan Barrios, bon dia i bona hora.
5: Bon dia i bona hora.
0: Comencem. Has fet la Matagalls aquest any, Joan?
5: Sí, senyor.
0: Sí?
5: Sí.
0: Era més curta del...
5: Era més curta perquè amb el tema de la pesta porcina, doncs, es va aturar o es va acabar a banda de pera perquè no es podia trepitjar Terrassa, que està més enllà, sí, pel recorregut. I es va escurçar, doncs...
0: Quan dius escurçar, de 80 quilòmetres vau fer...
5: Més de 20 quilòmetres
0: 60
5: va
0: escurçar.
5: Vam fer 60 i érem, la previsió hauria estat 82, 84... Bueno,
0: i està aquí ben fresc,
5: Tan bueno, doncs, aquí estem.
0: Sí, molt bé, molt bé. Vas arribar bé de matinada o...?
5: Sí, vaig acabar a quarts de dues... No, no, quarts de quatre, a les 3:15.
0: Quarts de quatre,
1: I quina hora va sortir?
5: A les 3 de la tarda, a les 3 menys 5, vaig trigar jo,
0: Sí.
5: 12 hores i mitja. I, bueno, va haver gent molt jove, doncs que, bueno, això cada any és més, és més complicat. Que, bueno, que ells van corrent tota l'estona i no sé quant de temps ho van fer. I altres, lògicament, doncs, que van arribar més tard que jo i molta gent que es va retirar pel camí, vull dir que...
0: Molt bé.
5: Però vaja...
0: Molt de mèrit.
3: Qui fa el que pot.
0: No està obligat a més.
1: No està obligat
5: a més. A veure, és complicada, perquè és difícil perquè és molt trencacames.
0: Clar.
5: Hi ha molta pujada i molta baixada, i són molt llargues, molt llargues. La primera, per exemple, doncs, que baixa fins del Brull a Aigua Freda, doncs té un baixadot de 100 quilòmetres, de 5 quilòmetres, que és, hi ha trossos molt empinats, hi ha molta pedra suelta, que, bueno, quan arribes a Aigua Freda, que és el primer avituallament, doncs ja arribes una mica tocat.
3: Una mica cascat.
5: I, clar, i les cames es van deteriorar de mica en mica.
1: D'on sortiu, perdó?
5: Del Brull està al peu,
1: sí,
5: de...
1: Sí, sí, ja sé.
5: Del Matagalls.
0: Sí.
5: Perquè abans, fa anys, es feia des de dalt del Matagalls, però va arribar un moment que, clar, com era molta gent, doncs ho van suspendre, ho van anul·lar, sí, des de dalt, perquè, bueno, era un... en fi, l'operatiu era molt complicat fer-lo allà dalt.
1: Això va ser dissabte, no?
5: Ho sabés,
0: sí.
5: Sí, dissabte va començar a les 3, però, de fet, jo surto amb els veterans, que són els majors de 70 anys, que sortim els primers, però al cap de pocs metres ja veus que
0: ja
5: comença a córrer la gent passant-te, diu, bueno, ja ens veurem.
1: Ja ens veurem.
5: I vas fent, però molt bé.
0: Sí, molt bé. Sí. Mentre aquí a la vila, doncs, celebràvem el primer cap de setmana de Festa Major. Heu anat a alguna activitat, algun comentari que vulgueu fer?
2: A la crida.
0: Bueno. Que
3: jo vaig anar a sentir la rauxa
5: ahir. Ahir a la rauxa, sí.
0: Veu anar al concert de dalt a baix, sí, sí, ja us vaig veure, sí. Us va agradar o què?
3: Molt.
0: La proposta, sí?
3: Molt,
5: sí, sí.
3: Molt. Em va agradar, bueno, molt.
5: És molt diferent als concerts que
0: habituals,
5: fa
0: la Trasca, sí.
5: Perdó, l'altabaix de la Trasca, que són, sí, un petit format,
3: sí,
5: i
3: sí,
5: són més jazzístics i tal, i aquest, bueno, vaig trobar que era un concert molt, diguéssim, de principi de Festa Major.
3: Exacte,
5: eh? No,
3: exacte.
5: Però va estar molt bé.
3: No, hi havia Ramsa, molta gent, que... hi havia un ambient,
5: sí, sí,
3: maco,
5: sí, no,
3: molt bé.
5: Estava...
0: A propòsit de la crida i de la Festa Major, aquesta temporada, els dilluns, al comentari del dia, tenim una persona que coneixeu molt aquí a la taula, que és l'Elisenda Colell.
1: Home, la pobilla.
5: Que la nostra pobilla.
0: Tertuliana abans d'aquest espai, que reflexionava algunes qüestions sobre la crida i la Festa Major. No cal que us poseu els auriculars, perquè ho posarem per aquí a l'altaveu, Roger, i recuperem un fragment del que deia aquest matí l'Elisenda.
6: A vegades costa, també aquí a Molins de Rei, que tots ens sentim part dels actes de la Festa Major. És cert que es fan esforços per la inclusió. L'entitat Enreda't ens ho podria explicar molt millor. Però seguim sense tenir prou espais adaptats per persones amb discapacitat, seguim sense veure al carrer la diversitat que sí que consta a les escoles o al padró municipal. Per què sempre som els mateixos a tot arreu? Per què hi ha gent que no participa? Sempre he tingut clar que la vida comunitària, que la vida al carrer, és un antídot contra els problemes de salut mental i del feixisme. Però l'armatisme d'una part important del nostre teixit associatiu i la falta de referents d'una altra no ho posen fàcil. Posem un exemple. Les entitats de la cultura migrant, per què no poden formar part de la crida, per exemple, mostrant la seva cultura i tradició? La tradició i la cultura popular catalana no pot ser excloent si s'assumeix com a única?
0: Per exemple, algunes reflexions que feia. Què us sembla? Ramon, tu que has reflexionat també aquests dies...
1: Bé, jo estic bastant d'acord.
0: Al voltant de...
1: Però també hem de dir una cosa.
0: A veure.
1: I et dic que estic bastant d'acord i, en fi, si no, podeu llegir l'article del...
0: Sí, que vas publicar fa poquet, tots
1: final,
0: són immigrants.
1: Sí, però al final, vull dir... tu t'has d'obrir a que tothom pugui participar. Ara bé, també tothom, també aquesta gent han de voler participar. I no parlo només de migrants, eh? És a dir, al final, i això no és una cosa d'ara, és de, crec que és històrica, si tu mires les entitats i les activitats que es fan a la nostra vila, sempre som els 1.500, 2.000 els mateixos. Veus les mateixes cares...
0: Tirant llarg, eh?
1: Tirant llarg, d'acord. Sí. Però veus les mateixes cares més o menys a tot arreu.
0: Sí.
1: D'acord, i tenim una... I escolta, jo crec que hi ha, deuen haver-hi molt pocs pobles de 27.000 habitants que tinguin el teixit associatiu que té Molins. Deuen haver-hi molts pobles, perquè jo... quan ve gent aquí a Molins i em diu, però escolta, d'on surt tota aquesta gent? Dic, doncs d'aquí. Ara, moltes vegades, a moltes entitats, i els que estem aquí, que hem estat amb entitats i estem amb entitats, ho sabem, les cares estan duplicades a diverses entitats. I això, per exemple, la Beba, que porta molts més anys, el Joan, ho saben perfectament.
3: No, tampoc cal que parlis de molts més anys, eh?
1: Porten molts més anys implicats en... Home, al final sou bastant més grans, diguéssim.
5: Perquè vam començar jovenets.
1: Ah. Vam començar jovenets i ja sou, molt més grans.
3: Aquí senyalant-me.
1: No, home, clar, és que a veure, ella entra repartint, doncs què hem de fer?
0: Sempre som els mateixos a tot arreu.
1: Una mica la sensació... Ah, potser és una mica gruix, exagerat,
0: sí,
1: eh?
0: Però segurament, eh?
1: El gruix, el gruix, sí.
2: Un gruix, segurament. Sí. Bueno, jo d'això que... No sé,
0: sí, endavant, endavant.
2: Que, a priori, vull dir, escoltant-la, bueno, hi estem d'acord, no? Però després ve la logística. La sí. Logística segurament és bastant complicada, no? És la gent de, pues, que té alguna disfunció, no sé com dir-ho, eh? Doncs, depèn de quin espectacle és una mica complicat el que pugui ser. D'entrada, totalment d'acord, no? Bueno, la gent immigrant, migrant, o com li vulguem dir, també s'ha d'adaptar i ha de voler estar en les... Tampoc hem de variar les tradicions o les festes perquè siguin d'una altra manera. És a dir, el dia de la diada és la diada d'on la que és, no d'una altra cosa. Per tant, jo penso que la logística després, portar això a la realitat, com també ha parlat de l'escola, no? Doncs l'escola, amb tots ja estem d'acord, però després hi ha els problemes que hi ha quan això s'aplica. I aquí, bueno, s'ha sí, de trobar final, la manera de que hi puguin
1: participar. Al final, la realitat
2: participar.
1: De les escoles, ella ve a dir que la realitat de la diversitat que hi ha a les escoles no es tradueix.
2: Sí, però és l'ú de l'escola inclusiva, que després té els problemes que té.
1: És inclusiva amb tot, sí.
2: Jo he entès que, bueno, igual que passen a les escoles, igual que passen al cens, em sembla que he dit, no? Doncs també bé siguin aquí. A priori, jo estic d'acord, però després això, com es pot traduir perquè es pugui fer realitat? Perquè si no, queda amb aquelles paraules que queden molt maques, però que després és difícil d'aplicar.
0: Sí. Joan.
5: Sí. A veure, jo crec que, de fet, el tema de la integració és un tema que no és fàcil, és complicat, però és una qüestió de dos, de qui es vol integrar i de qui vol acollir. I de vegades jo crec que els acollidors, i no parlo només de Molins, sinó en general, els acollidors de vegades ens falta, ens manca doncs, una mica de sensibilitat envers la gent que ve. És molt difícil que la gent s'integri per molta voluntat que tingui si els de casa no ho faciliten, i penso que i diré una cosa que segurament molta gent no estarà d'acord, eh? I qui ha de fer l'esforç més gran és l'integrador i no pas qui s'integra, perquè si no això no s'aconsegueix. Dit això, doncs home, jo estic bastant d'acord amb el que diu la Elisenda, perquè jo tampoc soc dels que m'agradi mirar-me massa el melic, i penso que Molins, i ara diré una cosa que políticament no és correcta, però la diré perquè la sento així, a Molins ens mirem massa al melic. I això què vol dir, home? Doncs que mirem massa endins de casa nostra i no mirem més cap fora, i de vegades això dificulta doncs, que aquesta gent que ve de fora es pugui integrar. I jo estic d'acord que les tradicions s'han de respectar, lògicament, sí, però clar, tothom té les seves tradicions.
0: Sí.
5: Per exemple, jo recordo que fa molts anys, a Nova York, al Central Park, hi havia un grup de catalans que vivien allà i diumenge al matí anava a fer sardanes al Central Park, era un grup petit i anava a fer sardanes.
2: Sí, però no demanàvem que l'alcalde de Nova York
5: bueno, escolta, sardanes, no, vale. Sí,
2: suposo, però, jo no ho sé,
5: jo no anava a ballar sardanes al Central Park, lògicament no. Des d'aquí no he anat a ballar sardanes, això està clar, però vull dir que la gent que ve de fora, inclús els catalans de Nova York, doncs volen mantenir les seves tradicions i volen tenir un petit espai doncs, on poder doncs, diguéssim, manifestar-les. I bueno, jo estaria d'acord doncs, que amb aquells esdeveniments, com per exemple doncs, la crida, que és del que estem parlant, doncs tingués una mirada una mica més ampla i més plural. I de vegades, doncs, perquè segurament, en fi, per la comoditat, home, si l'any passat doncs, ja va funcionar, o fa dos anys, i va funcionar sempre, doncs, per què variar? Per què canviar? Home, perquè els temps van canviant, i en els moments que estem, convé ser molt curosos amb aquests temes de la integració i de la tolerància.
3: No, jo volia comentar que a mi d'entrada el que diu l'Elisenda, i estic d'acord, i de sortida també. El que penso és que hem d'eixamplar la mirada, primer tot entendre què carai és la cultura. Perquè la cultura i les seves manifestacions no tenen una única fórmula, i al llarg de la història i de la humanitat i de la vida, les cultures, per exemple, la sardana, una dansa relativament inventada, estàvem en el món de la jota, la cultura dels nostres entorns. Per tant, les danses populars han tingut una transformació per influències, perquè hi ha hagut creadors que han incorporat coses noves, i per tant els vaivents de l'enriquiment cultural de qualsevol col·lectiu humà tenen causes diverses. De vegades és invasió, imperialisme i imposició. És a dir, hi ha totes... Si ara ens poséssim a analitzar-ho amb algú que sapigués molt d'antropologia, ens podria fer una anàlisi. Per tant, les nostres manifestacions de les festes populars tenen a darrere una voluntat. Per què vam reeditar el camell quan vam recuperar la democràcia? El que sabíem del... Per tant, aquí hi cap tot, per dir-ho d'alguna manera. I si realment a les nostres comunitats van venint persones de llocs diversos, tindrem influències, perquè aquestes persones porten una determinada motxilla. Llavors, que això es manifesti i sigui present, ens sembla que és enriquiment. Fins al punt que, bueno, ara us ho dic, mira, estava mirant la gent, demà tenim reunió amb un nucli de persones que estem gestant una associació intercultural a Molins de Rei, que al capdavant hi ha el Reixit. I per treballar aquestes qüestions en el si de la societat molinenca. És a dir, ara ja tenim comunitats importants de persones relacionades amb la cultura islàmica, de les persones del Paraguai, hi ha una comunitat paraguaia important a Molins de Rei, i a més implica cada socialment a Molins de Rei, sí, que això és rellevant, i evidentment hi ha desenes de persones de la Xina. És a dir, si fem una... M'agradaria tenir aquestes dades. No, ara intentava buscar-ho, però ràpidament, des de l'IDESCAT, per quina és la composició. Per tant, tot això no ho hem de veure com una desavantatge, sinó com un avantatge. I evidentment, el que sí que jo he observat és els dies de festa major, que veig cares de persones, no com a organitzadors de la festa, sinó pel carrer, de persones de Molins de Rei, que de vegades habitualment no veig, de Molins de Rei, d'aquells, entre cometes, si jo seria d'aquests de tota la vida, que les cares les reconeixes i a la millor ja no te'n recordes de quina casa és, com deia la tieta, aquests de quina casa són, però que els retrobes, i després veig... I tots no és que vinguin de Pallejar, per dir d'alguna manera, que vinguin d'altres pobles. És realment aquesta població, perquè fins fa 4 dies a Molins de Rei érem uns 20.000 habitants, és a dir, aquests 7.000 de més, a part de... No hem parit tant, vull dir, és persones que venen d'altres indrets. Doncs tot això és una riquesa per la població, i a més el que puguin aportar és una riquesa cultural, vull dir, sense cap dubte. No sé si us heu fixat que ara ja en el programa de la Festa Major hi és inclòs que et pots apuntar en aquest grup de gospel que hi ha. El gospel, que jo sàpiga, no ens el vam inventar a Palamós.
1: No, no, no.
3: Vull dir,
1: no.
3: Per tant...
1: Conec una mica Palamós i...
3: No, gospel, vull dir, no, no es va inventar Palamós. És a dir, és que tota l'estona incorporem fórmules d'expressió musical, cultural, de tot arreu, doncs, escolta, benvinguts, passeu.
1: Allà pots quedar fins al gorro de les habaneres, però de gospel a Palamós.
3: No, Jaume.
4: A veure, no, em sembla que hi ha una gaire cosa més a afegir amb tot el que heu dit, no? Bueno, el que deia la Hisenda, per mi, tota la raó. I bé, doncs aquí entraríem a molts matisos, no? Vull dir, també, no sé qui deia que depèn molt del que vol incorporar i el que es vol incorporar, no? Vull dir, aquí també falta a vegades, doncs, que hi hagi una voluntat realment de ser-hi i participar, no? Aquell grup dels paraguaians, aquests són realment, es fan veure molt, vull dir, veuen la voluntat de ser a moltes festes nostres.
1: Home, no? Mira, a Molins tenim l'única regidora paraguaiana de tot Catalunya.
4: Tot Catalunya. Mm-hmm.
1: Només hi ha una regidora paraguaiana a tot Catalunya.
4: Sí, sí. I la tenim a Molins. Aquí hi ha aquesta voluntat, es nota aquesta voluntat, no? Altres no es veuen tant. Bé, en quant a el que deia l'Hisenda, no sé si això és una falla dels que van organitzar per no cridar-los a participar, o que els altres no han volgut participar. Tampoc sabem a quin punt està això.
3: No ho sabem.
1: Correcte.
4: És fàcil dir-ho i...
3: Però assenyalar-ho és una manera d'obrir la porta.
4: Sí, també.
3: Perquè hi pensin els que s'hi poden incorporar. Exacte. I els que organitzen que pensin a cridar, per dir-ho d'alguna manera, no?
4: A quin punt s'ha quedat això?
3: No, això, no, això ho ignoro jo també.
4: Aquí no ho sabem, però s'hauria de seguir interessant per veure...
5: Segurament si s'hagués convidat i tothom hagués denegat la participació, ja ho sabrien. I si no ho sabem, segurament és perquè no se li ha convidat explícitament a aquest principi, no ho sé, però jo em temo que la cosa té una per aquí. Però bueno.
4: Però
3: és una cosa que s'ha de treballar. I quan es veu, val la pena dir-ho, perquè tothom portem les ulleres de sumar més, no? I, sí. En definitiva.
0: En tot cas, és una activitat que s'ha consolidat, però que fa 3-4 anys que
3: sí,
0: es fa la crida.
3: Sí, el primer any va ser criticada. Sí. Ara veig que s'ha incorporat crida i pregó, ho fem
0: sí,
3: tot.
0: Sí, des de l'any passat.
7: Deia segurament una cosa no havia
3: no.
7: I després això es va redreçar.
3: A més a més, sembla que amb una bona pregonera, per tant...
7: Sí, el pregó va retornar el que havia de ser.
1: El pregó més enllà que després la persona que el fa sigui més simpàtica o menys, que després el contingut t'agradi més o t'agradi menys, jo crec que el pregó no s'hauria d'haver perdut mai.
3: No, ja estic d'acord.
1: Crec que allò de la crida està molt bé, jo no sé si està consolidant ja absolutament o s'està consolidant.
0: S'està consolidant.
1: Certament va agafant volada. Ara,
3: que fixeu que el to que estem agafant és que les coses no són excloents.
1: No, clar que no.
3: Res, és que s'incorporin uns col·lectius.
1: Jo discrepo, no és una discrepància, diguem, és un agotament. Sobretot deies sobre la discapacitat logísticament. Amb les persones amb discapacitat, que segons quin art s'organitzi, potser logísticament és complicat.
7: No és impossible.
1: Jo crec que l'any 2026, si tens voluntat, tens les eines perquè tothom pugui accedir-hi. També hauríem de començar a repensar el poble i mirar-lo amb uns altres ulls perquè el poble fos accessible a tothom. A tothom.
3: Ara em deixeu fer una broma, un acudit, amb la carrera de Sant Miquel.
1: Sí.
3: Com que hi ha allò de l'envelliment de la població, jo crec que s'hi ha d'afegir la modalitat taca-taca.
5: Bueno, aquesta no ha arribat encara.
7: Ja vindrà.
1: Jo n'afegiria una altra, que és la de la bicicleta elèctrica, però no...
0: Bicicleta elèctrica.
1: Bueno, qualsevol cosa amb gas, diguéssim, o que no s'hagi de pedalar.
3: Perquè hi ha estones que veus desfilades de taca-taca i dius, pues bueno, jo ha de ser...
1: Doncs mira,
3: que la millor que quan tens seré jo.
1: Aprofitant a l'acudit, el que l'esperança de vida s'hagi allargat tant... i que per diverses circumstàncies, més tard o d'hora, tots acabem, o totes, o la majoria, acabem necessitant...
3: Taca-taca.
1: Taca-taca, Ferrari, digue-li com vulguis. Això fa que molta gent hagi obert els ulls...
3: De les dificultats que hi ha,
1: les
3: aceres, les barreres...
1: A l'hora de la mobilitat.
3: Sí, sí.
1: Voreres, tanques... En fi, voreres que fan provisionals, com la d'aquí davant, del carrer del Foment,
3: i ara...
1: que en un pas té igual, diguéssim, i a l'altra pas et trobes la vorera. aquí davant de la ràdio està la vorera. Si tu vas amb camí de, amb cadira de rodes, o creues per baix al terraplè, o no creues.
3: I ara una reivindicació, ara us explicaré
1: una batalla. Sí. La vorera d'aquí, com que és provisional...
0: A veure...
2: Però són problemes logístics, al final, que és el que...
1: I de, ja, jo... Perdona, i de sensibilitat,
2: segurament,
1: Joaquim.
2: Segurament.
1: I d'empatia.
2: Segurament no, segur.
1: Ja
2: però, però al final, vull dir, el que jo em referia i és... Hòstia, al final, si, el, és dir, el, si la, algú que té un problema és amb petards, el vols fer integrar al camell,
1: clar.
2: Tens un problema. O deixes que no hi hagi petards, bueno, però això ha passat, eh?
1: Sí.
2: Val, això, clar, és dir, o deixa el camell se tindre petards, o aquella persona X...
5: Pues no hi ha el camell i ja està.
3: Bueno, sí, ara una reivindicació.
2: Però això, al final, és un problema logístic.
1: No.
2: Això ha passat i passa, i jo em referia a coses d'aquestes.
5: Aquest que dius tu, si fa por als petards...
2: He anat a un extrem tonto, perquè sigui gràfic.
5: Però n'hi ha gent que li fa por als petards i no hi va el camell, no pot anar.
2: No, però allò reivindica que aquesta gent pugui anar-hi.
0: I ara... La reivindicació,
3: vaig anar al cinema a veure els músics,
0: és a dir, l'estrena del cineclub, el dissabte.
3: I després vaig anar a acompanyar la meva germana l'11 de setembre, vaig baixar per Verdaguer, plaça de la Vila i carrer de baix. El carrer de baix estava a les fosques completament perquè hi havia hagut el correfoc. Ja estava en el carrer Major, però allà els llums encara no s'havien engegat. I em vaig fotre una patacada al carrer de baix. Vaig caure perquè hi havien els d'allò dels petards, aquells de...
0: Sí.
3: I em vaig entrebancar i em vaig espantar una mica. I em van socórrer quatre nens més macos de 16 anys, que es van explicar que estaven fent quart d'ESO, i em van dir, senyora, que em van veure, allò que dèiem de l'edat, senyora, vol que cridem una ambulància? Dic, no cal. Dic, però si m'ajudeu a aixecar, perquè jo ja estava per allà terra tirada, em van ajudar a aixecar, i llavors diu, ja l'acompanyem. I jo vaig anar amb un nen a cada braç, de bracet, i em van portar fins a casa. O sigui,
1: ha recuperat la fe en la humanitat.
3: Fins a casa em van portar. No, ja l'acompanyem, senyora. I llavors em van explicar que tres anaven al Lluís de Requesens, un al Bernat del Ferrer, i jo els hi vaig explicar batalletes de l'institut, o sigui, hi van tenir...
0: Molt bé. A veure...
3: I dic, molt macos.
1: Està bé.
3: Per tant, ja...
1: Recuperar la fe amb la humanitat.
3: Hi ha jovent, molt maco. Que veu una iaia i l'ajuda a aixecar de terra.
7: Com a mi, quatre de molt maco.
3: Aquests quatre... Jo els hagués posat bona nota a final de curs.
0: Abans que arribés el cap de setmana hi va haver la conferència inaugural de la nova temporada de l'Aula d'Extensió Universitària, Ramon.
1: Sí.
0: Més enllà de totes les notícies que podem comentar, és que Jaume Armengol va poder assistir finalment a una de les xerrades.
1: I jo també.
0: Que t'han reivindicat. I el Joan Barrios també.
1: El Joan Barrios també.
5: Malgrat tot, hi vaig anar.
7: I vaig veure el calendari del curs.
1: Vas veure que hi ha activitats obertes.
7: Dues. Una que ha passat
1: del trimestre.
7: Allò és trimestre, perdó. Trimestre. No tot el
0: trimestre. Tota
1: aquella quantitat d'activitats que vas veure és el trimestre.
7: Sí. En queda una només.
0: En obert, eh?
7: De banda...
0: Però bé, et va agradar anar-hi, Jaume, aviam.
7: Sí.
3: Quina és la que queda en obert? Que jo aquesta no hi vaig poder anar, aviam.
0: Ara ho miro.
1: És a la biblioteca, això sí.
0: Esteu
1: que...
0: Esteu contents de la conferència inaugural?
1: Moltíssim. I, evidentment, si l'haguessin fet a la Federació Obrera, s'hauria quedat una gentada fora terrible.
7: A dalt hi havia gent, també?
1: No.
0: Hi havia gent, però... Bé, ja ho trobaré, és que ara tenia que...
3: En tot cas, no, era per curiositat de saber quina quedava.
1: No, molt...
0: Teoria Cerdà, l'univers Cerdà més enllà de l'Eixample de Barcelona.
3: Ah, està bé.
0: Amb en Francesc Magrinyà, que és enginyer de camins, i comissari de l'any Cerdà. Això serà el 18 de novembre.
1: A la biblioteca, oi?
3: Ah, està bé.
0: Sí, obert
3: de l'Eixample. Interessant, aquesta. Sí. Molt interessant.
1: Bueno, jo crec que ens ha quedat una programació... Molt maca.
7: Anem avançant.
5: A les obertes, doncs mira...
7: Amb obertura.
5: Podrem anar.
1: Mira,
5: a les obertes.
1: Ara mateix, més enllà de tota la gent que hem tingut algunes baixes i hem duplicat les altes, diguéssim, corrent el risc de que un dia et trobis a tots els socis a la federació i tinguis un problema, però, bueno, acceptem el risc. Sempre donem per fet que hi ha un 10-15% que no és el mateix.
7: Quants socis sou ara?
1: Ara mateix sembla que som 100, prop de 150, més una norantena de persones que estan a la llista d'espera.
0: Norantena, eh?
1: Sí, una norantena, més o menys, aproximadament.
8: Està molt bé.
1: Clar. Lo del dijous a la Penny està molt bé, però la Penny és un teatre. No és un lloc per fer conferències. El Foment ho hauries de fer a baix, diguéssim. Si no, tampoc és un lloc.
8: No.
1: Llavors... a Molins tenim els espais que tenim,
7: però això que a la Penny no és un lloc per conferències, per quin motiu?
1: Home.
8: Perquè queda molt fred.
0: Home, és com si fos el Foment.
8: Allà, és a dir, els espais de conferències són foros. No, per
1: bueno, la Federació Obrera és molt més... És, la sala gran,
8: sí,
1: la Federació
8: Obrera, clar, és proper, és més...
0: I això que es va fer el...
1: A part de que econòmicament és insostenible.
8: El cost
1: que té...
8: Obrir una sala d'aquestes.
7: Banda, sí, això sí.
1: És inassumible. És a dir, a la que fem tres conferències, tanquem. Deixem la paradeta i ja...
0: Una per més i ja està.
1: No podríem.
0: No podríeu,
1: no? No podríem.
5: Home, igual tindríeu més socis, també, eh? Amb més quotes.
0: Ah,
5: podríeu compensar.
1: Hauríem de pujar la quota, també.
5: Es podria...
1: Cosa que va contra la nostra filosofia.
5: No, pujar. Jo no he dit pujar quotes. He dit incrementar el nombre de socis, que segur, amb aquests 90 i algú més que s'apuntaria, pues, igual arribaríeu. Però bueno, és igual, Joan, això és cosa vostra. És cosa vostra.
1: Joan, per entitats, és a dir, aquesta vegada es va fer càrrec de totes les despeses a l'Ajuntament. Des d'aquí aprofito per donar-los les gràcies. Ja ho hem fet, però... per entitats, la Penny se'n va als 900 i escaig euros.
0: Un acte. Per llogar la sala, eh?
1: I... Després, per exemple, si necessites micros de taula, la Penny no en té. És a dir, sí.
0: Va sumar.
8: Res.
7: La logística és més complicada.
1: Sí, no, clar, després, sí, els ponents normalment cobren.
7: Sí, evidentment.
1: Saps?
7: Sí.
1: Ja tenen això, diguéssim, el president del Parlament no... Hi ha ponents que només et diuen: a mi em cobreixes les despeses
8: de desplaçament
1: i no, ja no vull res, però altres cobren. Hi ha altres que demanen més, que els diem moltes gràcies, però no podem assumir-ho. Vull dir que si vas sumant totes les despeses, és que és impossible.
8: Sí, no dic que no.
1: I a pujar la quota final, va contra la filosofia de l'aula.
0: Bé, aquest cap de setmana que deixem enrere, a banda de la festa major de la nostra vila, primer cap de setmana, han passat altres coses. Sí. Ahir diumenge milers de persones es van manifestar a Barcelona contra la futura ampliació de l'aeroport del Prat. En vam parlar la setmana passada aquí al programa, una mobilització que convocava Zeroport, la plataforma contra l'ampliació, que té el suport de més de 200 entitats, col·lectius socials, veïnals i ambientals, a més de diverses personalitats i acadèmics i alguns partits polítics, com per exemple Comuns, Esquerra Republicana i la CUP. En la manifestació també hi van participar pagesos del Baix Llobregat amb els seus tractors i altres habitants de la zona que van arribar a la capital amb bicicleta. I atenció, sobre la participació, l'organització diu que hi van haver 30.000 persones, la Guàrdia Urbana 5.000. Bé, dit això...
1: Això és un clàssic.
8: I la beba 15.000.
0: A veure, d'aquestes persones que hi van anar, hi havia Genoveva Català i hi havia Ramon Canal.
8: Sí.
0: Què me'n podríeu dir, doncs, de l'ambient i del que es va respirar?
8: Bé,
0: en aquesta manifestació?
8: Jo, si et sóc sincera, pensava que hi hauria més gent.
0: Sí?
8: Sí. Sí, em vaig quedar una mica... Perquè la que hi va haver-hi, no sé si era el 2019, hi havia molta més gent. Jo no puc fer un recompte d'aquests que et fan els especialistes, però tu bé ja veus com allò està despès o d'estar aclarit,
1: esponjat,
8: diguem,
1: sí.
8: Esponjat. Mm. Estava esponjat, hi havia força gent. Jo crec que el que ha estat més interessant és que, previ a la manifestació, hi han hagut en diferents mitjans articles en profunditat analitzant el tema des de molts punts de vista, com un que va sortir fa molt poc a aquesta publicació, que és El Crític, o un anàlisi fet pel Miquel Puig, que és un economista que t'ho relaciona amb el desenvolupament del turisme. És a dir, per què? No és allò el no pel no, eh? Vull dir que el tema de l'aeroport té moltíssimes dimensions. Evidentment, mira, aquesta setmana jo vaig estar amb una activitat que muntava Gestora de Runes, perquè jo havia estat vinculada i ens convidaven els antics. I ens van portar a passejar per tota la zona del Port de Barcelona, perquè a la zona del Port de Barcelona hi ha un punt que hi ha acopi de runes, que aquestes runes tractades i triturades serveixen per anar fent dics i anar guanyant espai al mar. I va ser doncs, una passejada molt interessant. En el passejar vèiem en un punt el far del Llobregat, que està allà al final tocant el port, perquè estava situat en el terreny que es va guanyar fent el desviament, que també és terreny que ha guanyat el port. És a dir, la zona metropolitana de l'entorn de Barcelona i, per tant, el Baix Llobregat està altament pressionat pel port i l'aeroport. El port i l'aeroport són dos elements negatius per al nostre país? No. Per descomptat, són dos elements de desenvolupament importantíssim, de desenvolupament estratègic. Ara, tot té una mida i té una determinada logística. I quan veus com et donen les dades de creixement dels viatgers en avió, bàsicament és el factor del turisme. I si llavors et poses a analitzar el factor del turisme i les repercussions que el turisme està tenint des del punt de vista de l'habitatge, etc., és a dir, els creixements són necessaris i imprescindibles per a l'economia. Ara, els creixements il·limitats i sense sentit, no. I després hi ha el factor que es parla tota l'estona de que hi hauran combustibles alternatius pels avions, però que no hi són, i per tant els avions tenen un efecte en el clima i el transport també, perquè ara torno un moment cap al port. Sabeu quants containers surten cada dia del port amb camió? Perquè s'ha de fer la inversió en infraestructura ferroviària. 20.000 containers, o sigui, cada dia del port surten 20.000 camions, que els veiem a l'AP7 amb caravana, un darrere l'altre, amb tots els containers. I això és una logística de la nostra activitat industrial. I això és necessari, però es poden fer les coses d'una altra manera. És a dir, jo no tinc una actitud allò anticreixement, antiinstal·lacions. El que passa que jo crec que s'ha de pensar. I, de fet, una persona que estava a la manifestació molt entrada em deia... Diu, si et fixes, amb aquestes inversions només s'han donat 1.100 milions per als projectes. Diu, per què? Diu, s'ha de cuidar l'aeroport de Barcelona perquè és el que té millors resultats econòmics de tot Espanya. Vale? Ara, això, si això és així... s'ha de repensar. I després hi ha una cosa que sempre s'ha plantejat per part de la PTP i d'altres organitzacions, que és fem ben organitzada la xarxa d'aeroports que tenim a Catalunya.
0: Sisplau, rentabilitzem-la. Més paraules a Ramon, sisplau.
1: Sí, no, bueno. Diverses reflexions. En primer lloc, sobre allò de la participació. Bé, és que molta gent a l'aeroport li queda lluny. Diguéssim, no... tenen la visió de que això és allà de... no sé si veuen algú el dimecres a la xerrada del CEPA a la federació.
8: Jo no vaig poder tenir una... tenia això que
1: explicaven molt bé, que el que succeeixi amb els aiguamolls i amb la Ricarda ens afecta directament a la Riera de Vallvidrera, perquè tot és un camí que està connectat, tot. Per tant, té una afectació directa sobre Molins, encara que molts molinencs i molinenques això, una, ho desconeixen, dos, no saben ni de què els hi parlen. Això de l'aeroport està allà, com dius tu, del meu barri, està allà. No? Això, una. Dos, és, com bé deia la Eva, que això és un model de país. És a dir, quin país volem? És a dir, si estem en un moment on el... I jo he treballat 25 anys a l'oci nocturn i, per tant, jo no atacaré el turisme perquè he viscut del turisme molts anys. D'acord? Això d'entrada. Ara bé, hi ha un punt que és insostenible. Hi ha un punt que és insostenible. Mira, avui llegia un article molt interessant, que a la Beba no li agradarà, però que és molt interessant, que parlava de el mal que han fet les illes de vianants a Barcelona. Perquè han convertit el carrer Consell de Cent en un carrer d'expats.
0: Expats.
1: Sí, d'aquests... que no parlen ni català, ni castellà...
2: Emigrants amb calés.
1: De gent de pasta, evidentment, clar, clar, és que tu vas a viure al final, Consell de Cent...
2: La diferència del nom és aquesta,
1: home,
2: no?
1: Home, clar, bueno, és que aquests
5: no, no sabíem de què parlava.
1: Aquests, és els que no li molesten, aquests són els que no li molesten a l'Abascal, els del barri de Salamanca i aquests, no?
2: Bueno,
1: sí, sí. Tot és un model de país. Més asfalt, més avions, és més perjudici al canvi climàtic... Destruir la Ricard.
2: Però podem viure sense asfalt, sense avions, sense camions, sense...
1: Podem viure?
2: Sense 20.000 contenidors,
8: sense... És que entre el todo i la nada, bueno, hi ha molts que
2: no...
8: Només,
2: només, això mira, és el que està passant a les eleccions.
1: Una dada que no... Una dada que no és meva. El lloc de Barcelona on fa més calor, l'illa de calor més important de Barcelona és el Raval. Mm. Perquè pràcticament no té espais verds. Com més asfalt tinguis, més calor. Negar el canvi climàtic, en fi, hi haurà qui pugui negar-ho,
2: però el Raval no és una cosa de l'any passat, no?
1: No, però és a dir, i després tu què vols? Incrementar encara més el turisme?
2: No, el que vull dir és que entre el tot i el res hi ha molts matisos.
1: Abans parlàvem que Molins ha crescut de 20 a 27.000 habitants, i això que se'n ha anat gent perquè no podia accedir a un habitatge a Molins.
2: Bueno, però el tema de l'habitatge és dels turistes? Realment creieu que és dels turistes, això?
8: És un factor més.
2: Perquè al final, des del famós, si som 6 milions, som 8 milions i mig, aquests 2 milions i mig de persones...
1: No, 2 milions i mig.
2: Doncs, 2 milions de persones, sí. Tant se val, perquè sí, sí. Això és un 25%, això és un 25%, si ho calculo clarament. Hem fet 25% més d'habitatges?
1: Un segon. Però això que dius tu de l'habitatge...
2: No, és perquè ha sortit aquí.
1: Ves a la Costa Brava.
2: Sí.
1: On la immigració ha tingut una petjada minsa.
2: Sí.
1: Trobaràs quantitat d'habitatges que estan tancats perquè són o habitatges purament turístics o habitatges de temporada.
2: Sí, home, però el 60% viu a l'àrea metropolitana, el 60%.
1: Ja, sí, sí. Però també hi ha gent que viu a Palamós, a Platja d'Aro, a Santa Cristina d'Aro...
2: Evidentment, a vegades doncs, són els grans oblidats.
1: I allà també s'està patint aquesta crisi.
8: A part de les prioritats.
5: Em toca a mi.
0: Sí, li toca al Joan Barrios. Ho sentim, Beba, però li toca al Joan Barrios.
5: No, a veure,
0: fem la roda.
5: Tornem al tema de l'aeroport. A veure, jo amb el tema de l'aeroport, el que passa, clar, lògicament es barregen moltes coses quan comences a parlar de l'aeroport, perquè lògicament el problema no és l'aeroport, com estava comentant vosaltres, sí, és un problema que és més ampli i és més plural. Jo tinc, la veritat, que tinc un sentiment ambivalent amb aquest tema, quan sento, no aquest any, sinó ja fa uns quants anys, el creixement de l'aeroport, de que uns estan a favor i altres en contra. Clar, lògicament, en funció dels paràmetres, dels indicadors que tu utilitzis o dels valors que tinguis, podràs defensar més l'ampliació de l'aeroport, perquè home, doncs, tots tenim dret a viatjar i la majoria quan viatgem volem fer un viatge doncs, el més curt i el més còmode possible i anem amb avió i és així i aleshores doncs, la gent que ve doncs igual. Per tant, doncs, l'aeroport de Barcelona doncs, s'ha quedat petit, després volem també doncs, no recuperar sinó incrementar doncs, vols més llunyans que si Madrid està en fi, més potenciat que el de Barcelona, etcètera, clar, amb l'aeroport que tenim no podem fer aquests viatges o tants viatges com podríem, els que defensen això, transatlàntics, per exemple. Clar, d'altra banda, doncs, estan els que defensen el contrari, és a dir, doncs, el tema del medi ambient, la Ricarda, etcètera, etcètera. I és veritat, tot això és cert. Però, clar, l'aeroport i el port estan a tocar, com deia la Beba, i és veritat, també. Per tant, es parlava de model de país. Clar, és que, a l'igual, estem fent una discussió, no ara, fa anys, equivocada, perquè poder el que s'hauria d'arribar a consensuar quin model de país volem. I amb això, malauradament, i tal com està la política actualment a Espanya i a Catalunya, és un impossible, perquè el que caldria seria això, dir, escolta, a veure, quin model de país volem, ens entretenim un, dos anys o tres, els que convingui, en dibuixar un nou país, i a partir d'aquí, doncs, home, sumem esforços d'una banda i de l'altra, i reclamem allà on sigui, tots plegats, doncs, per fer un nou país. I aquest nou país, doncs, a l'igual ens diu que l'aeroport amb el que tenim ja tenim prou, o que s'ha d'incrementar el de Girona, o, en fi, no ho sé. que el port ha de minvar doncs, el transport dels creuers, que és una bogeria, bueno, i tot això, el tema del turisme, el tema dels pisos, però és que si no jo crec que és una discussió inútil.
0: Jaume.
4: A veure, jo crec que aquí ens movem tots per interessos, vull dir, em sembla que deia la Beba, no hi ha ni 0 ni 10, hem de buscar un terme mig i que pugui afavorir a tothom i pugui perjudicar el menys possible. Vull dir, sents una part, la part econòmica, dius, evidentment necessitem que això vagi millorant, no ens podem tancar. Sense gent del món econòmic que contínuament diuen no, és que volem doncs, un aeroport més gran que pugui sortir avions en gran capacitat i no hagin d'anar a Madrid a fer, o a un altre posto a fer
8: ja surten,
4: el transport,
8: eh?
5: Sí, però no,
4: surten
5: no
4: gaire, pocs, no gaire, surten,
5: no
4: gaire, surten no. Molt poquets.
5: Sí, home, surten alguns, però poquets.
4: Perquè diu que no, materialment no és possible.
5: No té capacitat.
4: No hi ha capacitat, la pista central aquella és curta, no sé què, pels grans avions, etcètera, etcètera. Sense l'altra part, els ecologistes també tenen el que dius tu, Ramon, que necessitem no malmetre la part verda, la poca que tenim, no. Mm-hmm. També necessitem que no es faci malbé. Bé, doncs aquí necessitem un consens de país, però és que això fa falta amb aquest tema,
5: sí,
4: amb educació,
5: amb sanitat, amb tot, bueno, amb habitatge,
4: i no es dona. Bé, llavors, bueno, estem aquí i portem anys i anys i anys i anem paralitzant.
5: Però és que...
8: El 2019...
5: Que és una discussió inútil.
8: El 2019, quan ja començava a sortir de l'aeroport, hi va haver-hi un debat al Prat, però d'experts. El conduïa la periodista aquesta, la Milagros Pérez Oliva. Vale? Hi havia gent del món de l'aviació, que clar, a mi em sonava xino, coses que deien, perquè són experts en això, amb la logística aquesta, que parlaven de les possibilitats que té aquest aeroport si ja s'articula bé el sistema, ja de l'Estat per descomptat, però el sistema aeroportuari català, perquè deien no hi ha cap país que tingui un gran aeroport que ell sol sigui autosuficient. O sigui, sí, bueno, a mi
5: això és un altre, també.
8: Per tant...
5: Bueno, és que tens dos aeroports,
8: això no ho deia,
5: com el de Girona
8: no
5: i el de Lleida,
8: deien,
5: i Guaira, que
8: Jaume,
5: els tens quasi
8: això
5: molt
8: no ho
5: fàstic.
8: Deien els ecologistes, no? Això ho deia gent d'empreses i vinculats amb, ara no et sé dir, enginyers, experts en aquesta matèria. Clar, jo em vaig quedar, ara ja no me'n recordo exactament tot el que van dir, però em vaig quedar amb un pam de nas, perquè, clar, si els que saben d'això... I va començar a anomenar determinats països, comparava... La potència de països europeus que tenen en la seva... Ja, evidentment és una eina d'activitat ella mateixa intrínsecament i la que propicia d'activitat econòmica i per tant la gent, el que no, Europa no es vol negar mai el desenvolupament econòmic perquè és el que ens ha donat unes cotes de benestar, si després està ben fet, sí, però... el contracte social, que hi ha contrapartides per la gent,
5: però
8: això quan t'ho diuen aquests, cony, que s'asseguin els experts. Sí, i et facin alternatives, plan A, plan B i plan C, és a dir, entre, ja et dic això, entre el tot o la nada, i evidentment després hi ha totes aquestes altres qüestions que tenen a veure amb un tema que va molt més enllà, és a dir, amb el tema del clima hem escoltat no sé quantes històries de les convencions dels canvis climàtics, etc, etc, i la paraula és adaptació, mitigació, és a dir, en el clima encara no sabem quina línia seguim. És a dir, l'estem combatent, l'estem mitigant, estem fent coses per adaptar-nos, és a dir, quines són les grans línies mestres que les que s'han de parlar a la taula política, però te les han de dictaminar bé els experts, i en tenim molts, i els experts en saben, sí, d'aquestes coses.
4: Però algú se'ls ha d'escoltar,
8: escoltem l'expertesa.
5: El tema dels aeroports és un tema, o sigui, és un problema endèmic, és a dir, a nivell de l'Estat no hi ha cap estat com Espanya, fora d'aquí, a Europa, que tingui, per exemple, tants aeroports com aquí.
1: Bueno,
5: és
1: que aquí és, en tenim algun de tancat com el de Fira Real, no, no, sí, que no ha funcionat mai.
2: Aeropuerto para todos.
1: El de Castelló.
8: L'abuelo li va dir, mira que aeropuerto ha hecho el abuelo.
5: El que anava.
2: Aeropuerto para todos.
5: El que anava. Doncs, no sé si hi ha una o dues províncies que no tinguin aeroport. La resta tenen tots aeroports i algunes províncies doncs, tenen més d'un aeroport, és a dir, tenen dos aeroports. Clar, això, amb una distància de 80-100 quilòmetres, un altre aeroport, és que no hi ha cap país de fora d'Espanya que això ho hagi suportat. Això què vol dir? Doncs que la planificació aquesta aeroportuària, doncs, històricament, doncs, no s'ha fet bé, no s'ha fet bé. I aquí, doncs, estaven, doncs, històricament també, doncs, bueno, com aquí estaven, doncs, al principi de la democràcia, que tots els pobles volien el seu pavelló, la seva piscina, la seva pista esportiva, no sé què, no sé quant, és a dir, tots volem tot, i clar, i això és una cosa que és inviable i és insostenible. I, bueno, i tenim el que tenim. I segurament, clar, això ja seria, doncs, portar, doncs, aquesta discussió que estem fent de país més enllà. Sí. I ara estem a Catalunya. Ah,
4: segurament. Però llavors també he sentit molt vegades parlar del tema, no sé qui ho ha dit, sembla que tu, del tema de vincular els altres aeroports de Catalunya. Clar, per fer això, què necessitem? Una infraestructura.
1: Una connexió ferroviària ben feta.
4: Evidentment.
8: Bueno, de moment no tenim vies que treguin els containers del port.
4: Exactament.
2: Ni del port ni del lloc.
5: I el corredor.
8: Un
5: model de país que no tenim. Perquè Catalunya, ens agradi o no, és un territori molt... No, ja ho sé, que no tenim
2: model. No, poder no he dit.
5: Ah,
2: que no model. Tenim model. Perquè no en tenim ni consensuant
5: ni
2: per
5: I aquí, vulguem o no, Catalunya està molt centralitzada. I centralitzada molt a Barcelona.
4: Sí, sí.
5: I
4: és així. Recordeu quan hi va haver el tema de les vies, dels problemes, les mercaderies no podien sortir del port perquè no hi havia... Però una sola via, em sembla que era el túnel de Rubí o...
1: Passant per Madrid a Europa ja els hi va dir, lo siento, però no me sale
0: Mediterrani. Posa't més al micro, sisplau, Ramon.
1: No me sale Mediterrani en Madrid. Ja els hi va dir Europa.
4: On estem?
5: Pues fins que no siguin capaços de fer això, continuarem igual.
2: Bueno, però portem molts anys en què es va...
1: Tranquils, que
2: és endèmic, això ja.
8: Un diputat em va dir que això semblava que al final s'encarrilaria. I, per tant, vaig sortir de la mani amb la confiança de que s'encarrilés.
2: Bueno, faltarà que hi siguem a temps.
0: Ho hem de deixar aquí.
5: Resoldrà l'aeroport, però no el país.
8: No ho sé, almenys això. Vaig pensar, bueno, ja he fet feina aquest matí.
1: Ramon, no oblidem que tot això està pendent d'un dictamen d'Europa, eh?
8: Sí, aquesta és l'altra. Sí.
1: Bueno, és igual.
5: Ja sabem que Europa tampoc no és la meravella del
1: món.
0: Fins aquí. Ramon Beba, Joaquim.
5: I els interessos d'Europa són molt similars als nostres.
0: Moltes gràcies. Bon cap de setmana o bona setmana de Festa Major, eh?
1: Bona Festa Major per tothom.
0: Gràcies. Adéu-siau, bon dia i bona hora.
9: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens atrem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.